0: Avui tenim un convidat, ja ens ha acompanyat altres vegades, que és el Joan Tafalla, ell és historiador, i a més acaba de publicar Hola Lenin, reflexiones sobre la revolución. Joan, benvingut.
1: Gràcies per pensar que es pugui dir algo d'interès al respecte.
0: Sí. I tant. Segur que sí, Joan. Què ens ha ensenyat la revolució de 1917 i Lenin que puguem aprofitar pel nostre present?
1: Sí, bueno, és una pregunta perillosa per la, pel tema, per la quantitat de tema que podria portar, però bueno, intentaré fer-la breument. La revolució, sabeu que li van preguntar a Liu Shaoqi què pensava sobre la revolució francesa. Era un ministre del govern de Xina, no?, als anys 70, i va dir, amb la seva visió de la temporalitat, va dir, potser és massa d'hora per poder-ho analitzar, per poder entendre, o sigui, què quedarà i quin ha sigut el llegat, no? Bueno, com que nosaltres no som xinesos, amb 100 anys ja tenim una certa idea de què va ser aquella revolució i quins elements de vigència pugui tenir o quins elements estan absolutament, diguem-ne, caducats o, diguem-ne, posats en la història i ja està, no? La primera conclusió que un, quan escriu sobre això i fa recerca, fa molts anys que en faig, però aquest any m'he concentrat en això, es pregunta què és una revolució, no? Bé, el que sabem és que el que no és una revolució. Una revolució no és allò que deien els manuals del materialisme històric i dialèctic. Una revolució és algo que passa. I que passa perquè hi ha un conjunt d'elements de conjuntura i d'estructura que coincideixen amb un nus de contradiccions en un moment, en uns anys determinats. Però les revolucions tampoc no són mai un element puntual, taumatúrgic, per qual es fa un acte simbòlic i les coses canvien de dalt a baix. Són processos. La revolució russa no l'esperava ningú. I va aparèixer. Fruit de què? D'una conspiració? D'un cop, conspiradors sempre n'hi han. Avui en dia també tenim gent que conspira, i en fi, que fa coses i pensa que farà, però la conjuntura, la crisi brutal humanitària de civilització que va representar la Primera Guerra Mundial, en fi, va esclatar pel lloc que menys s'esperava, perquè tots els marxistes esperaven que això esclatés a Alemanya, a França, etc. I en canvi va esclatar per la baula més feble de la cadena. En fi, per tant, una revolució ni es prepara. Hi ha molta gent que diu, hem de preparar la revolució. Tu prepara't, tu, en tot cas. Però la revolució vindrà o no vindrà en funció de coses bastant més complexes que la teva actitud i la teva activitat. Per tant, un cert relativisme sobre el que és una revolució és bo per poder analitzar realment les coses, no?
2: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
3: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
2: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: estava escoltant Beethoven no per res, sinó perquè era una peça que li agradava al protagonista d'avui, Joan.
1: Sí, té un comentari. Ell de jove va tindre una certa educació a províncies i després a Sant Petersburg, però va tenir una certa educació i tenia molta passió per la música.
0: Molt bé.
1: El que passa que lamentava, no, i deia que aquesta peça, la Passionata de Beethoven, li produïa una emoció especial. En fi, lamentava que no podia dedicar gairebé mai temps a la música, a la seva, a una de les seves aficions predilectes, no? Llavors vol dir que era un esperit d'alta educació europea. O sigui, en un món semiasiàtic era un esperit d'alta educació europea. I això també ens pot portar algunes reflexions que ja aniran sortint.
0: Sí, perquè de fet començarem el programa d'avui situant els orígens de la seva família. Va néixer el 1870, la família Ulianov, orígens familiars, sabíem quin eren el seu pare, la seva mare i els seus germans. Què hem de saber, Joan, d'aquest tema?
1: Sí, el pare era, havia sigut mestre, va arribar a ser inspector d'educació, per tant va arribar a tenir un grau a la noblesa, a la petita noblesa funcionarial, perquè a Rússia n'hi havia aquesta característica, no? I aquest és l'ambient en el que es mou ell. De fet, els té sis germans, dos moren, una jove, l'altra només al néixer, i de fet ell tot feia preveure que ell seria un funcionari de l'Estat o un comerciant o un advocat, més o menys conservador de províncies, no? En fi, tenint en compte que en els antecedents hi ha, del pare, hi ha antecedents asiàtics, concretament Kalmuk. És una de les raça dels pobles que hi ha allà al centre de Rússia, no? Per això, d'això li ve aquests ullets d'ametlla, no? Diguem-ne, una mica asiàtics, no? Però és un personatge absolutament occidental en un món que ja encara està a l'anterior, o que està a Àsia i el segle anterior, no? O sigui, en fi, es mou en aquest nus.
2: Molt bé, i arriba un moment de la seva joventut, no?, que se li mor el pare, també hi ha un atemptat contra el tsar, que tot això influirà moltíssim en la seva família, no? Què canvia, Joan?
1: Sí, del germà, l'Alexander, és un jove idealista que es mou en l'ambient dels populistes russos, res a veure amb el populisme contemporani a Occident, o sigui que no, és una corrent política de gent, d'estudiants intel·lectuals que anaven al poble, i per tant que consideraven que la revolució a Rússia podria subpassar per de llarg del capitalisme i la farien els pagesos, era aquesta, i llavors se'n anaven al camp, i quan se'ls reprimeix durament, llavors consideren que poden fer alguna cosa fent atemptats contra les autoritats. Concretament el germà fa un atemptat, participa en la preparació d'un atemptat al tsar, i allà, bueno, en fi, no s'estaven de gaires tonteries en aquella autocràcia, que s'autodefinia com a autocràcia, perquè
0: estem parlant de la Rússia,
1: tsarista, de finals del segle XIX, i que molt sovint els que critiquen la revolució russa obliden que el propi règim era un règim despòtic que s'autocalificava d'autòcrata, és a dir, que tot el poder estava, Déu li havia donat en el tsar, i el tsar podia fer el que volgués, no? Llavors, doncs, bueno, pensa que participant en aquest atemptat, i si ho hagués aconseguit, podia haver hagut algun canvi. tot això després Lenin en general ho va criticar, perquè si treus un autòcrata, doncs efectivament posen un altre, sí, i ja està, no? Sí. Però bueno, era aquesta visió tan tràgica de l'assumpte, i llavors això canvia totalment la vida de Lenin. Començarà a ser discriminat, en fi, la família, la mare patirà un aïllament terrible, perquè, clar, era la mare d'un terrorista, d'un assassí, etc. No? En fi, això determina molt la vida, i una certa relació d'ell amb el populisme, que el porta a intentar superar el populisme a partir de la importació del marxisme occidental, però al mateix temps a no perdre mai de vista el món pagès. Mm-hmm. No el perdrà mai de vista. Al contrari d'altres marxistes que consideren que els pagesos eren,
0: correcte,
1: una massa reaccionària en la que no es podia fer res. No? Ell sempre tindrà el problema dels pagesos al cap.
0: I fruit d'aquest ostracisme que es condena a la seva família, no pot estudiar ni a Moscú ni a Sant Petersburg, i acabarà estudiant a Hassan. Mm-hmm. Sí, és allà envoltat de llibres que ja comença a fonamentar, sí, les bases del seu pensament, o com serà aquest moment?
1: Sí, sí, sí, no, és aquí, i en fi, i mostra una capacitat extremadament jove d'assimilar teories molt difícils. Ja té el primer contacte amb el Capital. De fet, era el llibre El Capital, era un llibre que havia sigut traduït, crec que l'any 70 o així, al rus, que tenia un cert èxit, sobretot entre gent que pensaven no en fer una revolució socialista, sinó en pensar quins serien els mecanismes perquè Rússia avancés al capitalisme, no? Això després tindrà conseqüències, però ell en les seves teories això també el portarà durant un temps a estar una mica entortolligat amb aquesta idea. Primer ha de venir el capitalisme del tot, després ja vindrà l'altre, etc. No? És una autèntica rata de biblioteca. Se li ha dit pel seu període de Zúric, se li ha dit això, se li ha un
0: rata de biblioteca.
1: Sí, perquè, en fi, és capaç de digerir, de traginar i digerir i anotar i en fi, i escriure sobre desenes a desenes de llibres, de revistes, etc. No? I té un cap molt dotat per retindre xifres i dades. Al contrari d'allò. Doncs, vull dir, o sigui, era capaç de, en qualsevol intervenció, col·locar un fil de dades que massacraven el seu adversari, perquè, en fi, treballava molt sistemàticament, no?
2: És a dir, no com els tertulians d'ara, no? Que et posen dades però que no tenen res a veure amb el que...
1: Bueno, ells saben de tot.
2: Exacte, sí, exacte.
1: I ell tenia una certa norma de parlar d'allò que havia treballat, que seria, sí, seria un, veus, un
0: no dels estaria malament recuperar-ho,
1: un dels llegats possibles,
0: sí, oi?
1: De fer l'anàlisi concret, com deia, l'anàlisi concret de la situació concreta, entenent-la amb tota la seva riquesa de dades i de contradiccions, etc. No? O sigui, aquesta visió, en fi, aquesta sí que seria un dels temes que podríem avui en dia, bueno,
2: no estaria,
1: en compte.
2: Ja ho he dit en Sergio, no? Que és una visió que no estaria malament recuperar, no? Més en els àmbits
0: més acadèmics, etc. I menys parlar per parlar.
2: Exacte. Has parlat dels orígens de Lenin, de la seva família, de la Universitat de Kazan, però la biografia de Lenin, òbviament, com qualsevol biografia i més la seva, no es pot separar del context de la Rússia de la segona meitat del segle XIX. Uh-huh. Ell neix el 1870, ara cada cop ens acostem més al 1900, però com era la Rússia d'aquella època?
1: Bueno, és una Rússia fonamentalment pagesa. En fi, el 90% de la població era pagesa. Vivia, la pagesia vivia en uns petits, els llogarets on vivia la pagesia tenien forma d'una estructura de comunitat. Eren unes comunitats que no podem idealitzar, però sí que tenien una estructura notablement democràtica. És a dir, les terres es repartien entre tots es decidia en una assemblea això, tots els homes, atenció, o els caps de família. En alguna vígua podia participar també perquè era cap de família, però si el fill volia... En fi, era una, encara una cosa molt patriarcal. Uh-huh. Val? Però aquesta estructura de la comunitat, que és explotada des de fora pel senyor feudal, pel tsar o per l'església, aquests últims els principals propietaris de terra de tota Rússia, sense, o sigui, l'aristocràcia té molta terra, però són el tsar i l'església els que tenen la major part de la terra, doncs, en fi, planteja una mentalitat concreta a l'hora de resoldre els problemes. O sigui, tenim una estructura semidemocràtica, que és la comunitat, tenim una organització social que és notablement igualitària, també una societat que està dominada, que escull el seu representant, però que aquest representant normalment adopta un cert paper de pare, pater familias. Uh-huh. O sigui, se l'escull perquè té un carisma, té una autoritat a l'hora d'ordenar els treballs de la terra, a l'hora de repartir les terres, en fi, això farà un paper fonamental en el procés revolucionari posterior. 1861 es produeix l'alliberament dels serfs. Uh-huh. I això també és un canvi essencial, no? En fi, és una societat molt encara en aquella època. El desenvolupament industrial vindrà a partir de la dècada dels 90 i en gran part de la mà d'estrangers. Uh-huh. Francesos, anglesos, en fi, això també determinarà moltes coses. La Primera Guerra Mundial determinarà moltíssim.
2: El 1893 Lenin es trasllada a viure a Sant Petersburg. Allà què es va dedicar? A més de fer, com ens ha explicat, també de rata de biblioteca, es va començar a implicar les mobilitzacions?
1: Sí, es pren... Ja abans havia, Kazan havia tingut relació amb el moviment socialdemòcrata, però bueno, la seva implicació al moviment socialdemòcrata es produeix a Sant Petersburg. Val? Es destaca per això, per ser una ment bastant molt clara i intransigent amb la inconcreció i amb el fum, o sigui, sempre reclamant l'acció concreta i les coses que es puguin fer, i preocupat perquè els estudiants socialdemòcrates que estaven aprenent marxisme aprenguessin a tindre contacte amb les masses obreres, perquè ell ha arribat a la conclusió que a Rússia, encara que el capitalisme sigui minoritari, és el mode de producció dominant. I llavors, doncs, per tant, considera que el paper de la classe obrera és essencial i l'organització de la classe obrera és essencial. I llavors, tot el que sigui analitzar els conflictes concrets que pateix la classe, les vagues, les necessitats d'organització, etc., doncs li permet, els portarà a anar avançant en els seus objectius.
2: Molt bé, anirem entrant més endavant amb aquests temes que estàs ara comentant, però resseguint la vida del nostre protagonista d'avui, parlem de que s'enamorarà de Nadia, es van conèixer a la Setmana de la Mantega i es casaran a Sibèria el 1898 mentre els dos patien exili. Mm-hmm. Com va ser la relació de Lenin amb Nadia i, ja de pas, amb les dones en general?
1: Bé, això ha donat lloc a moltes especulacions. L'amor amb Nadia és... O sigui, l'amor de Nadia és incondicional. Té una admiració absoluta que va amb ell des de la primera vegada que l'ha vist en una reunió, i per tant, doncs, el seguirà i serà la seva mà dreta amb una infinitat de coses, no? Vull dir, o sigui, que no tindrà... I altra cosa és alguna altra relació que va tenir Lenin, que, en fi, no se sap si era consentida o no. Hi ha molta literatura, com que hi ha molts biògrafs antilenians, pues, en fi, s'exploten aquestes coses, la premsa del corazón, aquest tipus de coses, no? Però l'amor i l'administradora i l'organitzadora de la vida d'un personatge d'aquest estil és, sens dubte, la Nàdia. En fi, sense... Fins i tot pel seu testament, o anomenat testament, perquè no hi ha un testament de Lenin, però s'ha anomenat, s'ha parlat de testament, pel seu llegat, per l'administració del seu llegat, durant molt de temps juga un paper molt important després de la mort, no? Perquè sí, controlava tots els papers, corregia, escrivia, copiava, enviava, administrava, o sigui, eren una parella, en fi...
3: Un equip.
1: Sí, un equip, sí, efectivament.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, continuem a les portes de Troia amb aquest programa. Ja avancem que serà un doble programa. No crec que a ningú se li escapa que la figura de Lenin dona per parlar, si volguéssim, més que dos programes, però avui amb en Joan Tafalla, ara ho ha esmentat ell i parlava sobre el, entre cometes, testament de Lenin. No ens dona temps a parlar segurament el programa d'avui, però com tenim un altre programa previst, tocarem també aquest tema per si algú s'ha sentit amb curiositat per aquest tema. Molt bé, seguim amb la història de la lliure biografia d'avui del nostre protagonista, perquè la seva vida el portarà a Zúric. Allà va conèixer, també hi vivia Plejánov, i també és la història de la guspira, Iskra. Mm-hmm. Quines eren les intencions de Lenin amb Iskra?
1: Sí, de fet, el lema de la revista és clara, no? Una espurna encendrà tota la praderia, no? En fi, llavors la idea del diari és un tema central en el seu pensament i en la seva acció, el diari que organitza, que sintetitza els debats, que els concreta, que permet, entorn al qual s'estructura l'organització, perquè una organització és quelcom que un contenidor d'idees. I en aquella època, avui tenim el telèfon mòbil, tenim l'ordinador, en aquella època era la lletra impresa, el que feia entorn al qual s'organitzava la gent. Però la història d'Iskra no és una història senzilla. Uh-huh. Hi ha un moment que Lenin perd la majoria. Lenin moltes vegades està en minoria, o sigui, contra la imatge general del tipus que controlava i dominava tot, molt sovint es queda en minoria i no té cap problema en quedar-se en minoria. En fi, és també un plantejament general d'ell, no? El marxisme que apareix a Iskra, el marxisme de Plejánov, el del Lenin, és un hereu directe del marxisme alemany. O sigui, no hi ha un marxisme rus, però en aquells moments encara, de fet, està molt incipient. La gran figura seria Plejánov, Vera Sassulik, però, en fi, no, tot s'hereda. I llavors la idea de Kautsky és la idea de que l'espontaneïtat dels treballadors no és algo que tingui gaire interès. O sigui, en fi, són coses que passen. La consciència li han d'introduir els intel·lectuals des de fora. Això porta un cert element despreciatiu respecte a les capacitats dels treballadors per crear coses, no? En fi, però bueno, és el marxisme del moment, i Lenin se'n desprendrà d'això, però li costarà també, eh? Perquè, clar, és una idea molt potent. Si tenim una organització forta, uns diaris, una premsa forta, i sabem què volem, en fi, ho introduirem a la gent i la gent llavors es mourà. Bueno, l'assumpte, la realitat va mostrar repetides vegades ha mostrat i continua demostrant que això és un esquema, bueno, sobre la taula. El paper ho aguanta tot, però la realitat és molt més complicada.
2: Molt bé, sabem que entre el 1902 i el 1903 Lenin es trasllada a Londres i publica el Què fer, no? Amb el pseudònim, si no m'equivoco, dels primers cops que utilitza el pseudònim de Lenin. No sé què, si ens vols explicar alguna coseta del llibre, del període, sí, inclús del pseudònim.
1: Sí. Bueno, el llibre adopta el títol, curiosament, d'un líder del populisme, Chernyshevsky. Chernyshevsky té una novel·la que es diu així, exactament, Què fer. I Lenin era un admirador d'aquest llibre i de l'autor. Abans ja he fet una petita pinzellada sobre que no deixarà mai de tenir una certa aire populista, no? Hi ha gent que ho nega aferrissadament. Els partidaris del marxisme i el leninisme diuen que això
0: de cap manera,
1: tal i igual, no? Però bueno, ell, això hi és, no? Per què escriu aquest llibre? L'escriu perquè estan en a l'inici molt abans, poc abans del segon congrés del partit. El primer congrés és un congrés molt declaratiu, molt, bé, aquí estem aquí i tal. El segon congrés ja s'ha de saber què es fa, no? I, per tant, quin model de partit es construeix. En el model de partit del Què fer, hi ha implícita aquesta idea de que l'espontaneïtat no és algo interessant. El que importa és els intel·lectuals que transmeten la ciència als treballadors. Combat totes les diverses corrents, perquè, clar, allò, Rússia, una autocràcia, els grups socialistes a cada localitat i a cada zona tenen aires diferents, o sigui, tenen visions diferents, influències diferents, i llavors ell intenta plantejar una idea de partit que serveixi això, a construir l'avantguàrdia del proletariat. Ara, aquesta idea s'ha simplificat brutalment. Primera, perquè al capítol segon del Què fer hi ha una llarga reflexió sobre el paper dels moviments espontanis de les masses. I aquest, normalment això s'ha...
0: O sigui, quan... Interessadament.
1: Sí, clar, perquè el que es vol, molta gent, el que vol és un model de... Una avantguàrdia, no sé què, que gairebé que no pensa, que, en fi, que va caminada cap aquí i tal, i... Bueno, hi ha una llarga reflexió, perquè Lenin, com a amant de l'anàlisi concret, fa un resum de la història del moviment obrer rus, vale? I en aquest resum explica el paper de l'element espontani que diu ell com a embrió de la consciència. Això inclou la idea de que el proletariat és algú actiu, clar, que pensa i que a partir de la seva experiència delibera sobre l'experiència i pot avançar. I és en aquest context que el partit, la part avançada de la classe obrera, pot intervenir. Però, o sigui, no és una massa inerme a la que hi ha un predicador que li fot canya i ja està. O sigui, llavors, això està ocultat. I la segona qüestió és la idea del centralisme democràtic. Un partit... un partit ha d'estar format, sembla elemental, però no era una idea, tota una discussió, ha d'estar format per membres del partit. Sembla una...
2: Aquí, ara, oxímoron, no?
1: Ens sembla, sí, una obvietat, no? Vull dir, en fi, bueno, pues és que hi havia gent que deia que el partit no tenia per què tenir membres, no? Llavors ell posa com a condició els estatuts, aquesta és la votació, que tot membre del partit ha d'estar afiliat a una organització del partit i pagar una quota. Una cosa, sembla una discussió absolutament insòlita, però no ho era en el seu context. A nosaltres ens sembla insòlita. Hi havia molta gent que deia, no, el partit és una corrent d'opinió, els intel·lectuals que vagin escrivint aquí i allà, etc. En fi, ell, no, ell considera que el partit és un instrument per actuar.
6: Enmarca molt més què vol dir un partit polític i és una cosa que s'ha calat. El fet de com es...
1: Clar.
6: Com és una persona formant part d'un partit polític, què implica?
1: Clar. En fi, és que el món de la Rússia del moment era aquest. Ell amb això importa molt el model alemany. O sigui, el model alemany, el Partit Socialdemòcrata Alemany, era un partit immens, amb quantitat de vida social, política, esportiva... En fi, vull dir, llavors ell està intentant importar les condicions de clandestinitat també, i tal. I llavors la segona norma, plantejament que fa ell és aquest del centralisme democràtic, que és dir, en fi, si prenem una... ha d'haver total democràcia a l'hora de discutir, però a l'hora de complir, a l'hora de quan es pren un acord, s'ha d'aplicar. I després ja ho veurem. Aquesta imatge del centralisme democràtic també en posterioritat en el moviment comunista internacional ha tingut interpretacions bastant perverses. O sigui que ja, en tot cas, ja en parlaríem. Sí. Però en el seu cas és una democràcia completa a l'hora de discutir. Es passen el dia discutint, aquesta gent. Escrivint, o sigui, criticant aquest, l'altre, no sé què, els uns, els altres. O sigui, és una vida intel·lectual per part dels quadres del partit molt rica. Però el seu plantejament és un cop hem discutit tot el que havíem de discutir,
2: s'ha d'aplicar.
1: Un cop s'ha aplicat, quan s'ha pres un acord, això s'aplica, després ja ho arreglarem. Si ens hem equivocat, doncs, en fi...
6: Molt bé. Has esmentat fa una estona el segon congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata de Rússia. Hi ha una divisió interna que acabarà desembocant el que seran els manxevics i els bolxevics. Què són els bolxevics i què són els manxevics?
1: Sí, no és aquesta denominació que a la gent li, a alguna gent li pot sonar, a la majoria de la gent suposo que li sona a marxar, però bueno, a la gent que més o menys s'acosta, no és una denominació estretament ideològica, és una denominació, en fi, organitzativa. En la votació dels estatuts, que en aquells partits els estatuts eren molt importants perquè definien continguts, mètodes, en fi, objectius, etc. O sigui, no eren una cosa purament jurídica. Els menxevics es van enfadar i van sortir del Congrés durant un dia o dos. Ara no ho tinc present, el temps que van estar fora, i els bolxevics van guanyar.
2: Una molt bona estratègia.
1: Bueno, es van equivocar els menxevics sortint, sí, perquè probablement perquè no teníem majoria, o sigui, els bolxevics. Però llavors els hi va quedar majoritaris i minoritaris. En fi, són accidents de la història, però llavors la paraula bolxevic ja... els termes es van ressignificant a partir dels processos històrics i llavors bolxevic passava a ser als anys 20 un bolxevic era un, no sé, una espècie de quadro de acero de, bueno, en fi, tal. És una cosa molt accidental, no?
6: Molt bé, fet aquesta aclaració, que segurament molta gent, com tu deies, li sonen els noms, però val la pena explicar què volen dir. Avancem en la vida de Lenin i la història de Rússia, perquè toca parlar de la primera part de la revolució de 1905, perquè va ser un fet important en la història de Rússia, i clar, Lenin que s'ho mira des de l'exili, com interpreta tot això i com impacta en el seu plantejament del que ha de passar a Rússia.
1: Bé, la revolució de 1905 és conegut que el detonant és la derrota contra l'exèrcit de la marina, sobretot tsarista, contra en la guerra russo-japonesa, no? En fi, Japó i Rússia intentaven colonitzar tot l'extrem orient, no? I lògicament, com a dos imperialismes s'enfronten, hi ha una guerra. El Japó, sorprenentment, té un nivell d'organització i d'industrialització superior. Hi ha hagut tota una revolució industrial al Japó, no és aquella societat que...
6: 30-40 anys ja, sí, que han començat a fer canvis.
1: Llavors, doncs, el tsarisme, clar, col·lapsa, no? Perquè, en fi, el tsarisme estava basat en que hi havia el pare del poble, que gestionava les coses per la gent, etc. Llavors això fracassa i esclata una revolució. Una revolució que és una revolució obrera en els centres obrers que hi havia en diverses parts de Rússia, Petrograd, la zona del Don, bueno, en fi, tota... Però és una revolució, sobretot, camperola. Recordo que el 80-85% de la població era camperola. I els camperols que l'any 61 s'han alliberat de la servitud no han aconseguit la terra com se'ls hi prometia amb el decret d'alliberament. I llavors la llarga memòria del pagès, no? I s'aixequen. L'aparició dels pagesos com a subjecte polític i social va ser menystinguda clarament per Rosa Luxemburg. En fi, el seu llibre meravellós sobre la revolució de 1905 pràcticament no menciona els pagesos. Vull dir, en fi... bueno, era una marxista molt alemanya, encara que fos polonesa, però era molt, en fi, la classe obrera i ja està, no? I en part també per Trotsky, que juga un paper a la revolució, que arriba a ser president del primer soviet i tal. Lenin què fa davant d'aquesta revolució? La primera cosa és que constata que el programa agrari del partit no serveix per res. L'escrit ella, i s'ha matat. Bueno, hi han hagut molts debats entre ells i tal, perquè, en fi, no serveix. Els pagesos volen una altra cosa. I això és la primera cosa. Trigarà molts anys de recerca i de discussió i d'anàlisi i tal, arribar a fer el que fa el 17, no? Però, en fi, comença aquí. I la segona, constatar que ha aparegut una creació de les masses, que són els consells. I això ho considero una creació de les masses. El partit no ha cridat a crear consells, ni els menxevics, ni els bolxevics. És una creació de... Com ha sorgit això? Bueno, després hi ha molta literatura sobre el tema, però la meva hipòtesi és que l'estructura mental comunitària dels pagesos recentment emigrats s'ha traslladat a la resolució dels conflictes, en la lluita, a les fàbriques i a les ciutats. És un model diferent de l'alemany o de l'anglès, que són les trade unions o els grans sindicats alemanys, etc. És un model en el que la gent està acostumada a reunir-se, tenim un problema, ens reunim, fem una assemblea, si convé estabilitzem això, com fèiem en el poble. Bueno, és una hipòtesi, està sustentada amb literatura, a mi em sembla que bastant coherent, però bueno, és una de les hipòtesis. De moment amb ells els hi crea un... O sigui, és un trasbals. O sigui, això no és el partit, el sindicat, la casa del poble, el no sé què, que farem quan tinguem la llibertat, farem com a Alemanya. Això no funciona així. I, per tant, Lenin es distingeix per aquesta capacitat de captar allò nou que és sorprenent i que no està incorporat en els anàlisis fets sobre la taula. En fi, la seva obra essencial del set és les dues tasques de la socialdemocràcia en la revolució democràtica. En aquestes dues tasques comença a plantejar la idea d'un govern obrer i camperol. Això és una novetat pel marxisme d'aquella època. Els pagesos, en fi, ja vindran. Ja els farem marxar. Llavors, bueno, això és el gran problema de la revolució russa, el meu modo de veure, és el tema de la pagesia. I crec que això ha durat durant tot el segle. Dins de la Unió Soviètica ha sigut el mateix. O sigui, el problema s'ha mantingut perquè no van saber trobar masses bones solucions.
2: Sabem que durant aquest temps va ser exiliat i va viure un temps a París, però sobretot ens interessa una miqueta que en els seus anàlisis, o sigui, clar, s'estava acostant, nosaltres que ho sabem, no? S'estava acostant la Primera Guerra Mundial. I la meva pregunta és si en els seus anàlisis Lenin va preveure, no?, l'esclat en la seva obra, el col·lapse, obra, cita, del col·lapse del Montburgès?
1: Sí, a veure, Lenin és, dintre de la Internacional Socialista, junt amb Rosa Luxemburg i en Jean Jaurès i el líder, un líder laborista anglès que ja han dit el nom, és el cap de l'ala que reclama la lluita contra l'imperialisme. S'està veient que l'imperialisme s'està formant, l'imperialisme modern, no? No, els imperis sempre han existit, imperis, no? Però estem parlant de l'imperialisme. I la confrontació està present. Els congressos de la Internacional Socialista estan permanentment cridant a la pau, denunciant la política armamentista, en fi, diem prometent que faran tot el possible perquè no esclati la guerra, en fi, estan en aquest ambient, però una part de la socialdemocràcia no està per la tasca, o sigui, fa declaracions retòriques però no hi ha manifestacions, en fi, hi ha tot una, en els anys 7, 8, 9, 10, 11, 12 hi ha una mobilització tremenda i Lenin forma part de l'ala esquerra d'aquesta, en general d'acord amb Rosa i d'acord amb Jean Jaurès. Jean Jaurès, que no era un revolucionari comunista i tal, era un socialista republicà, republicanista, va ser assassinat perquè no donava pas a la... O sigui, hagués fet que la socialdemocràcia francesa, encara que no volgués, estigués en contra de la guerra, no? En fi... la seva figura era així, no? Llavors Lenin forma part d'aquest... guanyaven les votacions als congressos perquè el que plantejaven era tan just que no es podien negar. Però després no feien el que... Llavors aquesta és la principal tasca en aquesta època, de Lenin, en cooperació amb altres sectors diferents que no estaven per això, no? Que estava clarament per impedir la guerra, no? En fi, això és el que... el paper essencial d'aquest moment. Ell comença a llegir literatura sobre l'imperialisme en aquesta època, llegeix un autor britànic laborista, reformista, que es deia Hobson, però que havia fet un dels anàlisis més actualitzats de la... de l'evolució del capitalisme. Llegirà un altre socialdemòcrata, un gran economista socialdemòcrata austríac que es deia Hilferding. Rosa Luxemburg al mateix temps està fent la seva elaboració sobre el tema amb el llibre L'acumulació de capital, perquè estan veient que el capitalisme, com deia Jaurès, el capitalisme porta la guerra en el seu si com el núvol porta la pluja. O sigui, estàvem veient que l'evolució de l'imperialisme, del capitalisme, havia desembocat en una fase diferent, nova, en la que s'estava repartint tot el món i al mateix temps en la que la indústria armamentista jugava un paper motor en el desenvolupament del propi capitalisme. I, per tant, la conclusió era evident. I les masses obreres ho sentien. Però, en fi... aquest és el moment, aquests anys és el tema central d'ella, a part de totes les discussions internes al partit, els intentos de congressos d'unificació, les ruptures, en fi, això era un no parar, no? Aquest aspecte, però el que queda d'això és aquest enfoc sobre el que el capitalisme com a portador de la guerra i ser dels primers que ho analitzen.
5: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Recte final del primer programa dedicat a Lenin. Estem escoltant una cançó que segurament molta gent, per una banda o per altra, ha escoltat, però que té poder, més història de la que sembla, oi, Joan? La Varsoviana soviètica.
1: Sí. A veure, l'himne aquí el coneixem perquè la meva àvia de la CNT pues, la cantava, no? Vull dir, les barricades. No? Però, clar, hi ha una circulació de músiques entre els diverses corrents del moviment obrer i reser, entre els diferents països. No? A Polònia sorgeix aquest himne com un himne obrer. Polonès, en fi, no té... I Lenin apreciava molt la qualitat musical d'aquest himne. És una qualitat brutal. Jo la trobo... O sigui, si vols mobilitzar profundament a la gent aquesta música, després posa-li una lletra socialista o posa-li una lletra anarquista. Mm-hmm. Però el ritme mateix, la solemnitat, etc. En fi... I va demanar ser enterrat sota aquesta música. O sigui, tothom pensaria que és la Internacional, no? Que és la, en fi, el més corrent entre socialistes i comunistes, però aquest era... I perquè era un himne molt popular també a Rússia, etc., no? Entre la classe obrera.
2: I és el que dius, que és una melodia que enganxa moltíssim. Vull dir que aquesta cançó sí. La va estar tararejant una bona sí. Estona.
1: I té un ritme solemne, creixent, en fi...
0: captivadora i sí, sí. Diguéssim d'alguna manera t'atrapa i t'implica.
1: Sí, sí.
2: T'implica.
0: Exacte. Sí, sí, sí. 1917 i és quan Lenin escriu l'Estat i la Revolució. Una de les idees, d'entre altres, que et volia preguntar perquè poguessis aclarir és la presència d'una cosa que Lenin li diu la dictadura del proletariat. Uh-huh. Crec que sí. Segurament val la pena que expliquem exactament què vol dir això, perquè són conceptes que a dia d'avui es poden sí. Entendre i segurament es
1: indueixen a molta confusió i a més s'ha fet molt de treball per confondre. Bé, Lenin es va passar la Primera Guerra Mundial a Zúrich, a Berna i a Zúrich.
0: El repte és que ho has de fer en 2 minuts.
1: Sí, no,
2: això és no més preocupis. Difícil, eh?
1: I en aquest moment va fer una ruptura molt important amb diversos terrenys teòrics i estratègics. Un d'ells és el tema de l'Estat. La socialdemocràcia s'havia acostumat a la idea de que anirien creixent i anirien guanyant eleccions i arribarien al poder. Lenin va fer un intent de rescatar les idees de Marx i Engels sobre l'Estat, idees que ells van escriure en diversos moments, però sobretot entorn a la Comuna de París. Val? Llavors rescaten aquesta obra, rescata això. Dictadura del proletariat.

0: durant el poder per 6 mesos, un poder extraordinari, però no sobre tota la vida, sinó sobre la tasca aquella, i després, i al cap de 6 mesos el general tornava a conrear el camp, com Cincinnato, no? En fi, la paraula, per Marx i per Lenin, la paraula dictadura evoca aquest concepte romà republicanista de la dictadura. No té res que veure amb els totalitarismes del segle XX, amb les dictadures, etc. Però això, clar, en fi, necessita un cert temps per poder-se desenvolupar, però si l'oient es quedés amb aquesta idea i a partir d'aquí fes la seva recerca, doncs crec que estaria interessant.
1: I com requereix un cert temps, nosaltres per sort el tenim, no en el capítol d'avui, però sí en un altre que farem pròximament, de les Portes de Troia, on seguirem parlant d'aquests temes i molts més que ens falten. Encara no hem arribat a la revolució de 1917, però de moment parem aquí el programa perquè ja el continuarem. Moltíssimes gràcies, Joan Tafalla.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
2: Recordem molt breument que en Joan ens ha portat aquí el seu llibre de Hola Lenin, que és, bueno, fantàstic, amb un índex brutal, i que, bueno, estem resumint una miqueta en aquest programa, però que si algú vol aprofundir més, el té a la seva disposició.
1: En Carlos Lecegui a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí al programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must, Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió de, amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en la, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015, que va, doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant, un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocaña. Aquestes, ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, i per tant doncs la militància de Cocaña és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant doncs per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. És un instrument realment especial que, doncs, això són unes percussions sobre cordes i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cocaña en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam.

Un nou disc de Cucanya. Des de Tolosa de Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freix, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota, com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: zumba, zumba,
1: La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, doncs ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

El nostre concert recomanat és el de la Gramofon All Stars en format Big Band. Això serà el dijous dia 11 de juny en un escenari com el de La Paloma, dins del Festival Mas i Mas de 2026. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Janice Bow, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say, i per exemple interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Tot això, com acabem de dir, a La Paloma el dijous 11 de juny. Aquest és el nostre concert, però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions, això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho teniu?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm. i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí. On sobretot comarques de Ponint, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de la crisi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, i si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides, s'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
2: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
4: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
2: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
2: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
2: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
2: Exacte,
0: clar
2: sí.
0: Es vegi on es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
2: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat. Moltes, moltes gràcies, companya. Bon dia.
2: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també està una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
5: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
5: No.
0: A Burgos.
5: De Silos.
0: M'havies espantat.
5: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
6: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
5: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi, que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
5: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
7: Molt bon dia
0: a tots. Sí que ho tens en cosetes a l'escala,
7: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
8: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
9: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
7: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
7: A vosaltres, que vagi
0: bé. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
10: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
11: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones, i per tant una crida a la prudència en els ciutadans i a les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
10: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida ja ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
10: Seguirem, Núria. Que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
12: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tot per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, eh, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, eh?
0: No és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè, bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar 4 indicacions, però 4, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rabres.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: Doncs, i a més de casa, eh? I a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi, eh?
0: Va, que el saludem. Joan Anton Català. Joan Anton, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer 4 preguntes, no, Pep? Potser 4 indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu 4 nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar. És molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
0: està. Ja està.
14: Ets sensible, sí,
0: és immediat.
14: És dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar, i també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
14: No ho vam explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar? Sí.
13: Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que n'escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
14: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol era molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
13: Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas, igualment. Aquesta nit,
14: Joan Anton. Gràcies a tots.
0: Abraçada.
14: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes sí. emissores locals, moltes emissores locals, tenim programació especial.
13: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
12: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
10: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: Llavors vam tindre la sort que un estudiant de l'escola d'hostaleria havia guanyat el campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
10: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però dins del croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és... xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
10: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, doncs, havíem fet, doncs, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, fent nada és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
10: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
10: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant, i la coca de recapte, el que passa que va vindre a veure el que és la presentació, el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendre moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom les fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
10: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida.
15: Pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I s'hi vam portar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte dels Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
10: Així, doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vila, de Munt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'Eclipse a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no?, i tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipse, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona de l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, a l'altura de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial, correcte, habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també unes llançadores que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells, tranquil·litat, calma, sobretot, correcte, no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà
2: sí,
3: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els vetos d'amor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol Laura. Que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, no saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
3: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: Despertem la ciutat.
1: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara tres punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
3: Correcte.
2: I ara te pillem a Sòria.
3: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
2: Ah!
3: Estic a meitat de camí, just.
2: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
3: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
2: D'acord. Eh? D'acord, doncs ja.
3: Tenim allà, és el que ens va costar. Fa tres mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
2: Uh-huh.
3: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
2: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
3: Anem amb una furgoneta, amb un multivan, anem sis.
2: Però vaja, que no...
3: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
2: D'acord.
3: I estarem allà, sí.
2: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
3: Ja fa tres dies que fan activitats, perquè vam estar mirant a l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Arisa, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella,
2: sí.
3: I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la una, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
2: Molt bé, així amb temps...
3: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
2: Ja aneu,
3: el lloc ideal.
2: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
3: Correcte.
2: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos que vau encarregar-ho.
3: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell. O sigui que,
2: sí, doncs...
3: A Bisbal.
2: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
3: Exacte, i tant.
2: A disfrutar-ho molt.
3: Molt bé.
2: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu amb compte.
3: Gràcies.
2: Bon viatge.
3: Adéu.
2: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
2: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
4: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és un minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
2: Clar.
4: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que és un poble limítrofe en València.
2: Molt bé.
4: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
2: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
4: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
2: Que guai.
4: Està molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
4: És la cuna de l'horxata.
2: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, us imaginem perfectament
4: tomaca,
2: de pícnic.
4: Sí.
2: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
4: A vosaltres.
2: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
5: Hola.

0: Bon dia.
1: Bon dia, ho tens tot organitzat. Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot.
0: Bueno, no, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
1: Clar.
0: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
1: Jo dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que va l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
0: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
1: Eivissa normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la, en fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
0: Excepte per juliol i agost. Hi ha bastant de moviment.
1: Val.
0: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
1: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
0: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
1: Ah.
0: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure-ho a prop de casa.
1: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé aquesta nit.
0: Disfruteu. Gràcies, igualment.
1: Adéu. Doncs bé, que el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? I són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
2: Bon dia, som aquí.
1: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard
2: cap
1: com
2: problema.
1: Sempre. Què diuen els oients? Més, no sé, més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
2: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
3: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo, però mira, aprofitaré i pujaré el terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8 doncs no està malament. Una abraçada.
2: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
2: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
1: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents i podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los,
2: sí.
1: Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forest. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona, en sentit sud cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona, i segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forest, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, em sembla
2: que... aquí.
0: Digues.
2: Sí.
0: No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insistixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Això...
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no? I sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fora, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran, i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també, eh?
7: Què et sembla?
0: Descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol,
0: per tant... És que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error. No. Error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna passa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu
8: sí, sorpresa.
0: Cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa nostra.
7: Una abraçada, petons.
0: It's a god-awful small affair. Seguim escoltant, re, molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats, aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi, una mica quines són les sensacions que s'estan vivint. Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes, com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, doncs, bueno, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de, que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Esdeveniment. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles i nosaltres per a última hora per a repartir al punt d'observació tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que hem volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat com si haguéssim l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no. Més, a no. la zona del Delta, això és sí, més a l'interior, no més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giné de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu,
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima, cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada, m'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo, i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, i ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res, i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
0: De
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals... I, bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquestes palmetes de mel aquests dies i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em queden molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions. Però és que aquesta nit En els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment, ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic, encara no sabem massa bé, és polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem. Fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem, no ho sabem.
14: En aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la cadena de muntanyes i amb una claredat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? Està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
16: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres, sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Mm-hmm. Doncs Jordi Jovany, del Senyar Rai, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també al Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossi, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
17: Bon dia, Núria. Amigues, queda't molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
17: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha un agent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Herrera, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
18: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
17: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
18: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
17: Per tant, això no és un simple telescopi.
18: Això
17: aquí
18: no
17: hi ha
18: telescopi.
17: Molta més tecnologia.
18: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
17: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
18: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors, és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i, en el fons, no deixa de ser una lupa. Llavors, sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és, en el fons, una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
17: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu? O això no funciona?
18: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
17: Ha quedat clar. Millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres. I que no hi hagi núvols.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
0: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
17: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya. Sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forès, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
0: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim. A part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
0: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
19: Estem molt emocionats. Sí. Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
0: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà a la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem. Sí. I demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
19: Ah, exactament, fer Vinga. Fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
0: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
19: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
0: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It.
0: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, a poc, molt a poc. La primera cançó que escoltarem es titula Moonlight in Vermont i ens la interpreten el guitarrista Johnny Smith i el saxofonista Stan Getz. És una gravació de 1952 que Herbie Hancock, que tenia en aquell moment 12 o 13 anys, sentia a la ràdio, tal com explica la seva autobiografia. I va ser una de les primeres cançons de jazz que el van captivar. És una balada molt delicada.

Moonlight in Vermont, del guitarrista Johnny Smith, una cançó molt popular als anys 50 quan es va editar i un èxit a les emissores de ràdio de l'època. Un jove estudiant de música que mostrava un gran talent, anomenat Herbert Jeffrey Hancock, que nosaltres coneixem com a Herbie Hancock, la sentia i l'encantava, i gràcies a aquesta, i òbviament a moltes altres cançons, va decidir dirigir les seves passes cap al jazz, i els que estem encantats ara som nosaltres. Herbie Hancock va fer el passat dia 12 d'abril 84 anys i avui és el protagonista principal del nostre programa. Hancock va néixer a Chicago i va estudiar en el Grinnell College, una escola privada amb categoria universitària que hi ha a l'estat d'Iowa, als Estats Units. Però quan es va voler professionalitzar, es va traslladar a Nova York. Allà el trompetista Donald Byrd, que era un dels membres de l'escuderia Blue Note, el va fitxar i a les seves ordres va fer la seva primera gravació d'estudi, que va donar com a fruit el disc Royal Flush, de Donald Byrd i de Piper Adams. Una de les peces que hi trobem és aquesta, Hush.

0: This is Al Foster here, Aloysius Foster. Check out Jazz It, great radio station.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Com hem vist, el trompetista Donald Byrd va introduir a Herbie Hancock a la discogràfica Blue Note i això li va permetre al pianista gravar el seu primer disc a nom propi l'any 1962. Es titula Taking Off, que vol dir enlairança. Enlairança com els avions. És un disc que es podria posar perfectament com a exemple de què és la tendència que coneixem com a hard bop. Un disc format per 6 composicions pròpies, una de les quals, Watermelon Man, va representar el primer gran èxit de Herbie Hancock i, de fet, un èxit per a molts altres artistes, ja que és una cançó que ha estat versionada centenars de vegades, fins i tot per ell mateix, que l'ha adaptat, recreat i transformat de manera que sempre, Watermelon Man, sempre sona diferent. Però la primera versió de totes és aquesta.

L'èxit de Watermelon Man i la participació de Herbie Hancock en el grup del trompetista Donald Byrd li van fer guanyar la fama de talent jove i sòlid en l'escena jazzística de Nova York dels primers anys 60. I tant és així que Miles Davis, estrella d'àmbit planetari, quan va decidir renovar el seu quintet, el va agafar. El grup era una autèntica bomba. George Coleman, de 28 anys, saxo tenor. Ron Carter, de 26, baix. Herbie Hancock, que en tenia 23, i Tony Williams, bateria de només 17 anys. El mes de maig de 1963, aquesta colla van entrar a l'estudi per gravar una part del disc, un disc òbviament signat per Miles Davis, titulat Seven Steps to Heaven. Aquí teniu So Near, So Far.

So Near So Far, el quintet de Miles Davis de l'any 1963 amb Herbie Hancock, que és el nostre protagonista d'avui, en el piano. En el sector jazzístic d'aquells anys podies tenir tots els títols universitaris que volguessis, però el fet d'entrar en el grup de Miles Davis et donava molta més credibilitat que tots aquests títols junts. No és estrany, també, que els seus músics treballessin junts quan el líder no hi era per expressar les seves idees i presentar el seu talent al món. Un exemple d'això és el disc de Herbie Hancock, titulat Maiden Voyage, que és de 1965 i que es va gravar exactament amb els mateixos músics que acabem d'escoltar en el Seven Steps to Heaven de Miles Davis. L'única substitució, òbvia, era la de Miles Davis per Freddie Hubbard a la trompeta. És un disc, aquest Maiden Voyage, inspirat en l'oceà, format també exclusivament per composicions pròpies, i una mostra és aquesta cançó que us posem ara, Dolphin Dance, el ball dels dofins.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra, un programa de jazz que avui fa un homenatge a Herbie Hancock. L'aparició dels teclats electrònics i la seva incorporació en el jazz una vegada més a través del grup de Miles Davis va donar eines noves i possibilitats pràcticament infinites a tots els músics que tenien una mentalitat oberta, tirana, molt oberta. Hancock, Herbie Hancock, s'hi va apuntar de seguida i durant alguns anys va oferir la seva vessant més funky i també més comercial. Un disc clau d'aquest període és Headhunters, de 1973. La primera sorpresa que conté, i que ja hem apuntat abans, és una revisió en clau elèctrica de Watermelon Man. Ara us en posem una pinzellada per veure com la va transformar. Ja veureu que no té res a veure amb la versió que hem escoltat fa uns minuts.

un baix potentíssim, un baix elèctric potentíssim, aquest ritme funky, aquests teclats electrònics. Això és un fragment de com va transformar Herbie Hancock la cançó Watermelon Man en el seu disc Headhunters. Però a nosaltres, de fet, ens interessa més escoltar propostes totalment noves. Headhunters s'obre amb una cançó que també va ser un èxit. Originalment dura quasi 16 minuts. Nosaltres n'escoltarem un fragment. Es tracta de Chameleon, de la que se'n va fer a més una versió reduïda que es va editar en single i que va arribar a entrar a les llistes d'èxits, convertint-se en una altra de les melodies imprescindibles en els concerts de Herbie Hancock.

Acabem d'escoltar un fragment de la versió original de Chameleon, de Herbie Hancock, que trobem en el seu disc Headhunters. Segurament les tres composicions seves més conegudes són Watermelon Man, aquesta que acabem d'escoltar, Chameleon, i faltaria, entremig, Cantaloupe Island.

Cantaloupe Island, que es va editar en primera versió l'any 1964 i va ser l'èxit que, en certa manera, tothom esperava com a continuació de Watermelon Man. En el disc Secrets, que és de 1976 i que pertany a aquesta etapa elèctrica de Herbie Hancock que ara estem repassant, n'hi ha una versió de Cantaloupe Island. Recorda molt el procés que hem escoltat fa uns minuts amb Watermelon Man, primer versió acústica i després versió elèctrica. Doncs aquí teniu Cantaloupe Island en versió elèctrica.

0: This is Noriko Ueda. I'm a bass player. You are listening Jazz It.
1: Entrarem en la recta final de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb la pianista japonesa Hiromi Uehara. La tindrem el divendres 5 de juliol a Vilafranca del Penedès, dins del Festival Bijazz 2024.

Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès, 5, 6 i 7 de juliol. Si aprofiteu l'oferta vinícola i gastronòmica, els maridatges enomusicals, els tastos de vins del Penedès i l'excel·lent proposta jazzística, us adonareu que l'opció de passar el cap de setmana a Vilafranca agafa molta, molta força. Acabem el programa avui amb el duet Hiromi Chikorea, un disc editat l'any 2008, duet de pianos, òbviament, i una versió d'una clàssica dels Beatles i de Paul McCartney, The Fool on the Hill. Amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: El programa d'avui ve marcat per l'actualitat. Una actualitat que, hem de dir-ho, ens entristeix, perquè el passat 6 d'octubre va morir als 91 anys i a la seva ciutat, Mataró, un dels compositors catalans

interessants de les darreres dècades, Marcel Olm. Tothom qui el va conèixer acaba trobant les mateixes paraules per descriure aquest músic. Discreció, educació, pulcritud, silencis mesurats i, sobretot, i per damunt de tot, passió per la música. Tant fora interpretant el piano, composant o tan sols parlant, era impossible parlar amb en Marcel sense parlar de música. Ens ha deixat qui ens atreviríem a qualificar com el Montpou del Maresme, perdoneu l'atreviment, però ell era un home amb una vida sense estridències, dedicada a una música sense estridències, com ho va ser Montpou, com també era la seva veu, sempre pausada i càlida. Marcel Olm va aprendre a compondre amb indicacions del mestre Taltavull, però sobretot escoltant, estudiant i admirant els clàssics. El seu llegat suma més de 100 composicions entre música per piano, música de cambra i música coral. Música coral de la qual precisament volem destacar un rèquiem que obrirà precisament avui aquest espai. La música de Marcel Olm tenia un segell personal que el mantenia al marge de modes i de tendències. Ell mateix estava orgullós de com definia l'Enciclopèdia Catalana el seu estil. Diu l'Enciclopèdia: la música de Marcel Olm destaca per l'elegància i la sobrietat i pel caràcter intimista i harmoniós. Doncs bé, avui, estimats i estimades, tindrem un record, merescudíssim record per aquest gran compositor i gran persona. I ho farem gràcies a una entrevista que vam tenir l'oportunitat de fer-li ja fa uns anys, és el 2007. Va ser als micròfons de Mataró Ràdio i que reproduirem avui de forma gairebé íntegra. L'homenatjat d'avui, Marcel Olm, es definia ell mateix així: no he viscut a la música, però he viscut per la música.

0: Acabem d'escoltar el Kyrie que obre el Rèquiem de Marcel Olma en un enregistrament que no sé si pertany al dia de l'estrena, crec que no.
1: No, exactament aquest tall no pertany al dia de l'estrena. Se'n va fer una preestrena l'any anterior en l'Església dels Caputxins d'Arenys de Mar. Es van interpretar uns números, uns fragments, que són els que el Cor Laixa havia estudiat. Perquè la seva idea era estrenar-lo realment en aquell concert. Però se'ls va tirar el temps a sobre, tenien altres compromisos i no el van poder estudiar tot. Llavors el director, Jordi Lluch, em va demanar permís per cantar el que ja sabien. Naturalment, hi vaig accedir-hi. I aquesta és la gravació. O sigui, no és exactament la gravació del dia de la interpretació a Sant Josep.
0: Doncs hem volgut començar amb aquest Rèquiem, aprofitant que l'11 de març es va interpretar. Després entrarem més a fons amb la trajectòria de Marcel Olm, però primer ens agradaria reprofundir una miqueta en aquest Rèquiem. Quina... Ja ens ha comentat que, ja ho hem dit, la Coral Laixa va ser qui la va treballar, la va estrenar. Com es va fer aquest contacte?
1: Pues d'una manera molt, diguéssim, casual, per dir-ho així, no? Jo tenia el Rèquiem escrit, ja complert, i un bon dia un amic meu de llarg temps, que és professor de cant, Enric Illana, em va proposar presentar-me en el director del Cor Laixa, a veure si per casualitat li interessava la partitura. Així va ser. Vaig entregar la partitura, vam tenir una entrevista, va tenir molt bona acollida, li va agradar, i ja va posar fil a l'agulla, per dir-ho així, per fer-ne l'estudi i estrenar-lo. Des de l'ego em vaig quedar molt content i van tenir molt d'interès i els estic molt, molt agraït. I com a cosa curiosa, a part d'aquesta, diguem-ne, preestrena o preinterpretació que va tenir lloc a Arenys, l'estrena a Mataró es va fer a Mataró. Jo sóc mataroní, es va fer a Mataró, interpretada per un cor que no és de Mataró i patrocinada per una entitat que no tenia res a veure amb Mataró. Només ho dic com a anècdota.
0: Deixem-ho així.
1: Sense comentaris. Sí, sense comentaris.
0: Per tant, el Rèquiem sí que estava escrit ja de feia un temps.
1: Sí, sí, sí. Ja feia uns 2 anys que l'havia... escrit. És per cor mixt de 4 veus, com ja és sabut. I bueno, a l'escriure aquest Rèquiem, si em pregunta què me'l va motivar, a mi sempre m'han impressionat aquestes paraules: el descans etern i que la llum perpètua ens il·lumini. Aquesta frase sempre m'ha, no sé, m'ha impressionat. I això va ser el que em va motivar a composar el Rèquiem. De Rèquiems n'hi han de famosíssims. Això ja ho sabem tots. El Rèquiem de Mozart és sabut que va ser fruit d'un encàrrec. El Rèquiem de Fauré el va escriure, si no em falla la memòria, en record dels seus pares, en homenatge als seus pares. I la idea motora de la composició per part de Fauré va ser, doncs, la confiança en una vida al més enllà. A mi només me'l va moure, diguéssim, a part d'aquesta impressió d'aquestes paraules, em va moure pensar que davant d'un fet inevitable, que és la mort.
0: És cert que molts compositors l'han composat... per això moltes vegades es fa aquesta pregunta del per què, perquè és cert que en molts casos hi ha una motivació.
1: Sí, sí.
0: I Brahms també em sembla que va ser per la seva mare,
1: etc. I a més a més, n'hi ha d'altres, hi ha el Rèquiem de Verdi. No tinc notícia de quin va ser, què va motivar a Verdi a crear el seu, no? Però el de Fauré sí que el vaig llegir. A més, em vaig servir del text, el mateix text llatí que va utilitzar pel Fauré pel seu, és el que jo vaig agafar.
0: Sí, perquè...
1: No és, difereix del de Mozart. Mozart ha agafat alguns altres, hi ha unes variants, no? En el text, només en el text.
0: Sí.
1: Però jo em va agradar i em vaig servir exactament del mateix que va fer servir Fauré.
0: És un text que no té dies ire i que, en canvi, té una...
1: Ni en lacrimosa.
0: Ni en lacrimosa. Sí, sí. I ens trobem un pie Jesu, en
1: canvi... Exactament, sí, sí, sí.
0: Això ja és el compositor que ho ha de dir, però també veig que, no sé si la sensació que va transmetre, el que ens agrada el Rèquiem de Fauré, que és un Rèquiem que sobretot transmet això, una sensació de pau...
1: De pau i serenitat, és impressionant.
0: Jo diré que a mi la sensació que em va transmetre el Rèquiem de Marcel Olm era bastant similar. És una... sempre amb una posició molt moderada,
1: sí,
0: de transmetre una sensació de pau.
1: Sí, no hi ha estridències, no hi ha, diguéssim, fragments, doncs, diguéssim, punta, i, bueno, esclar, també és recollir aquesta sensació, l'inevitable de la mort, no cal fer escarafalls. Davant d'aquest fet, no hi ha volta de full.
0: El Requiem està escrit, per tant, a cors mixta,
1: cors mixta, quatre veus, sí.
0: No hi ha instruments, suposo, no. Perquè d'entrada no es plantejava així.
1: Jo ho vaig creure convenient prescindir d'instrumentació, a més, també per una raó, diguéssim, hasta pràctica. Com més elements hi hagués posat, més difícil per estrenar-ho.
0: Això també és veritat.
1: I més costós.
0: Això també és veritat.
1: O sigui que em vaig limitar-me a fer-ho per cor mixta. Hi ha un petit suport, que m'ho va demanar el director, un petit suport d'orgue, però més un suport, eh? La partitura original no hi és, però el director m'ho va demanar, hasta per, doncs, en fi, perquè no fos tan compromès a l'escena,
0: per assegurar
1: l'afinació, i naturalment jo no m'hi vaig pas negar, no? I no hi queda malament.
0: Doncs el Requiem és, com hem dit, l'Opus 72 de Marcel Orm, per tant, una obra que em sembla que l'Opus ja va pel 80 i bastants.
1: 85, em sembla que són, sí.
0: Per tant, són moltes obres.
1: Pues sí,
0: i avui aprofitarem aquest espai que tenim per fer un petit repàs de la música de Marcel Orm, no només del Requiem. Una música que, segons l'Enciclopèdia de la Música de l'Enciclopèdia Catalana, diu textualment, la música de Marcel Orm destaca per l'elegància i la sobrietat i pel caràcter intimista i harmoniós. Avui, doncs, tindrem l'oportunitat de fer un repàs a l'obra de Marcel Orm.

0: Hem escoltat el Capritxo sobre un tema espanyol, que és la Opus 3 de Marcel Olm, una obra escrita el 1958, és a dir, una obra primerenca del catàleg de Marcel Olm, de la qual ell ens ha comentat que li té un apreci especial, crec, que es va estrenar, em consta, aquí, a Buenos Aires, ja fa bastants anys.
1: Pues sí. Casualment van estrenar-se en allà baix.
0: Com és això?
1: Bueno, perquè una pianista espanyola, catalana, Josefina Gómez Zoldrà, una pianista molt temperamental i molt diguéssim, identificada amb la música espanyola, a mi se'm va acudir això, aquest tema, que ho dic ben bé, un capritxo sobre un tema espanyol, perquè realment és un aire, té un aire espanyol, no és que hagués agafat jo cap tema, té un aire espanyol. Li va agradar molt, la va posar en repertori, i com que ella voltava i viatjava, pues va ser a Buenos Aires on se li va presentar l'ocasió, doncs, adient per estrenar-la. Uh-huh. Lo qual, miri, també va ser satisfactori per mi que anés a parar allà baix.
0: En aquest cas, l'enregistrament, qui era l'intèrpret?
1: Bueno, aquest tall que se n'ha sentit, la intèrpret és Cristina Casale, una pianista jove, molt vàlida i molt preparada, que també, doncs, m'ha interpretat diverses peces meves, uh-huh, amb repertori, té un programa, i ho fa molt bé. És una noia, doncs, que porta una bona trajectòria. Sí.
0: Doncs ara que hem retrocedit una mica en el temps, ja retrocedim una mica més, ja. Vostè neix a Mataró i, diguem-ne, té tradició musical la família o no? O Marcel Olm?
1: En absolut.
0: No?
1: No hi ha cap tradició ni antecedent musical amb la meva família. Jo sóc l'element atípic, per dir-ho així, eh? No sé.
0: I com li ve a Marcel Olm? No, en quin moment diu m'agrada la música, m'hi vull dedicar?
1: De jovenet, de criatura.
0: Sí?
1: Jo recordo que com tenia 7 anys, i bueno, anava al col·legi dels germans maristes, esclar, en aquella època ens portaven a missa cada diumenge i tal. I jo quan hi havia es donava la casada que hi havia una celebració en l'església amb música. Ara ja tot això és diferent, però aquí hi havia l'orgue i algun quartet de corda així, i interpretaven. Jo és que jo em quedava com a l'alat. Jo sentia ja a dintre meu una sensació que, a mesura que va anar passant el temps, bueno, encara dura, vaja.
0: La música el va cridar, doncs.
1: Exactament, sí. O sigui, que ja, no sé, és algo, això, aquestes coses es porten a dintre. És aquesta, la percepció, la sensibilitat per la música, si neix, es té o no es té.
0: I si no hagués estat la música, tenia alguna altra vocació d'infantesa o no?
1: No.
0: Cada vegada algú diu, si no hagués sigut música...
1: No. La música ha sigut per mi, de cap manera, un passatemps. Ha sigut una autèntica necessitat. Una necessitat. No sabria viure sense la música.
0: I des de petit veu que el piano serà el seu instrument?
1: Sí. No toco cap més ni he estudiat cap més instrument. El piano única i exclusivament.
0: I estudia amb Maria Canela,
1: sí,
0: crec.
1: Sí, jo he tingut diversos professors, a tots els hi tinc afecte, són morts ja, els hi tinc afecte i respecte, i a tots agraeixo totes les ensenyances que he rebut, però darrerament vaig sortir ja dels tres cursos de la mà de Maria Canela, una professora del Conservatori del Liceu, una gran pianista, una gran pedagoga, això en quant al piano. I després, en composició, vaig tenir la sort de rebre més que ensenyances tècniques, diguéssim, la cosa de teòrica, del mestre Cristòfol Taltavull, que també era un pedagog va ser un pedagog molt reconegut. El que més jo agraeixo va ser de la manera que em va encaminar, o sigui, que em va a conduir a desenvolupar la meva personalitat i prou. Fora influències i fora res. El que jo sentia, tal com ho sentia i tal com ho creia que havia de dir-ho. Això per mi va ser molt important.
0: Ara que comenta Cristòfol Taltavull, mestre de mestres, perquè tant, va ser mestre tant, de Xavier Vengarel, del Pare Ireneu.
1: Sí.
0: Com era el mestre de Taltavull? Com el recorda?
1: Era una persona entranyable, una persona senzillíssima, una persona humana, sense cap posse, i això que el seu bagatge era impressionant, el seu currículum era de gran categoria. Això és sabut, ja no descobreixo res, però sobretot era una persona tan humana, tan senzilla, tan normal, et trobaves tan còmode amb ell.
0: Uh-huh.
1: Això és molt important.
0: Això devia ser cap als anys 50?
1: Sí.
0: Era una època, després ho comentarem amb més detall, però els anys 50 era una època que en el segle XX van estar diguem-ne, de molt durs en el sentit del desenvolupament d'un serialisme i d'una música especialment dura.
2: Sí.
0: Com l'enfocava el mestre Taltavull aquestes noves músiques?
1: Per això jo he dit que el primer que li haig d'agrair, o el més important que li haig d'agrair, és haver-me, diguéssim, no haver-me condicionat per res. Uh-huh. No haver-me condicionat ni inclinat per res. Que es desenvolupés el que jo portava dintre. Esclar, ell té deixebles que han tingut una trajectòria i una producció molt diferent de la meva. Ho respecto tot, no tinc res que dir-ho. Allà cada qual. Allà cada qual. Perquè, és clar, avui dia, no sé, les tendències amb l'anomenada música contemporània, amb la meva opinió, van per uns camins que, francament... No, jo no estic d'acord. Jo no tinc l'acostum de tractar d'explicar la meva música fent definicions que sempre poden ser discutibles i que a la fi potser resultaran subjectives. Jo prefereixo que sigui la música que parli per si mateixa. El que sí és ben cert que jo sóc honest a mi mateix. No he buscat mai cap artifici per fer-la més contemporània, més actual, ni més serial. No. A mi més tot això a mi no m'interessa. Jo puc donar fe, i dono fe, de que sóc sincer a mi mateix. Si diré que vistes el resultat, admeto que sóc un compositor fora de circuit, per dir-ho d'alguna manera. Atès el llenguatge que jo parlo i el que senten que parlen molts i molts compositors vius avui dia, i que la seva obra pot molt bé quedar classificada com a música contemporània. I aquesta postura meva la veig avalada per l'opinió d'altres compositors més joves que jo, que també diuen que estan allunyades d'aquestes tendències supercontemporànies, que no diuen res.
0: Sí, perquè a vegades és qüestió de posar-se etiquetes, no?
1: Exactament.
0: Jo sóc serialista, jo sóc com a la política, com si un senyor, el polític de professió, només pot tenir aquelles idees, exactament. No en pot tenir una altra. I de vegades sembla que els músics, quan s'encasillen, només poden fer allò.
1: Exactament.
0: Doncs, com que anirem sentint una sèrie de fragments que el senyor ens ha portat, ara ens interessa sentir el següent tall, que és un impromptu fantasia, l'Opus 6 de Marcel Olm.
1: També és una obra de joventut, aquesta.
0: També.
1: Sí,
0: sentim-la,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí.

0: Doncs acabem d'escoltar l'Impromptu Fantasia Opus 6 de Marcel Olm, una peça escrita l'any 1951, per tant també una peça primerenca, diríem.
1: Evidentment, sí, sí.
0: I molt virtuosística,
1: molt, molt pel que hem vist. Sí, sí, sí, el pianista hi té una mica de feina.
0: Té feina,
1: sí, sí, sí. Ara, esclar, ja es veu que és un estil, doncs, dins de la meva línia, doncs és molt això, molt primerenc, molt primerenc. Ara jo no faig aquest tipus de
0: coses. Té un estil més similar a que pot ser de Granados o que podria ser...
1: Sí, Chopin, o sí, una mica de melodia de chopiniana, en fi, sí, sí.
0: Té algun record d'aquesta peça? Li evoca alguna...
1: En aquest moment no el recordo, la veritat.
0: Diu fa molts anys, és
1: molts anys,
0: 1954.
1: Ha plogut molt.
0: Havíem parlat de Cristòfol Taldevull, sí, sí. Que pel que veiem, doncs, intuïm que el va marcar bastant, sí, com a persona i com a, sí. I com a formador.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquella època té algun altre record d'alguna persona, d'algun personatge que l'influís o que li deixés... alguna empremta?
1: En aquest moment no em ve la memòria. Només em ve a la memòria una anècdota del mestre Taldevull. I on era davant, precisament? Li van presentar una obra meva que ja havia, diguéssim, vist o comentat una altra autoritat musical. I aquella persona, pues, deia que aquella obra hi havia, pues, diguem-ne, manquant a forma, això i això i això i això. I el mestre Taldevull, això m'ho van explicar, jo no era davant, o sigui que estava, diguéssim, més lliure per opinar. Diu, sí, diu, precisament, diu, això i això no és l'usual, no és la forma usual, però el va fer, el precisament no haver caigut amb aquest tòpic, li dona originalitat.
0: Mm-hmm. Està clar.
1: Sí, sí, jo ho recordo perfectament.
0: Abans de continuar amb el que és la trajectòria compositiva de Marcel Olm, tampoc volem oblidar, i ho diem ara perquè no se'ns oblidi, que ha tingut i té una faceta de pianista acompanyant. I l'hem, sí, vist moltes vegades acompanyant, sí, sí, tant a Pilar Dan com el mateix Enric Illan alguna vegada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Facin cinc cèntims d'aquesta experiència.
1: Bueno, a mi m'agrada molt tocar. No he deixat mai de practicar. Actualment, avui, estic encara en forma com a pianista perquè treballo molt al piano. I amb Pilar Dan també, de molts anys, em sembla que vam començar als anys 60, si no em falla la memòria, a col·laborar junts. Hem fet una quantitat enorme de recitals, aquí i a fora d'aquí. I ha sigut una tasca molt gratificant perquè Pilar Adán és una persona dotada d'una musicalitat exquisida, és una intèrpret estupenda, vibra i sent el repertori que nosaltres hem cultivat, o sigui, el Lied. I ha sigut molt, molt bonic. Després també, amb menys de cara, tasca de cara al públic, he acompanyat Enric Illana, que també té molta sensibilitat i canta molt de gust.
0: Suposo que també un pianista és una forma de mantenir-se viu i actiu. El,
1: sí,
0: fet,
1: sí,
0: de tenir que acompanyar és una tasca a vegades, sí, poc valorada, en el,
1: sí,
0: sentit,
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: requereix...
1: Sí, evidentment, sí, evidentment,
0: requereix,
1: evidentment, és poc valorada i poc reconeguda el pianista acompanyant. Bueno, però és difícil.
0: Sí, sí, perquè, sí, perquè necessita dominar la tècnica, el piano, sí, i saber seguir.
1: Sí, saber, i a més, compenetrar-te amb el cantant, eh? I és una tasca que, com una vegada molt bé ens va dir una persona, era el doctor Josep Maria Colomer Pujol, que feia comentaris, segurament moltes persones que m'escoltin ho recordaran, feia comentaris sobre actuacions en el Liceu. Ens va fer una presentació amb motiu d'un concert que era per la Ràdio Nacional, en públic, després es gravava i es va tornar a passar. I deia, el doctor Colomer deia que el gènere, el Lied, és poc espectacular i és més difícil. Diu, en el teatre, en l'òpera, en els grans espectacles de veu, allà on no arriba la veu, moltes vegades arriba la màniga. Diu, i amb això vull dir que el públic, vulgues que no, rep una impressió, un efecte psicològic de l'escenografia. Diu, en canvi, en el Lied, diu, ell ho deia en presentant en castellà, diu, aquí i ara, és a cuerpo gentil, aquí no hi valen artificis, hi ha el cantant i el pianista, i prou.
0: Sí, sí, sols davant l'escenari,
1: exactament,
0: tot
1: exactament,
0: depèn de
1: exactament, exactament.
2: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Ens agradaria comentar-li o preguntar-li al senyor quin projecte té entre mans, o si té algun projecte en vistes, o què té sobre de la taula.
1: Bueno, doncs sobre de la taula tinc concretament un miserere per cor mixt de quatre veus que hi estic treballant. El tinc bastant adelantat.
0: Uh-huh.
1: És sobre el text llatí del miserere, que són salms.
0: Està encarregat o no?
1: No me l'ha encarregat ningú. L'estic doncs, escrivint perquè m'agrada i perquè ho sento i tinc ganes de fer-ho. El Rèquiem va ser la primera obra coral que vaig fer. Després, a continuació, hi va venir un Magnificat a quatre veus, que aquest té soprano solista. O sigui, soprano solista i cor mixt a quatre veus. Aquest no s'ha interpretat. No s'ha estrenat encara. Està escrit totalment acabat. I després, actualment, el que tinc damunt de la taula, com vostè m'ha preguntat, és el Miserere. Projectes. Bueno, pues, m'agradaria moltíssim que la meva obra tingués més difusió. No em puc queixar, perquè, per exemple, en la temporada Avui Música, que és la que organitza l'Associació Catalana de Compositors, pues, ja em varen estrenar fa dues temporades, si mal no recordo, primer una obra de piano, després el cello solista de l'OBC de Vic Avestany em va estrenar uns monòlegs per cello sol sense cap acompanyament. Després també el clarinet solista de l'OBC l'any passat, o no aquest any, primers d'any, em va estrenar també un treball de clarinet sol. I ara tinc una obra per guitarra, que la té un guitarrista de Madrid, que s'hi va interessar, i bueno, espero veure si hi hagués l'oportunitat que s'estreni. Però esclar, aquestes coses ja no depenen del compositor, depenen de molts factors.
0: Bé, si més no, si algun director de coral ens està escoltant, sap que té un Miserere que s'està acabant.
1: I a més, un Magnífic que està
0: acabant. Doncs ara que sabem que té aquest Miserere sobre la taula, intentem imaginar-nos com escriu Marcel Olm. Com escriu Marcel Olm? Com composa? Amb paper i llapis, amb ploma, amb ordinador...
1: No.
0: Ara que hi ha tants medis...
1: No. Miri,
0: el piano...
1: Sí, no. Jo treballo manualment, per dir-ho així. Paper i llapis i a la taula. Vaig desenvolupant les idees. Llavors, naturalment, com tinc la idea plasmada, la provo, sobretot per obra coral, a veure que soni. Jo ja tinc idea, naturalment, però llavors la provo en el piano. L'escric a mà, naturalment l'esborrany, però com tinc l'obra acabada, la passo amb net a mà. Ja sé que hi ha programes d'ordinador, perquè avui dia la informàtica pues, hi ha uns avenços tremendos, però jo sóc una persona totalment negada per fer anar un ordinador. A més, sé que hauria d'agafar una pràctica per escriure bé, perquè tampoc és tan fàcil. Sobretot quan, per exemple, s'escriu un text i posar les síl·labes exactament a sota cada nota, això és una mica complicat.
0: És complicat.
1: Potser sí que hi haurà persona que sigui molt manyosa i ho sàpiga fer. Com que jo no ho sé fer, jo faig el mètode tradicional. Abans, venien el paper pautat i el fabricaven de bona qualitat. I jo escrivia en ploma. Haig de dir que tinc una cal·ligrafia molt clara i em quedava impecable. Amb el temps, com que apenas es deu vendre paper, perquè tothom ho fa amb ordinador, la qualitat ha disminuït. I llavors no ho puc fer amb tinta perquè s'escampla. Ho haig de fer amb rotulador. Llavors empleo el rotulador i ho deixo així. Ara bé, diré, com que tinc una grafia molt clara, no tinc problema a l'hora de donar fotocòpies, perquè jo, ara sí, s'ha editat una cosa per internet, amb un editorial que hem fet que ho fa d'aquesta manera, esclar, té una més gran difusió, però jo no tinc obra editada. Ho tinc tot registrat, això sí. Uh-huh. Els meus drets com a compositor estan tots registrats en tots els aspectes. O sigui que no és cap problema per mi donar una fotocòpia perquè un pianista l'estudi, o un jornalista, o qui sigui, no? Perquè els meus drets estan protegits. Però jo entrego aquella fotocòpia i l'intèrpret no té cap problema a més estudiar-la, traduir-la. No, la llegeix perfectament, perquè tinc la grafia molt clara.
0: Sí, la veritat és que hi ha alguns escriptors, diguem, novel·listes, que segueixen escrivint, a pesar dels meravellosos processadors de textos, segueixen escrivint amb llapis o amb ploma, perquè el contacte físic, fins i tot amb el paper, i el temps que requereix estar escrivint, d'alguna manera, ajuda a la forma que un ha fet des de sempre. No?
1: Sí, jo l'obra, naturalment, la repasso i la miro i la penso, no? Però quan ja la passo amb net, quan ja de l'esborrany definitiu el passo amb net, quan escric nota per nota, el vaig sentint. Vaig sentint els sonidos. Uh-huh. I si algú, en algun, per un moment, no em quadra sobre el paper i sobre la meva ment, m'aixeco de seguida, vaig al piano perquè em tregui de dubtes.
0: Nosaltres hem consultat una pàgina d'internet, que és la de l'Associació Catalana de Compositors. i en allà
1: sí,
0: es troben...
1: Sí, jo soc membre de l'Associació Catalana fa molts anys ja.
0: I com que ho sabíem, hem anat a veure. I allà hem trobat, efectivament, totes les obres de Marcel Olm perfectament llistades, qui vulgui hi va. I en allà mirant hem vist una obra, la balada Opus 81, que diu Balada després de llegir Rilke.
1: Sí.
0: I la pregunta llavors és obligada. S'inspira de vegades? Queda clar que sí, en aquest cas amb obres literàries.
1: Sí, no masses vegades, no masses vegades. Però Rilke és un autor que m'agrada molt, i sobretot llegint una vertent, diguéssim, molt humana d'ell, que són les cartes que va escriure a un jove poeta. En una època de la seva vida, un jove poeta li va enviar els seus treballs, es van cartejar, i les reflexions que fa, l'encert del seu criteri, la visió que té de lo que és l'art, a mi això em va impressionar molt. Més que llegir un llibre, una obra, no, és algo que em va semblar o ho vaig percebre com algo molt palpable d'ell, escrivint unes cartes.
0: En aquell cas va servir, sí, de motivació...
1: Pues sí, per... sí. Llegint les observacions, que jo hi estava d'acord amb moltes de les que feia. Una d'elles, la citaré molt breument, quan aquest poeta li va enviar els seus treballs, esclar, li demanava consell, comentava doncs, que estava una mica decebut perquè els seus treballs no tenien acollida, etcètera, etcètera. I ell li va dir, no, miri, diu, vostè ha de fer una cosa. Vostè s'ha de preguntar, amb serietat, a vostè mateix, si vostè podria viure sense escriure. Si la resposta és que no, és motiu suficient perquè ho deixi. Deixi-ho, faci una altra activitat i no hi pensi més. Ara bé, si la seva resposta és que vostè, allò, l'escriure és una necessitat i vostè no podria viure sense fer-ho, organitzis la seva vida i vol qui se'n deu. Ara bé, no es pregunti si li publiquen, si no li publiquen, si l'aplaudeixen, si no l'aplaudeixen, perquè això no té a veure. La seva obra, si brolla d'una necessitat, serà vàlida.

0: estem escoltant de fons una peça que es diu Pluja, records, Pluja, un opus ja del 50, opus 56, em sembla, 55, per tant és una obra ja una mica més...
1: Ja més cap aquí, més sí, cap aquí. Més cap aquí, més endavant, sí.
0: Ara sentint aquesta música, m'ha vingut a la ment que algunes crítiques o comentaris sobre l'obra de Marcel Olm generalment comenten sempre o es parla d'intimisme, de sobrietat, de sensibilitat, això... Això és el que jo he trobat més, eh? Van sí, ben orientades, sí, sí, van és una ben, mica el
1: van,
0: que...
1: Sí, sí, van ben orientats, van ben orientats. I la definició que vaig llegir quan es va publicar la meva nota en l'Enciclopèdia de la Música, que per cert em va satisfer molt, pues, en vida veure'm amb una enciclopèdia, perquè realment a vegades t'hi posen quan ja ets mort, no? I per lo que es diu que val més una flor amb un viu que una corona amb un difunt, jo em vaig sentir doncs, molt honorat de que figurés a l'Enciclopèdia. I la definició que fan jo la trobo exacta. Exacte, exacte, exacte. Jo moltes vegades m'han preguntat, bueno, sí, i si tu surts i vas al camp, i no, no, o sigui, generalment, tota l'obra em surt de mi mateix, de sensacions íntimes, d'un caràcter, d'un altre, d'un color, d'un altre, d'una tendència, però són coses com si digués vivències íntimes, eh?
0: El que és cert és que escoltant la música de Marcel Olm percebem dues coses. Primer, aquesta sensació que transmet d'equilibri, de sobrietat, i d'altra, que certament no s'allunya gaire de la tonalitat. És una música perfectament audible, còmode d'escoltar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: D'autors contemporanis, té alguna predilecció, alguna afinitat amb algun autor contemporani amb qui s'identifiqui o no especialment?
1: Dels contemporanis, o sigui, dels d'avui dia, malauradament hauria de dir que no m'identifico amb cap, perquè almenys tot el que he sentit, he tingut ocasió de sentir, a mi amb la meva estètica, amb la meva idea, pues no quadra. No.
0: Potser per allò que dèiem abans, no?, de l'intent de classificació de
1: sí,
0: molta gent, amb moltes estètiques...
1: Sí, exactament. Esclar, es parla també, bueno, sí, la música i tal, o l'art, l'inspiració. Bueno, l'inspiració, com es defineix l'inspiració? La inspiració per mi es defineix d'una manera molt senzilla, treballar. Perquè esperar gratuïtament que et resolguin les coses, això és completament impossible. I em ve a mà el record d'unes paraules que són coincidents amb Brahms i amb Richard Strauss, o sigui, la font de l'inspiració. Els dos coincideixen en que hi ha una força interna que mou el procés de creació. Sense això, el resultat pot acabar en un pur treball cerebral, o sigui, de poc valor, de curta durada. I a més, la millor de les idees cal construir-la bé, coherent. Casualment, aquest comentari, quasi, és coincident amb el que va fer Brahms i el que va fer Strauss. Richard Strauss, és als anys 47. Aquest comentari, jo el vaig llegir que l'havia fet en els anys 20, aproximadament. Jo no sé què diria avui dia. També deia Strauss que deia que ell, en el seu temps, estava considerat en posició d'avantguàrdia. I diu que, ja més endavant, deia que estava a la rereguàrdia. Diu, ara sí, jo sempre he sigut sincer. Diu, i no estic segur de que els actuals futuristes musicals dels anys 20 ho siguin igual de sincers. També no sé què diria avui Richard Strauss.
0: És cert que van ser uns anys de canvi impressionant. En poc temps va haver una evolució absolutament brutal.
1: Brutal, brutal.
0: Difícil d'assumir per
1: sí,
0: les persones.
1: I sabem que en el final de tot el conte, el millor jutge és el temps. El que val, tingui la tendència que tingui, s'aguanta, i el que no val, pues, cau en l'oblit. És així.
0: Fins ara hem escoltat gairebé exclusivament obres pianístiques en aquest recull que estem fent, però Marcel Olm també té peces per altres formacions.
1: Sí.
0: Té peces per quartet de corda?
1: Per quartet de corda, bueno, quartet concretament no, però precisament he acabat no fa molt un diàleg que és per un trio de vent i piano. Aquest treball està acabat l'acabat, vaja.
0: Ben i piano.
1: No sé, ben, o sigui, el flauta, oboe i fagot, o sigui, l'alt, el mig i el baix, i després el piano, però amb ben. Pot dir-se, sí, és una obra de càmera, es titula Diàlegs, està fragmentat amb 8 diàlegs, i juguen els tres instruments, bueno, els quatre amb el piano. El que tinc molt és obra vocal, pensant en la Pilar Adán, que tot el que he fet de veu ho ha estrenat la Pilar, arreu ho ha estrenat. Això tinc molt. Amb textos, doncs, miré de Maragall, de Sant Joan de la Creu, només per citar-ne dos, no? Molts.
0: I també un exemple que ara podrem escoltar, precisament, que ens ha portat Marcel Olm, i que és una peça per a violoncel, en aquest cas.
1: Ah, sí, bueno, però és, diguéssim, no es pot considerar càmera, perquè és un sol instrument, i no hi ha acompanyament.
0: Per això es diu monòleg.
1: Monòlegs, exactament, sí. Aquesta peça la va estrenar el cello solista de la BC, Navi Cabestany, em sembla que va ser la passada temporada, no ho recordo bé. Per cert, jo no el coneixia, aquest intèrpret de res, i va escollir l'obra perquè suposo que la va trobar interessant.

0: Doncs hem escoltat un dels 6 monòlegs per violoncel de Marcel Holm, una obra en aquest cas ja més de maduresa, i com ens deia ell mateix, dedicat a Navi Cabestany, eh que sí?
1: Sí, exactament.
0: Anem acabant, perquè el temps, la veritat és que en ràdio sempre se'ns tira a sobre. Es pot viure de la música clàssica?
1: És molt difícil. Jo ho matiso i dic que jo no he pogut viure de la música, però sí que he viscut sempre per la música. Ara sí, és clar, per exemple, en el cas d'intèrprets, pues, només per citar dos grandes espanyols, Alicia de la Rocha, una concertista de projecció internacional mundial, ella ha viscut de la música, Ònica Norzabaleta, l'arpista Narcís Yepes, però aquests són casos que són estrelles, són de primera magnitud. Bueno, després hi ha una sèrie també de concertistes que, compaginat amb una càtedra, amb un conservatori, si han pogut viure de la música, i altres que viuen de la música. Jo potser no n'he sabut, no ho sé.
0: Això no fàcil, sí. Em sembla que no ho és.
1: Fàcil no ho és, i em fa l'efecte que a qualsevol gamma de l'art en sèrio, pintura, literatura, és molt difícil exclusivament viure exclusivament d'això. Sí que n'hi ha alguns, pocs privilegiats. Jo no sóc d'aquests.
0: I avui en dia que la música al nostre entorn a vegades s'ha convertit gairebé en contaminant, ho dic perquè un va al supermercat i sent música pel carrer, a vegades és gairebé agressiu. La música està molt bé quan la volem escoltar, però no quan ens la imposen.
1: Ens la imposen, sí.
0: El Marcel Holm escolta música habitualment?
1: No gaire.
0: O no massa?
1: No gaire, molt poca. Molt poca, per un error, no perquè no m'agradi, però és clar, jo, per la meva manera de ser, sempre tinc música al cap. Llavors, per evitar algo que és possible que passi, o sigui, percebre influències o coses, motius que et queden en el subconscient i que algun dia et surten, tracto d'evitar-ho. O sigui que jo d'escoltar-ne escolto molt, molt poca. Sí, però molt poca.
0: Gairebé com una cosa higiènica, intentar...
1: Sí, perquè a més passa una cosa. Per escoltar música, jo almenys necessito estar tranquil, que no em destorbin, que no hi hagin interferències. I, esclar, no puc fer res més, evidentment, no es pot fer res més. Com que jo o composo o toco el piano sempre, és incompatible. Una cosa amb l'altra. Sí que hi ha moments que, per exemple, no sé, per televisió donen un bon concert i llavors l'escolto, o algun disco que m'agradi per directe meu, no, sí, però són molt pocs moments. O sigui, jo estar relaxat tranquil·lament escoltant música, de la música bona, molt poques vegades. Curiosament, molt poques vegades.
0: Nosaltres li hem demanat a Marcel Holm que ens escollís una peça clàssica que amb ell tingués especial afinitat o admirés especialment. I ell ens ha triat aquest, el segon moviment del segon concert de Brahms, del qual ens sentirem només un petit fragment. Sí.

0: Doncs arribem ja al final del programa d'avui. Són 55 minuts, però passen rapidíssims.
1: Evidentment, sí.
0: Doncs bé, ha estat per nosaltres un autèntic plaer avui que Marcel Olm ens hagi volgut acompanyar aquest vespre en aquest espai que tenim sobre música i sobre conversa de música. Per tant, gràcies, senyor Olm, per la seva presència als estudis de Mataró Ràdio.
1: Jo agraeixo molt l'amabilitat de vostès, de tots vostès, de vostè principalment, que ha preparat un guion doncs, tan agradable, i a l'equip tècnic de Ràdio Mataró, que ha fet possible aquesta gravació.

Bé, no hi ha millor manera de retre homenatge musical a algú que il·lustrar-ho amb una missa de Rèquiem. El mateix Marcel Olmo deia en aquesta entrevista: tota la vida va estar fascinat per la idea del descans etern, aquelles paraules amb què comença la litúrgia de la missa de difunts: requiescat in pace, descansar en pau. Doncs bé, començàvem l'espai, ho heu sentit, amb el Rèquiem, escrit precisament per Marcel, per ell mateix, i l'acabarem amb el Rèquiem en què, d'alguna manera, ell va voler emmirallar-se, el Rèquiem de Forer. Un Rèquiem també sense crispació ni sense tragèdia, una crida a la vida eterna, plàcida i serena. Doncs serà amb el meravellós In Paradisum que donarem per acabat aquest record que avui hem tingut per Marcel Olm, en el que hem pogut recuperar amb emoció, hem de dir-ho, les seves paraules. Descansa en pau, amic Marcel. I fins aquí l'espai d'avui. En Pere Sánchez, el control tècnic, i qui us parla, Lluís Bonamusa. Us acomiadem per avui, però ja sabeu que la setmana que ve no fallarem i tornarem amb més històries de la música i, sobretot, amb bona música.

0: Són les...
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti. Per tant,
5: doncs sí,
4: pastisseria nova a la ciutat.
5: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
4: Sí, sí,
5: de ells feina. Ja tenen, de feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara doncs han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau. Bon dia.
6: Oh. Hola, bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
6: Doncs ha començat molt intensa.
4: Sí.
6: Vam aterrar el dia de la Shopping Night.
4: Mm. Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
6: ens
4: aquesta...
6: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents.

0: de la rebuda que va haver per part de la gent. Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé.
1: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Qui és la pastisseria Grau? Quins són, mira, els seus orígens?
0: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo sóc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha anat creixent a poc a poc. Vam començar... Doncs això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
2: Deies tu, no? Ets la cinquena generació, sí, d'una família de pastissers.
0: Sí.
2: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
0: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. Mm-hmm. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, mm-hmm, que és el que
1: i
0: nosaltres toquem,
1: no?
0: Però a vegades tampoc quedar-te enrere, mm-hmm, i anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
1: Mm-hmm. Quin diries que és el vostre tret distintiu?
0: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
1: Com és aquesta mona caputxina?
0: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany maria i fornejat, flambejat al forn. Bueno, és...
1: Molt bé.
0: La fem nosaltres, arribarà aquesta, i no es troba a masses llocs.
1: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina.
0: Sí, no, ja vindrà, ja vindrà. Aquesta, això és com el més nostre, no?
1: Feu
0: que tenim, però...
1: i feu salat, eh? A la pastisseria?
0: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador, que és el de catering.
2: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
0: Clar, pensa que hem aterrat...
2: Heu estudiat sobre Badalona ja.
0: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? Uh-huh. I sí que tenir algunes col·laboracions amb... Vàries coses d'aquí, que ja us anirem explicant.
1: Per què Badalona?
0: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria, i bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un molt bon lloc, també, on estem situats. No. És un molt bon lloc.
1: El carrer Canonja, eh?
0: El carrer Canonja, correcte. Sí, sí, sí.
2: Hem parlat de la pastisseria Martorell,
0: sí,
2: Esparreguera, Badalona,
0: sí,
2: Sant Cugat.
0: Sant Cugat.
2: Voleu expandir-vos més?
0: Bueno,
2: això té aturador,
0: sí, no ens tanquem, no ens tanquem. Sí. Ara estem rodats. Mm. Ara estem en el moment i, bueno, ara pararem alguna setmana, perquè sembla que estiguem inaugurant cada setmana.
2: La Natàlia s'ha format a l'Espai Sucre i, de fet, la pastisseria recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat, sí, en Gaudí,
0: sí,
2: ara tot va de Gaudí perquè, sí, estem dins el centenari,
0: correcte,
2: no? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
0: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Parguell, i el que es va fer és es va convocar a pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Parguell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
1: I que és preciós, eh? Estic,
0: sí, l'estem veient ara, eh?
1: Instagram, que us convido a visitar també. Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: quants, sí, centímetres? 60,
0: era,
1: 70,
0: sí,
1: mínim, no?
0: Sí, sí, era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí, transportar-lo va ser tota una aventura,
1: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
0: Sí, ara us ho explicaré, això també, perquè
1: també
0: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'obrador d'Esparreguera fins al Parguell, i el guanyar, doncs, el Parguell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
2: Això és com el dimoni, eh? gairebé, transportar-lo.
1: Sí, sí. Perquè a l'Obrador el teniu només Esparreguera.
0: Només Esparreguera.
1: I des d'allà distribuïm
0: a les botigues. Uh-huh. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc i els visitants tenien un QR, cada un tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
1: Molt bé, per tant...
0: I va resultar que va ser el nostre.
2: El vostre.
0: Sí, sí, molt contents.
1: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino, perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
2: el
1: que
2: Santurà.
1: Se celebri
0: sempre hi ha algun
1: cosa,
0: festiu.
1: No? Per delit també de les nostres panxes, eh? Val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan. Mm-hmm. Què preparareu vosaltres a
0: ara venen
1: a la
0: les coques.
1: Greu? Greu no, grau.
0: Ara ens venen les coques.
1: Coques.
0: A tope amb coques, sí.
1: Alguna
0: sí.
1: d'innovadora?
0: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
2: Mm-hmm. Com és, doncs?
0: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes... tancadetes, molt maques, ja, si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, perquè ens hem anat trobant doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
2: I llavors, que si a un li agrada amb fruita, l'altre no, que li agrada de pinyons...
0: Exacte.
2: Amb...
0: Sí, sí. O tothom porta una coca. Llavors, exacte. Quan te'n vas a unes coques molt grans, ostres, sembla que...
2: Et queda coca
0: que és molt,
2: per
0: no?
2: sucar l'endemà i
0: correcte.
2: La setmana seguida.
0: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per quatre, cinc persones.
2: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...
0: No, perquè realment són
2: quina
0: tan petitones...
2: Quina és l'estrella? Quina és?
0: Mira, l'estrella és la de brioche amb crema.
2: Vale.
0: Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem fer.
1: La clau d'una bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioche?
0: La fórmula del brioche, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioche que els pastissers no amaguem. Es publiquen, s'expliquen... El secret està en temps, temperatures...
1: I producte.
0: I cocció.
2: Ja.
0: Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres pastissers diferents i la coca no sortirà igual. Perquè s'ha de tenir molt en compte doncs, tot això, no? El seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous...
2: Així teniu que... comandes ja?
0: Sí.
2: I
0: sí,
2: per sí. quines coques es decanten els badalonins i badalonines? Perquè
0: tiraran per la de crema, sí. També els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioche les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, i trufa.
1: I la de llardons?
0: La de llardons...
1: Acostuma a ser també una de les més venudes?
0: És de les més venudes, sí. La de llardons el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioche i...
1: La de llardons és per al sopor, no?
0: Exacte, i una de llardons que és com a l'extra.
2: Per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas menjant, no?
0: Sí, sí, sí, llavors sempre, amb totes les compres, en cau una de llardons, a més a més.
1: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxes,
0: sí.
1: veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria sí. d'entrar pels ulls...
0: Totalment.
1: Sí.
0: Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust. Mm-hmm. I això s'ha de cuidar moltíssim.
2: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, què és el que veiem?
0: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Hi veuràs coques, hi veuràs... Et parlo d'ahir diumenge, pasta de full, també hem tingut. Sí. El tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins. Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
1: Què vol dir producte acabat al moment?
0: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna
1: que
0: cosa
1: que... De farcir,
0: correcte, coses
1: client,
0: que es van farcint al moment. Sí, que de fet, el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night...
1: És el que oferíeu, no?
0: També. Ho teníem, jo vaig estar allà de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
1: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
0: Exacte.
1: Que puguin dir, doncs, aquesta...
2: I les textures.
1: De fruita, no m'agrada kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maluixa, per exemple.
0: Perquè s'està fent allà mateix.
2: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
0: Exacte, és que
2: si no,
0: al final...
2: Si no, potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
0: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta, que te la puguis menjar fresca. Clar.
1: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per tastar
0: doncs
1: aquests productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Merci.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: S'inaugura l'estand de Marina Badalona i l'Ajuntament al Palma International Boat Show a Palma de Mallorca, una de les fires nàutiques més importants. Allà hi tenim desplaçat el nostre company Alexis O. Bon dia, Àlex.
4: Molt bon dia a tutti.
2: Quin ambient es respira en aquesta fira i, sobretot, quin ambient es respira l'estand de Badalona, tot i que encara no s'ha inaugurat, eh?
4: Doncs es respira un ambient que tot just ara mateix a les 10 ha obert portes a aquesta segona jornada aquí de la 42a edició del Palma International Boat Show 2026 aquí al Moll Vell de Palma. Avui tenim una temperatura de 19 graus, cel una mica ennuvolat, la temperatura és agradable, per tant es preveu que s'aguanti bé la jornada d'avui i, com bé deies, ara a les 12 al migdia hi ha prevista aquesta inauguració oficial de l'estand de Marina Badalona, que per segon any consecutiu repeteix en aquest certamen tan important de la nàutica a nivell europeu i de referència internacional. A més, es preveu també la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre altres autoritats, i també s'aprofitarà per presentar la 8a edició de la Golden Cup, que és aquesta competició de regates que ja fa 5 edicions que se celebra al port de Badalona i que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de novembre. A més, també es presentarà la Mini Golden Cup. De fet, aquesta és la inauguració oficial que hi ha prevista ara a les 12, però recordem que ahir es va inaugurar ja aquest saló i aquí a l'estand de Marina Badalona es va fer una degustació de formatges, també amb vins de la DO Alella. També van poder veure a l'alcalde Xavier García Albiol, però avui volem parlar de la presència per segon any consecutiu, com diem, del port de Badalona en aquesta fira nàutica de Palma, amb el gerent precisament de Marina Badalona, l'Imanol Sanz. Bon dia, Imanol.
5: Molt bon dia.
4: Dèiem que important promocionar els atractius d'aquest port de la ciutat. D'una banda, el varador del port, que s'ha convertit en referent pel que fa al manteniment, reparació, reacondicionament d'embarcacions de fins a 40 metres d'eslora.
5: Efectivament, tenim un varador que, per tamany, però no només això, sinó per les instal·lacions i la qualitat dels serveis, és ja un referent des de fa temps a nivell internacional, però cada vegada més, i ara ja amb embarcacions que podem arribar fins a 40 metres d'eslora.
4: De fet, s'ha fet aquesta primera fase de l'ampliació per arribar als 10.500 metres quadrats, però l'objectiu és arribar als 15.000 metres quadrats, aquest varador.
5: Efectivament, ja fa 3 anys que estem treballant en aquesta segona fase de l'ampliació. Ara hem pogut fer fins a aquests 10.500 i ara volem també en aquest any mirar de, justament en la zona tècnica i el varador, poder aconseguir una àrea més gran en conjunt on se puguin optimitzar precisament els serveis i els espais per oferir un major servei, per tant, que la suma de dos espais sigui molt més que aquesta suma.
4: Tot plegat per reforçar aquesta capacitat operativa del port i atreure a nous visitants, també.
5: Efectivament, volem que sigui un port no només un port esportiu, no només un port d'oci, sinó volem que sigui també un port de coneixement i un port de treball. I això implica poder tenir un espai, unes instal·lacions, com ho comentava, on se puguin fer treballs i un treball con alt valor afegit i que és el que intentem, perquè la indústria nàutica cada vegada és un exponent més de l'evolució de la nàutica i de la pròpia indústria i volem que el port sigui també referent en això.
4: A banda del varador, també un dels atractius del port que es vol donar a conèixer i promocionar en aquest Saló Nàutic de Palma és el canal de Badalona, el canal del Gorg. De fet, aquí ho llegim, a dalt de l'estand, tu canal per a sentir el Mediterrani.
5: Efectivament, sí, Badalona sempre ha sigut una ciutat enamorada del Mediterrani. El canal de Badalona és un canal únic i, per tant, li dona encara més unes condicions molt especials. És un canal que és part de la ciutat, és un canal que és ciutat en si mateix i el que volem que sigui el Mediterrani que entra en la ciutat. Aquest és el sentit, a més perquè el que volem és també aquest aspecte emocional, de sentiment, que sempre ha tingut la ciutat i que volem que el canal sigui la plasmació i la, diguéssim, comunicació d'aquest sentiment tan badaloní.
4: Aquesta connexió de la ciutat amb el mar, un canal que estem parlant d'algunes xifres, 350 metres navegables, 200 amarratges i una superfície comercial de 6.000 metres quadrats.
5: Efectivament. Això la configura a aquestes mides, unes mides que creiem que són importants, són 200 amarradors més que volem que sigui per a embarcacions, bàsicament han de ser d'eslores fins a 8 metres i amb una superfície comercial que volem també que sigui un exponent d'aquesta activitat, que sigui un port 360 dies i que sigui un port també que estigui obert per oferir moltes coses a la ciutat, com són les botigues, els locals, les necessitats que té el ciutadà de Badalona cada dia.
4: A tot això, les obres del viaducte ja fa un temps que estan en marxa. Abans, segons el calendari previst, hi ha alguna planificació de quan es pot saber que estigui enllestit?
5: Bueno, ja tenim precisament dels 5 bans que constitueixen el viaducte. Tenim ja 2 construïts. Ara estem ja acabant de fer el tercer, que volem formigonar aquest mes de maig. I, en principi, el calendari continuarà perquè al setembre com molt tardar a l'octubre, puguem fer ja el trasllat del desviament provisional de les línies del ferrocarril al seu lloc ja definitiu, con el qual ja estaria finalitzat aquesta part tan important, que és el que ha de permetre no només acabar el canal, sinó també, com una part molt important, la connexió de mar i muntanya a través del carrer Ponent, que s'acabarà convertint en un eix fonamental d'aquesta connexió mar-muntanya de la ciutat.
4: Ahir parlàvem precisament aquí a l'estand de Marina Badalona amb en Joan Moya, que és assessor de ports esportius, i ens explicava precisament que també el port de Badalona es troba al nivell d'altres ports de referència de Catalunya pel que fa al seu procés de canvis tecnològics i incorporació també de nous sistemes intel·ligents. Ens posava com a exemple l'automatització de les torretes que abasteixen de llum i aigua a les embarcacions del port de Badalona.
5: Efectivament, si volem ser un port modern, si volem precisament que les nostres instal·lacions siguin també referent des d'un punt de vista de coneixement, nosaltres mateixos ho hem de fer. Aquella empresa que no estigui tecnològicament avançada, que no estigui incorporant les darreres, precisament, novetats i les darreres innovacions, s'anirà quedant a darrere des del punt de vista de la seva operativitat i del seu punt de servei. Però no només, ja tenim coses instal·lades de fa temps, com és precisament càmeres intel·ligents, que les embarcacions que entren o surten del port queden registrades i nosaltres podem saber exactament quals han entrat i en quin moment, que això és un tema molt important. Les torretes ja fa temps també que les tenim intel·ligents, però volem anar molt més enllà i que realment sigui tot un procediment. Ara estem en una fase, precisament, que els transeünts que puguin passar per el port, que això esperem que per l'any que ve ja estigui també precisament implantat, que amb una aplicació en mòbil puguin fer les reserves, veure qual serà el seu atracament i que puguin anar directament al seu atraque sense necessitat, evidentment, d'anar, esperar, anar a capitania, donar un servei, sinó que ja sigui un procés absolutament, com ho dèiem, informàtic i sigui un procés intel·ligent.
4: Tant el port de Badalona continua aquest procés d'evolució tecnològica per posar-se al dia i ser un port punter com els de la resta de Catalunya.
5: Efectivament. La tecnologia és part fonamental, hem d'aprofitar-la per a tot allò que permet millorar, ja dic, el servei, la funcionalitat, l'operativitat, i el port de Badalona, que és un dels ports, jo crec que està avançant i que ha avançat moltes coses des del punt de vista del seu plantejament i el que vol que sigui en el futur, en aquest punt també ho ha de ser, ho som i ho serem.
4: Ahir parlàvem precisament amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, deia que era important aprofitar la proximitat del port de Badalona amb la ciutat comtal, amb Barcelona, i també donar a conèixer la nostra infraestructura del port de Badalona per atreure també a estrangers que puguin estar a la capital catalana i que vulguin tenir les seves embarcacions a prop de la capital.
5: És que nosaltres tenim l'avantatge d'estar al costat de la gran ciutat financera, que això evidentment té una captació de gent, però tenim també una ciutat com Badalona, una ciutat molt familiar, una ciutat molt propera, i aquesta qualitat, justament amb el port de Badalona, que és una instal·lació, com deia, molt puntera, permet aquesta possibilitat i, per tant, permet situar, que Badalona pugui donar un salt endavant també en aquest aspecte i captar gent, embarcacions internacionals i també, evidentment, empreses des d'aquest punt de vista també de captació internacional.
4: Deia mi, Manol, que avui al migdia es presentarà aquesta ja 8a edició de la Golden Cup, també la Mini Golden Cup, que és aquesta categoria que precisament també es va donar a conèixer durant la presència l'any passat de Marina Badalona en aquest Saló Nàutic Internacional de Palma. Com destacaries que es torni a celebrar un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques al port de Badalona?
5: Bueno, en principi, primer, la Golden Cup a Badalona, jo crec que va ser una regata que nosaltres vam acollir, que ja és nostra i que és manifest d'aquest exponent i aquesta història tan esportiva com de nàutica i d'enamorament de Badalona, de la mar, com és la Golden Cup. L'any passat va tornar a ser una altra vegada èxit d'embarcacions, de regatistes, inclús internacionals, cada vegada venen de més països, i nosaltres vam introduir la Mini, no Golden Cup, perquè Golden Cup és només per la regata, diguéssim, sènior, però sí que vam voler ja començar a treballar des d'un punt de vista seriós també en aquest aspecte esportiu el que són els petits, els que estan començant. Vam fer una aposta en temps de la Covid per nosaltres crear una base nàutica. Aquesta base nàutica, després de la Covid, ja vam buscar el nostre partner perquè ens pogués ajudar. Aquest partner ha treballat bé, està treballant bé i ens està ajudant també perquè pugui veure aquesta regata, perquè la gent jove coneixi també a sentir i gaudir de lo que és una competició, d'una competició nàutica, que penso que és molt important per sentar les bases de cara al futur.
4: Una Golden Cup que any rere any ha continuat sumant, incrementant el nombre de regatistes. No sé si ens pots avançar alguna novetat respecte a altres edicions passades abans que es faci aquesta presentació.
5: Estem treballant, acabar de fer la presentació, i estem treballant en algunes coses novedoses i importants que permetran precisament amb la base de la nàutica poder avançar en altres camps i altres esports col·laterals. Però això és un treball que ja portem engegat des de l'èxit de l'any passat. Encara queda una miqueta de treball. Ara el que volem és continuar avançant i mirar de treballar a veure si ja aquest any podem fer aquestes novetats. Ara és una miqueta aviat per acabar de parlar d'aquest tema, però esperem que sigui un èxit. Jo crec que sí, perquè jo crec que Badalona, la gent que ve al port, que coneix a Badalona, que coneix tot el que s'està fent al voltant, sempre vol tornar, queda sorprès, i jo crec que la Golden Cup és també una sorpresa des d'aquest punt de vista de regata, la seva organització, el que aporta, el camp de regates que té Badalona davant seu, que és molt important. La Copa Amèrica, precisament, feia els entrenaments davant de Badalona, i el que volem posar de manifest és tot això. Això s'està aconseguint i ara el que hem d'anar és mica en mica treballant, i jo crec que una part, com ho deia, molt important és que també tota la gent jove que està començant pugui tenir la seva regata i cada vegada sigui més.
4: I Manol, el port de Badalona, aquest gran atractiu de la ciutat, com dèiem, es promociona per segon any consecutiu aquí a Palma, però també ho ha fet al Saló Nàutic de Cans, també a Fitur. Heu notat, a causa d'aquesta gran promoció, un retorn, una resposta?
5: Bueno, nosaltres, per exemple, el que és el client francesos, des de que anem a Canes, mica en mica han augmentant. Si abans estava una miqueta equilibrat entre diferents països, ara precisament el client francès està pujant, i jo crec que a nivell de està servint no només això, sinó que està en aquests centres també te recordeix de cara també als altres ports, al sector nàutic, que està veient que Badalona aposta por la náutica, aposta por la indústria nàutica, aposta por el turisme nàutic i aposta per tenir un port amb aquesta perspectiva internacional, i això crec que és molt important. Això ho notem cada vegada més, en què cada vegada, per exemple, aquest any, l'any passat, van venir de tres països que estaven interessats precisament en conèixer coses del port, de Corea del Sud, de Brasil i també d'Itàlia, de la Universitat precisament de Roma, van estar interessats en tots els projectes que tenim en marxa, i tot això al final el que fa és donar a conèixer una instal·lació molt potent i jo crec que molt important.
4: Doncs Imanol Sanz, gerent de Marina Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Gràcies. Doncs Tuti, sí. De moment aquí continua aquesta jornada. Recordar que aquest Palma International Boat Show es podrà visitar aquí al Moy Bay fins al 2 de maig, i us dono algunes xifres així per acomiadar. Estem parlant d'uns 300 expositors, 600 embarcacions, entre elles iots de luxe, un dels més cars, atenció, sí. 46 milions d'euros.
6: Caram!
4: No sé si ens ho podem permetre.
6: No, ja t'ho dic jo que no.
4: Molt car. Molt car, Tuti. I fins aquí, com dic, fins al 2 de maig es preveuen 30.000 visitants, i l'any passat aquesta edició aquí a l'illa de Palma va tenir un impacte econòmic d'uns 21 milions d'euros.
6: Esperem, no?, com deia ara l'Imanol Sanz, que també, doncs, aquesta presència de Badalona, de Marina Badalona, de l'Ajuntament, amb aquests esdeveniments, aquesta fira, que és una de les més importants del Mediterrani, doncs també repercuteixi, no?, a la ciutat, hi hagi aquest retorn, que no només sigui allà en exposar-nos, sinó que també després vinguin, com deia l'Imanol.
4: Exacte.
6: Gràcies, Àlex. Molt bona feina.
4: Gràcies,
6: Tati. Que vagi molt
4: bon
6: bé.
4: Dia. Que vagi bé.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
1: I avui ens endinsem també en la història de Badalona. A través d'un llibre ho farem, que recupera episodis poc coneguts, alguns força inquietants, altres de curiosos, també del nostre passat. Parlem del Botxí de Can Mercader, una obra de Jordi Roman que s'inclou també en una col·lecció de llibres que ens aniran descobrint aquesta Badalona, doncs, segurament que moltes vegades s'amaga, doncs, sota la catifa, i que s'anomena Històries de la Història de Badalona, dirigit també amb en Joan Montornès, que ens proposa mirar la ciutat des d'un altre angle, no només des de les grans dates, no?, les més significatives potser, sinó des de les històries que han quedat als marges, als silencis i a la memòria popular, i que s'inclou en aquesta col·lecció, com ara us comentava. Per parlar-ne, doncs, ens acompanyen ells dos, Jordi Roman, Joan Montornès, què tal? Benvinguts.
7: Bon dia.
1: Doncs surt la idea de recollir aquestes històries menys oficials, podríem dir, o oficioses de la ciutat.
7: Bé, primer de tot, vull fer una precisió, que perfecte el que has explicat, que és exacte, que aquest projecte el vaig encetar jo personalment, se'm va ocórrer de fer, ara t'explicaré per què, però que ara és un projecte meu i del Titus, del Joan, vull dir que és un projecte dels dos. Aquesta precisió. Però mira, jo tinc la costum tota la vida de llegir força, i vaig, em va caure les mans fa un parell d'anyets, o poder menys, un llibre del Manuel Cuyàs, el periodista de Mataró, que va morir fa poc. Suposo que la majoria de gent el recorda perquè sortia moltes tertúlies de TV3. Va escriure la biografia del Jordi Pujol, i era un llibre tirant autobiogràfic, però que explicava històries de la història de Mataró. I jo, que no tinc cap relació amb Mataró, ostres, em va encantar el llibre, saps? I vaig pensar, doncs això ho podríem fer de Badalona, i més ara que tinc més temps, doncs mira, m'hi poso, no? I m'hi vaig posar. A diferència del llibre del Cuyàs, aquest no és autobiogràfic, és de reportatges, perquè el que jo sóc és periodista, no sóc ni historiador ni acadèmic, no? I així va sortir.
1: I cada capítol explica, podríem dir que una vessant, no?, de la història de la ciutat, també. Has volgut tenir una mirada àmplia.
7: Sí, jo, quan vaig pensar això, el primer que vaig fer va ser fer una relació de temes que em venien al cap sense haver de consultar ni preguntar a ningú, no? Molts eren fets que jo recordava de la meva adolescència i joventut, la majoria, no? I sobretot de fets i temes que pogués parlar amb algú que encara em pogués explicar els seus records d'aquest fet en qüestió, no? I em va sortir, doncs, no sé, uns 40 o 50 de possibles temes, no? És clar, evidentment, vam anar acotant, la cosa va quedar amb 15 i ja en tenim, bueno, de fet, el segon... Ja estem explicant el primer, però de fet el segon volum del que volem que sigui una col·lecció, amb el Joan ja el tenim, no et dic que a mig fer, però molt començat.
1: Clar, el segon es dirà La NASA, Badalona i més històries. Sí, sí. Un títol molt suggeridor, la setmana, diguéssim, en què l'Artemis 2 sí. ha aterrat,
8: Ho teníem previst abans, Abans de que...
1: Se us han avançat,
8: abans
1: aquests
8: de
1: la NASA.
8: Que preparessin el viatge ells, no, però sí abans de que es fes públic.
1: Molt bé, expliqueu-nos una mica també, doncs, aquestes altres històries, no? Com es treballa una col·lecció, com heu pensat a dosificar tota aquesta sí. temàtica. Tenim previst, doncs, que precisament en aquest primer volum hi seguiran d'altres.
8: Sí. Mira, t'explico una mica què hi pinto jo amb això, com vaig. Amb el Jordi, que vam estudiar a la facultat junts fa 40... Bueno, que vam començar amb 50 anys, però feia realment potser 40 i tants que no els dos sabíem de la nostra vida, de la nostra trajectòria professional, però no ens havíem vist. I un dia em va trucar i em va comentar que estava treballant això, que jo li vaig dir, home, passa-m'ho i m'ho llegiré. I vaig quedar encantat perquè vaig veure que està fet amb molt de rigor, però d'una manera amena, planera. No és, ell mateix ho repeteix constantment, que no és en absolut un llibre històric, perquè ell és periodista, no historiador. I bé, això va portar una cosa a l'altra i m'hi vaig anar embolicant, i al final el que havia de ser un llibre vam pensar, si això ha de tenir continuïtat, millor donar-li ja una certa forma de col·lecció. I aquí va sortir la idea de la col·lecció, que el primer volum és el que presentarem avui al Círcul, però ja estem preparant d'altres. I, bueno, de moment, jo penso que té el perfil la col·lecció per enganxar un cercle de persones que no necessàriament han de ser BTVs, això ja ho deixem anar, però sí que hi ha molts records col·lectius de la petita història de la Gran Badalona, que jo penso que enganxarà a la gent.
1: Fins i tot, ara que ho parlàvem, també amb aquesta transformació de la ciutat de Sant Josep Maria Massot, hi haurà molta gent que potser és gent badalonina d'adopció, que ha vingut a viure recentment a la ciutat i que els hi agradarà, no?, descobrir, doncs, això, quins secrets amaga una mica també el nostre municipi, no? El Botxí de Can Mercader, és el cas, diguéssim, el capítol que dona títol també a aquest primer llibre, no? Per què? Què té aquesta història que la fa tan potent o tan representativa?
7: Mira, t'ho explico. És el primer reportatge que em va venir al cap. Ja t'he dit que no, el llibre no té un caire autobiogràfic ni molt menys, però em va venir al cap perquè la meva àvia, que va morir ja fa molts anys, i el meu pare, quan era petit i jovenet, vivien al carrer del Sol, cares Planes i Casals, just al costat de la plaça del Sol. I quan jo era jove, jovenet, la meva àvia, que era activista social amb altres qüestions, m'explicava, tu saps qui va matar el Trotsky? Jo deia, jo no sabia ni qui era el Trotsky quan jo tenia 14 anys, no? Diu, doncs eren els Mercader, el fill del Can Mercader, d'aquí la fàbrica que hi havia al costat, que ara ja és Fabra i Coats. I de tant en tant, aquell que després va matar el Trotsky amb un piolet al cap, ens el deixaven a casa estones, quan era petitet, i jugava al badiu. Clar, jo aquella època deia, escolta'm, Trotsky, que m'expliques? No. Amb 13 o 14 anys... Però allò em va quedar al cap, tu. I recordo que algun cop més li havia preguntat al meu avi, explica'm més coses. La veritat és que me'n recordo de molt poques, no? I el meu pare, que ja va néixer després, al 20 i pico, li havia preguntat molt i el meu pare deia, jo no me'n recordo de res. Perquè quan la meva avi m'explicava que el Ramon Mercader construïa per casa seva. La meva àvia encara no era casada, era una de les joves de la casa, no? Uh-huh. Vivia encara amb els pares, però a la mateixa casa, del carrer del Sol. I arrel d'aquí, doncs mira, recordo que tenint amics i amigues que havien anat a viure als pisos de Can Mercader, no tothom sabia que allò, la fàbrica de Can Mercader, eren els Mercader, que el fill va ser el que va matar el Trotsky, no? I és un tema que a mi sempre, ostres, m'ha interessat moltíssim i em vaig posar, mira, a remenar una mica i així va començar. Em vaig engrescar amb aquest tema, vaig seguir amb els altres.
1: Aquest reportatge, eh? Altres temes que passen, per exemple, per explicar doncs, la Badalona educativa dels anys 60, no? Amb l'impuls que va donar l'escola Gitangeli, per exemple, com a revulsiu també doncs, de l'escenari educatiu d'aquell moment. Una aposta també clara per l'educació en català, per la immersió lingüística no posteriorment, o per exemple, que ens explica també doncs, quin va ser el primer Ajuntament Democràtic a Badalona després també de la Guerra Civil, de la dictadura, no?, amb un Màrius Díaz, que qui ho diria, no?, que seria una aposta comunista també la que en aquells moments doncs, canviaria la dinàmica municipal. Per tant, explica les moltes Badalones que hi ha hagut i sí, que hi ha també sí, encara a dia d'avui.
8: El llibre i la col·lecció amb la continuïtat ens transporta el lector a moments i indrets memorables de la nostra petita història, però que molts han tingut també paral·lelismes en d'altres ciutats, o sigui que, que fa que també molta gent sàpiga que Badalona va haver un govern comunista l'any 79, però que a Sabadell també n'hi havia un altre, vull dir, que tenien unes semblances. Però a part d'això, cobreix molts de temes. Uh-huh. Per exemple, n'hi ha un que jo penso que enganxarà molt a la gent en el record, que és la història de la fi de Can Deulofeu, que pels que vivíem a Badalona era el nostre Corte Inglés, per entendre'ns. Allà, bueno, el capítol es diu Can Deulofeu s'hi troba de tot perquè realment era així. I durant molts anys, en el panorama quotidià de molts badalonins de tot Badalona,
1: sí.
8: Can Deulofeu
1: era parada segura,
8: era
1: no?
8: Un referent, que a més per temporada, que venia a Nadal les joguines a Can Deulofeu. Gent jove que estava estudiant a l'institut o a principis de facultat,
1: els llibres,
8: no, embolicaven els regals.
7: A les festes, a les vacances, sí, d'escola.
8: Feien, o sigui,
1: d'acord, les primeres feines, no?
8: Exacte, sí, exacte. I és clar, això hi ha gent que no ho coneix, ni ho ha viscut, però que és bo que pensi que al carrer de Mar havia una botiga emblemàtica d'un carrer de Mar que ja no és, ja no el tornarem a veure.
1: Vosaltres sou periodistes, i això, de fet, res més començar el llibre, també ho deixeu molt clar, no?, de cara al lector, que no es tracta d'una feina doncs, d'història, no?, com a historiadors, sinó com a periodistes. Segurament us heu documentat amb molta premsa també de l'època, no?, per fer aquest primer llibre i pels que vindran. Què en penseu una mica també de la cobertura periodística de la història de Badalona, no?, d'aquella època? Hi havia contradiccions amb la premsa o no?
7: Bé, el que sí, el primer que et dic del tema aquest és que hem d'agrair al museu la tasca de digitalització i de tenir la seva web a l'abast, havent-se posat a l'abast tota la història de la revista de Badalona, del Comarca Express, de l'Eco de Badalona, molt més ja del segle XIX... I allò és una meravella, entrar-hi i trobar-ho, no? El que sí també és de destacar és, clar, que a l'època, i sobretot en algun dels capítols que hem fet, reproduir el context oficial del que era revista de Badalona, que és on vam començar el Joan i jo a fer les primeres pràctiques, per dir-ho així. Clar, eren uns textos d'Arriba a Espanya i de lealtat al caudillo, no sé què dius, ostres. I això passava i nosaltres ja hi érem aquí, no? I la gent igual ni els més joves, lògicament, diuen, això no pot ser així. pues això era així, no? Però crec que també és interessant recordar-ho i rellegir-ho, no? Perquè dius, bueno, això és el món el que nosaltres vam créixer.
1: Entendre el passat, eh? Per comprendre millor també el present i el que pot venir en un futur, eh? Doncs aquesta tarda, a les 7, presentació del llibre El Butxí de Can Mercader i altres històries, el primer d'aquesta col·lecció que es diu Històries de la Història de Badalona, en aquest cas 1, eh? Doncs el Círcul, el Teatre del Círcul, entre amics, entenc també aquesta presentació. Que vagi molt bé.
7: Puc fer una... Podem fer una cosa? Avui, com que aquest llibre no està fet amb vocació, evidentment, de vendre un millor
8: i de
7: fer-nos milionaris, tothom que vingui avui al Círcul, a l'entrar, o si no hi ha temps, quan surti, s'endurà un llibre d'obsequi, val? Que és una gentilesa de Digest, que... bueno, a través del seu director, ha volgut recolzar aquesta col·lecció, i nosaltres el que li hem dit és que ens agradaria, com que això no volem que la gent ni ho compri ni ho tingui, sinó que ho llegeixi, doncs el que volem és avui escampar-ho. Així que tothom que vingui avui, que vulgui venir o tingui previst venir, que intenti venir una miqueta abans perquè no hi hagi molta cua,
1: per poder agilitzar,
7: perquè així que arribin els hi donarem una abraçada i els hi regalarem un llibre.
1: Molt bé. Els hi regalareu història, de la ciutat, és el que fareu aquesta tarda.
8: Sí, i records compartits dels futurs lectors.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver sigut avui amb nosaltres.
7: A vosaltres.
1: I que vagi bé. Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I els treballadors del sector social i de les cures denuncien la precarietat estructural que pateix el col·lectiu, segons diuen. Aquest dimarts es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una equiparació salarial, també un augment de recursos, i és que un dels professionals afectats són els treballadors del Centre Ocupacional Cointegra d'aquí de Badalona, i precisament avui en parlem amb ells també d'aquesta temàtica. Gemma Sabal, educadora del Centre Ocupacional, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: També ens acompanya l'Antoni Rodríguez, que és tècnic del Centre Ocupacional Cointegra.
10: Sí, hola, bon dia.
1: Què tal, bon dia. Aquest dimarts us vau concentrar, ho explicava, a la plaça Sant Jaume, de Barcelona. Què us ha portat a sortir al carrer?
10: Bé, bueno, portar al carrer dona visibilitat, bàsicament. O sigui, ens trobem una mica desemparats i deixat de la mà, de deuda, per part de l'administració. Denunciem una situació de precarietat bàsicament econòmica, que, bueno, hi ha molts greuges, no? Però el principal, el que ens uneix a totes les plataformes que aquest dimarts vam sortir al carrer, era el tema econòmic, perquè, clar, nosaltres, en el nostre cas, en el sector de la discapacitat, pues, portem més amb un conveni congelat des de fa més de 10 anys, vale? I, bueno, i de fet, tot això ha provocat que no s'hagi actualitzat adequadament a l'IPC, i nosaltres estimem que la pèrdua de poder adquisitiu pot rondar entre el 25 i el 30%.
1: En aquests 10 anys, eh?
10: En aquests 10 anys. Què passa? Pues que, d'alguna manera, una de les nostres reclamacions és l'equiparació salarial amb la pública. Per què? Perquè, bàsicament, som un servei essencial i que som concertats. De fet, el nostre pagador és la Generalitat.
1: Què diu a tot això el departament pertinent? Què diu la Generalitat?
9: Clar, nosaltres... arrel d'aquest descontent, d'aquesta desemparació, vam crear, doncs vam trobar amb altres treballadors d'altres centres ocupacionals, també hi havia gent de centres especials de treball i residències, i ens vam crear la plataforma precarietat laboral del sector discapacitat. Simplement, doncs això, trobar-nos treballadors que estàvem en la mateixa situació de precarietat i a veure si junts podíem anar fent pinya. Llavors, arrel d'anar fent trobades davant de la Generalitat, manifestacions davant de la Generalitat, vam arribar a parlar amb diferents sectors parlamentaris i bé, bàsicament ens entenen, sempre ens han dit que sí, que entenen la situació, però bueno, depèn, o sigui, ens donen diferents excuses. Ja són els pressupostos que no els tenen, o que sí que tenen diners, però és la patronal que no els reparteix bé. Bueno, es van tirant una mica la pilota, tots els actors a la negociació es tiren la pilota uns als altres. Però al final és que acabem rebent...
1: La vostra situació no canvia.
9: Exacte, no canvia, i això repercuteix, òbviament, en les nostres vides, però també en el servei que donem als usuaris, que ara està infrafinançat el sector... Les ràtios són elevadíssimes i no podem donar aquest servei de qualitat que esperen.
1: Explicaves, Gemma, que us veu unir, no?, amb una plataforma. Quin és el tant per cent o la xifra de treballadors del sector, diguéssim, de l'atenció a la discapacitat que penseu es pot veure afectat? Pot estar patint aquesta situació, no?, com vosaltres?
9: Clar, les nostres dades, o sigui, sí que vam mirar i potser som uns 12-15.000 treballadors a tot Catalunya que treballen, que estarien sota el nostre conveni, diguem. Mm-hmm. Tant en centres ocupacionals com en CETs, a les residències també. I de la plataforma, de moment, som treballadors de 30 entitats diferents, mm-hmm. que sí que ens agradaria, doncs, no, arribar a més entitats, a més treballadors, que més gent, quants més siguem, al final creiem que més força tindrem per
10: sí,
9: fer-nos veure.
10: Sí, creiem que si podem assolir una massa crítica que ajudi a revertir la situació de precarietat.
1: Antoni, quines millores laborals reclameu, no? En quina quantitat és la que reclameu cobrar o reclameu que s'augmenti, no? En quin tant per cent el vostre sou?
10: Clar, nosaltres prenem com a referència l'administració pública, no? Bueno, de fet,
1: i quina és la diferència amb un treballador de la pública?
10: Bueno, pues, de fet, una dels danys col·laterals que es produeixen en aquesta situació és la marxa de professionals. Vale, clar, ara mateix estem tenint moltes dificultats per trobar professionals qualificats per donar atenció a les persones amb discapacitat. Uh-huh. Vale, clar, bueno, ens trobem... Clar, el salari més baix del professional que tenim és pràcticament és el salari mínim. Bàsicament, un auxiliar que ve amb un grau d'integració entra al sector... amb la categoria auxiliar, cobrant el salari mínim. Què passa? Pues que ara l'administració pues, tenen necessitat de personal i han creat moltes places d'interinatge. Qui voldrà treballar en un sector que no és fàcil? També el tema vocacional és molt important, però, clar, també l'experiència i tot aquest bagatge es va perdent.
1: Voldrà treballar a la concertada si fent-ho a la pública està més ben retribuït.
10: No? Oh, sí, clar, evidentment.
1: I té millors condicions.
10: Tenim l'exemple d'una companya que fa poc ens ha deixat i està cobrant gairebé 500 euros més al mes. I, bueno, així, clar, com pot competir?
1: Exigiu, per tant, aquesta equiparació salarial que compensi, no?, aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Parlàveu de ràtio, no?, també d'una reducció de les ràtios és la que demaneu. Quina és l'actual?
9: Clar, actualment, doncs, depèn de les necessitats de les persones, però hi ha grups que estan a... un professional amb 10 usuaris, un professional amb 7, depèn de les necessitats de suport que tingui també cada persona. Uh-huh. El que passa és que també cada vegada venen de l'escola persones amb més necessitats de suport i les ràtios són les mateixes. La cartera de serveis no ha canviat. El conveni no ha canviat. Uh-huh. Però les necessitats de les persones sí que han canviat i el tipus de servei que se'ls vol oferir també. Més individualitzat, amb atenció, pues, això més adequada a cada persona.
1: Es vol millorar l'atenció amb els mateixos recursos.
9: Exacte.
1: Que ara fa 10 anys.
9: Mm-hmm. Correcte.
10: Sí, sí, clar. I ara el servei està evolucionant cap a la integració a la persona en comunitat. Vale, clar, fins ara, pues, fa 10 anys, no fa tant. O sigui, uh-huh. L'atenció s'entrava en un edifici on les persones anaven allà, passaven el dia i després tornaven a casa. I ara tot això està canviant. La idea és normalitzar la situació i la integració de les persones amb discapacitat perquè tinguin un funcionament normalitzat en el dia a dia. I s'informen part de la comunitat.
1: Com repercuteix, no?, al final, aquesta manca de, diguéssim, de recursos, també de professionals en el sector, no?, a l'hora, doncs, de prestar aquesta atenció a l'usuari, no?, a la persona que té una discapacitat.
10: Mm-hmm. A l'usuari, pues, per l'estabilitat del seu referent. Mm. És que, clar, no, que el canvi, la manca d'estabilitat d'una persona de referència, pues, fa que, clar, ells necessiten aquest punt de... la persona que estigui allà per ells, que li doni confiança, que l'ajudi a treballar la seva autoestima, uh-huh. i que realment, pues, l'ajudi, l'empenyi, la motivi. Bueno, és un dia a dia. És un dia.
1: Per fer-nos una idea, vosaltres sou treballadors de Cointegra, no? Quantes persones amb discapacitat treballen a Cointegra i quants, diguéssim, professionals de l'atenció a la discapacitat, doncs, presten el seu servei? Quines són les ràtios que teniu aquí i com afecta, no?, aquesta precarització pel que fan els recursos que vosaltres doncs argumenteu en el vostre dia a dia.
9: Treballadors que serem uns 50 i pocs. Mm-hmm. I usuaris, igual tu tens millor.
10: Tenim unes 250 persones. Mm-hmm. La tipologia de servei, nosaltres som un centre ocupacional i, bueno, el que és el perfil d'usuari que tenim, pues, són bàsicament servei i teràpia ocupacional i servei d'ocupació i inserció, el SOI. Vale, clar, d'això hi ha unes 62 persones i de CTO unes 180-190 persones.
1: El personal està cremat, diríeu, davant d'aquesta realitat?
10: Sí, clar. Cada dia hem de fer ajustos a la planificació. De fet, estem en unes ràtios tan justes que si falta una o dues persones ja hem de fer canvis.
1: Clar, dèieu que durant aquests últims 10 anys calculeu que heu patit una pèrdua de poder adquisitiu d'aproximadament el 30%, no?
9: Sí.
1: Si mirem, diguéssim, la banda ampla d'aquesta forquilla, que situàveu entre el 25 i el 30%. Això, al final, com es tradueix, no? Hi ha una manca de motivació també entre el professional?
9: Sí, o sigui, els professionals que ja porten temps treballant, doncs, òbviament, una manca de motivació molt gran, també, doncs, et provoca, o sigui, un malestar emocional, al final... Tu estàs veient que costa arribar a final de mes amb tal com ha pujat la vida. I que els nous professionals que entren molt pocs, perquè la gent no vol venir a treballar. És que els que ens passa, que també, com que ens falten professionals, costa molt trobar reemplaçament. La gent marxa i ningú vol començar a treballar pel sou mínim interprofessional tenint uns estudis. Estem desmotivats, també sobrecarregats de feina i cansats, molt cansats. Sí.
1: Heu patit el cas d'algun company que, o heu pensat vosaltres mateixos, mai ha deixat la professió amb aquestes condicions laborals?
10: Sí, bueno, és una cosa que no ho fe... Jo personalment, jo parlo del meu cas personal, no ho faig activament, però sí que estic pendent de com si surt alguna oportunitat, sí.
9: Sí, exacte. És que, al final, la nostra feina, normalment, la gent que està treballant d'això és perquè ens agrada molt, és vocacional i ens agrada el nostre dia a dia. Però, clar, tristament sí que hi ha idees com de rotllo. No sé quant de temps podré mantenir això si no ens pugen el sou, perquè, al final, la vida puja i t'has de buscar la vida i és com... Fa pena. I estem tristos, moltes persones, del rotllo. Ostres, no m'agradaria haver de canviar de sector perquè m'agrada molt i crec en aquesta feina i crec en aquest servei. És molt important. El que passa és que no se'ns valora lo suficient.
1: La vostra realitat és comuna també en altres comunitats de l'estat espanyol o aquí a Catalunya? Ho dic perquè no sé si comparativament esteu en millors o pitjors condicions que altres treballadors.
10: Sí, gràcies a la plataforma pues, estem en contacte amb altres entitats del territori. Sabem que el conveni estatal és que si fa no fa és el mateix, o sigui, la situació és molt generalitzada a tot arreu. Sí.
1: Aquesta setmana sortiu a la plaça Sant Jaume, heu tingut alguna resposta per part de la Generalitat? Hi ha alguna trobada prevista?
10: Sí, la setmana que ve tenim una trobada amb la Mireia... Ai, no recordo. Bueno, però sí que van unes companyes, tenim una entrevista al Departament d'Afers Socials i, bueno, de fet, és una oportunitat més per posar sobre la taula les necessitats de les treballadores del sector. Sí.
1: De fet, avui torna a haver vaga del col·lectiu de metges. Aquesta setmana s'ha tornat ahir mateix a anunciar una convocatòria de vaga d'una setmana del col·lectiu també docent. No? Veiem com aquesta mateixa setmana també s'apujaven complements als Mossos d'Esquadra. Penseu que hi ha una deixadesa pel que fa al conjunt de treballadors públics que està reclamant millores de l'àmbit laboral?
10: Bueno, les proves estan ahí. És que, clar, mira les notícies, és que sempre són els sectors més vulnerables, no? Aquells que estan més necessitats. I que, no sé, bueno, nosaltres podem parlar per la nostra casuística personal. Jo, personalment, cada cop que surten la gent d'educació, que aconsegueixen ajuntar 20.000 persones, dic, hòstia, em fa enveja. Dic, aquí pues, tenim un problema, perquè nosaltres som treballadors. Costa molt que arrossegar els sindicats perquè et donin un cop de mà, tot i que nosaltres estem afiliats. Però la nostra realitat és encara pitjor que la de la resta de gent que surt al carrer.
1: Si la situació no canvia, què pot passar amb el sector social en els pròxims anys?
10: Pues acabarà, pues imagino que externalitzant-se, privatitzant-se i precaritzant-se encara més. És que no és la primera vegada que passa.
9: Sí, exacte.
1: I coincideixes, Gemma, eh?
9: Sí, totalment.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Gemma Sabal, educadora del Centre Ocupacional Cointegra, i Antoni Rodríguez, tècnic ocupacional, també. Que vagi molt bé i sort en aquesta trobada de la setmana vinent.
9: Adéu. Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
12: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
13: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
14: Generació Chic.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona, els parla Àlex Isó. És dijous 13 d'agost de 2026. Catalunya ha viscut el seu primer eclipsi solar en 121 anys. Badalona ha estat testimoni d'aquest esdeveniment a diferents punts de la ciutat. Un d'ells ha estat el turó d'en Garitge, on molts badalonins han acudit per capturar aquest moment. L'eclipsi solar no ha estat l'únic que ha tingut diferents fases. El turó d'en Garitge també s'ha viscut de maneres diferents l'abans, el durant i el després de l'eclipsi. L'emoció i els nervis han ocupat els moments previs. Alguns han aprofitat les seves vacances a Badalona per venir a aquest lloc que la intel·ligència artificial els havia recomanat.
4: Hem mirat llocs, li he preguntat al ChatGPT i som de Barcelona i hem vist que aquí ja estava bé i tal i hem vingut cap aquí directament.
5: Jo per el Google, sí.
6: Jo con el Google, con una pàgina que vi que el president havia publicitat en TikTok i con ayuda de la IA també, preguntando sí. Un poco.
7: Mis abuelas y mi tía viven aquí, pero yo soy de Rumanía. Ahora si es vacaciones puedo ir aquí.
3: La culminació de l'eclipsi ha fet esclatar l'aplaudiment i l'alegria dels presents reunits al turó.
8: Era precioso.
9: Pues la verdad que ha sido muy en calma.
10: Felicidad.
11: Vivir el momento y ya está.
12: Precioso, me ha encantado.
13: Me parece el símbolo de Dune, de las películas de Dune.
14: Ha sido bastante divertido también.
3: Un altre punt de Badalona que ha plegat centenars de persones ha estat el mirador de la Vallensana, on la policia local ha hagut de tancar l'accés als vehicles per controlar l'aforament, i és que ningú es volia perdre l'eclipsi, una experiència que quedarà per la història. D'altres persones també han escollit el litoral badaloní per viure l'eclipsi. Algunes s'han concentrat a la platja i al passeig marítim, tot i que la majoria que ha optat per acostar-se al mar ho ha seguit des de l'espigó del port. Pocs minuts abans de la

0: En base de totalitat, càmeres i mòbils ja hi eren preparats amb els seus filtres per immortalitzar l'instant. Durant el temps de foscor, hi ha hagut moltes cares d'emoció i sorpresa, com també un silenci que s'ha trencat amb un aplaudiment col·lectiu. Molts l'han descrit com una experiència màgica.
1: M'ha encantat, o sigui, espectacular. M'ha encantat, com molt màgic, com a les pel·lícules.
2: Molt emocionant. Són coses que no es pot dir en paraules.
3: Una cosa que no es veu habitualment, està molt bé.
0: I un apunt esportiu, Nahawa Diarra serà nova jugadora de la penya. L'escorta barcelonina de 23 anys i 1,75 metres d'alçada arriba des dels Estats Units, on va jugar l'últim curs als Mercer Bears de la Lliga Universitària. Signa amb l'equip entrenat per Fabián Téllez per un any.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: it all. Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, d'est a oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que ens han arribat. Sí,
0: sí, sí, o sigui, la gent no es podia esperar a explicar.
1: No, no, no, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, va, va, què expliquen? Què explica la gent de les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens hem... La impressió és que estava la pell a gallina de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota l'embarra. Preciós del lloc i clar, pujar aquí amb tota aquesta gentada i sentint el mateix to, tothom, aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut, sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Portàrraco que estava habilitada i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament
1: estaven,
0: important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí, sí, sí, sí, vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest, ell, en aquest cas en concret, ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps amb l'Aro i ha disfrutat moltíssim.
1: Sí, que
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure, jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: Sí. I després també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant
1: sí.
0: I bé. Molt bé.
1: Han quedat també, molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? Una mica de
0: sí,
1: foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una tentació.
1: I
0: però
1: tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. Doncs
1: aquesta,
0: ja
1: 100%.
0: Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també
0: més?
1: En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que, doncs, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent cridava, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure, sí? però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. A Andalusia no, però que es veurà des d'Andalusia la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia, amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies el dual al davant, havies de fer...
1: I a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, hosti, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem. Després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular. Ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això. Llavors, ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors, em va agradar molt a mi. Així que, bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del Canó, et vaig veure suat, perquè ells, si una cosa van fer, va ser suar.
1: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta, es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que al port n'hi ha uns quants que van a menjar...
2: I cabines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar un estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà també, no passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on es va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
3: És un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
4: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
5: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit
6: fent la gallina. No puc, no sé.
7: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
8: M'he quedat sense paraules ara mateix.
9: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
10: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, i que polèmica, per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: Tot i que te'n vas parlar ahir.
1: Aquí a Tarragona, a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: Núria? La cara i ara la creu.
1: La creu a l'AP7 amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2 més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona. De tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ho dic, que déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
11: no
0: hi va haver.
11: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
11: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui ja volem demanar és com ho han preparat, això, que, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i així no. Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava, algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, trens curts, sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És un episodi més, no, Anna?
11: És una més, i no sé, és que ja, a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company, quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona, a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Qui n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això és que hauria estat coordinat com amb cordons, com el PortAventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent. I poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són esgarrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, de lo que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim més temps.
11: I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure, perquè si les administracions...
11: Els alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna. Moltíssimes gràcies a tu. Moltes gràcies per atendre'ns. Adéu. Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida.
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emun, bon dia. Connectem amb Emun, amb l'Arnau Vilà.
2: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
2: Sí, a la comarca del Segrià, sí, que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i les 7 de la tarda en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava a la seu veia per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
2: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emun, moltes gràcies per aquesta informació també des de Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
2: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
2: Ah, no, sí, bé, va anar bé. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres sí. El que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una sí. Superbarbacoa.
2: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
2: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins, que van poder-lo veure, emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada, és fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient això, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la electrocutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons Aena han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri, que ha afectat de gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí? Visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com ho heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal, què
16: doncs
0: tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc, van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que vam mirar a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte i han dit, doncs, baixem. I la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment, els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure qui avançava més, quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat a l'escena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força,
0: sí,
16: la guitza.
0: Allò que ens explicaves, sí, sí, sí, a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no? Potser no tan quantificables. Ahir, l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: En plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: És molt bonic veure com se fa de nit i de cop se'ns torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i tothom emocionat. Sí, és molt xulo.
2: Increïble.
5: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
6: Estat una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat és una mica complicat, però molt xulo, la veritat és que molt bonic, molt bonic.
7: Molt de Vic, ell és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim, hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
8: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
8: El tenim. És del professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió camp tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia, professor.
9: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
8: Qui parla primer?
9: La veritat és
8: que parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
9: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? d'estar compartint una experiència que és única.
8: N'havia vist alguna abans, professor?
9: La veritat és que no havia aconseguit veure cap, era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
8: Mm-hmm. Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que, no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció, de m'ho imaginava diferent.
9: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que me sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava allà dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir-tancar, on simplement s'apaga el llum sense ni hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres, com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo el vaig veure allà, ho vaig veure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
8: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
9: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van atravessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guaus, ahir, molts. Nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. Al veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quina és la raó, no?, d'aquesta admiració.
8: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
9: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, a moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu avi, amb el seu propi avi, durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després de tota la tarda s'ha arribat a fer de nit i a casa deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu ho vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
8: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, clar. Molt irreal.
9: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual qui va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que qui ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
9: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperàvem.
9: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada 2x3 d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
8: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, eh?
0: Ah,
8: l'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cadis, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
8: serà més llarg.
0: I anem o què?
8: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
8: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
8: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
10: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquest les xanques, eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles, i també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tan o més activa que uns institucionals. I també per tipologia, també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms doncs, reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons. Ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els Bolot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també la Meravella i la Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que ja, jo no soc escriptor, ni molt menys soc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so. I ara tot això, doncs, té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs, el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs, en aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Meravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb la casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. No, això no, no tenia gaire de particular. Però la Meravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Meravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals, o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es varen poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Meravella com una de les orquestres referents, en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu, en aquest cas, per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Meravella, com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Meravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a que, bueno, l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també Antoni, un dels reptes, per anar tancant, un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no? Per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni no sé si t'ha pogut sentir.
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, bueno, al directe, si
2: el
3: això
2: repertori.
3: Suposa un repte també. El repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant perquè ara llavors ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic, el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor, igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Meravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Meravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Illafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta res, 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

explora el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
2: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
3: Notícies Badalona.
4: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Catalunya ha viscut el seu primer eclipse solar en 121 anys. Badalona ha estat testimoni d'aquest esdeveniment a diferents punts de la ciutat. Un d'ells ha estat el turó d'en Garitge, on molts badalonins han anat per capturar aquest moment. L'eclipse solar no ha estat l'únic que ha tingut diferents fases. El turó d'en Garitge també s'ha viscut de maneres diferents, l'abans, el durant i el després de l'eclipse. L'emoció i els nervis han ocupat els moments previs. Alguns han aprofitat les seves vacances a Badalona per venir a aquest lloc que la intel·ligència artificial els havia recomanat. Els minuts abans que la lluna ocultés el sol han semblat hores, una percepció compartida per molts dels assistents.
5: Al principi era com muy lentito y digo, uy, aquí nos vamos a lateral, pero como tres horas, ¿no? Hemos estado, yo me traigo unos pareos aquí con las amigas y digo, va, aquí tenemos para rato. Y luego ya cuando me daba la vuelta, digo, oye, que esto va muy deprisa.
4: Alguns dels presents, com el Miguel, l'havien agafat lloc hores abans.
6: Nosotros hemos llegado a las 6 menos algo, o sea, casi una hora y más. Vale, no sé si hemos sido los cuartos o así, y esto ya se ha empezado a llenar, o sea que hay mucha gente.
4: Un altre punt de Badalona que ha plegat centenars de persones ha estat la serralada de Marina, a punts com la Torre de Guaita o el poblat ibèric de les Maleses, on s'han reunit prop de 300 persones. Oferien vistes úniques al Vallès. Els primers curiosos arribaven abans de les 6 de la tarda per poder deixar el cotxe al mirador de la Vallensana. Menys de mitja hora més tard, a 6:45, la Guàrdia Urbana havia de tancar l'accés en omplir-se tot l'estacionament. A partir d'aquella hora, el poblat ibèric va viure un degoteig de persones, ulleres en mà, que no es volien perdre, com la lluna cobria el sol gairebé per complet, deixant una llum tènue i un silenci eixordador a la serralada. Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants a Barcelona des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu ciutadà belga ha estat lliurat al jutjat de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica. Inahawa Diarra serà

0: Nova jugadora de la penya, l'escorta barcelonina de 23 anys i 75 metres d'alçada, arriba des dels Estats Units, on va jugar l'últim curs als Mercer Bears de la Lliga Universitària. Signa amb l'equip entrenat per Fabián Téllez per un any.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Al teteo.

0: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem
1: saludar. Bon dia.
0: Hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, és sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiueges
1: sí.
0: allí, com que ja
1: sí.
0: és
1: I
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinga.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell, el sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric. Sí,
1: et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: et pots
0: muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que se n'ha portat.
1: Literalment sí,
0: sí senyora,
1: és a dir,
0: sí. Bueno.
1: Pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar
1: ja
3: tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte, però és que l'altre és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau, sí.
1: A mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar
1: això.
0: De posar el peu allò a to.
1: Sí, clar, sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: Un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sanauja, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina, més que res per la comoditat. Sí que és veritat que la sorra fina pues, té els avantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que m'hi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però a vegades...
1: Sí, molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van toncant diferents punts dels peus, o sent, ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, mal. Sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra
0: sí,
1: fina?
0: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua. Saps que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada sí. Li molesta. A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos sí. I a la pell i la sorra no em molesta, no em molesta gens. No.
1: Que bé, sí. Que bé, això és una sort, bé. Eh?
0: Sí. Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra, especialment els peus, polvos talco.
1: Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, van, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser superràpid.
1: No l'havia escoltat aquest,
0: pues,
1: eh?
0: Au, pues ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una, platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és, com, no, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt, també, eh?
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris, els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, i tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això,
0: vinga.
1: Això, això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més per acabar de decidir. Mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judy Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens hi situem quan anem.
5: Com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols la medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o donar algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú. Però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que endintoritza totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert per Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia, és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us dic, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs però primer avui que intentarem tot resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre es veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar. La gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol. O sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí.
7: Ai,
8: sí,
7: que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima maca gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira,
8: sí,
7: m'agrada. Sí, sí, era està com bé, una sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja.
7: Ai,
8: vaig pensar-ho,
7: ai,
8: dic,
7: sí,
8: perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam, home, donar les guies correctes,
7: i que
8: lògicament.
7: Fet sol,
8: lògicament.
7: Que haguessis fet sol.
8: Imagina't, no hauria,
7: no,
8: estat,
7: Manel,
8: igual,
7: no,
8: hauria,
7: no,
8: estat igual. Escolta, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu. Per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi ha com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes. I l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al genoll i el maluc a la lumbar, fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances? Quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant, surten a fer la mateixa activitat física que feien previ a aquestes temperatures i aquí apareixen moltes lesions musculars i després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Oi, sí, mira, Jordi, saps què em passa? A mi sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena. I un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat i com a que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats. No sé ben bé què va ser. És habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara pel que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment, a l'agost, qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener, també. Al gener, tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots, quan acaben els comptes, es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, també, sí. Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. El fight or fly m'encanta. M'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta, sí. També hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, perquè la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors, hem de tenir una miqueta sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100, supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li diem, és cada 15-20 minutets que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant o el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda fet aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, que la gent, doncs, vaja, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que d'estirar-se a la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem doncs, de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permeten fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se, segurament ni es plantegen a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos doncs, no es ressenteixi després doncs, aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer ses entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treballes més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no?
7: Sí, sí.
8: I aplicar doncs, aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que
7: per
8: estem
7: tot.
8: Parlant aquest estiu és sentit comú,
7: sí,
8: sentit comú, no, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Si sí, xiquets, ens irà feina. Molt bé. Jordi...
8: Per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells a Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'ha anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé.
9: Sí.
8: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja avui hem après més coses també sobre
7: moltes,
8: el nostre cos.
7: Moltes. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer,
8: gràcies.
7: Des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
7: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obert d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura, són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu, però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Mònica Socies.
1: Això era una vegada significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep pasturat sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del Nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí. Elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susie Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascut a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susie Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Això és molt personal.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o alguna cosa, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
9: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
7: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No, vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
7: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
11: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
12: Josep Estanyol, veterinari.
11: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
7: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
11: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
7: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
11: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
7: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
11: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, que estan totalment contraindicat des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no els ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si no agafa lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores.
0: No?
1: Sí, hores. Sí,
0: tu directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per
1: plaer? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la mesi vermella, més aviat.
1: Sí, vermell de Palamós, sóc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, vale. molt xula, m'ho vaig passar molt bé, la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les teloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Albesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minimus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de Falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, que pots anar a veure el circ. Exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre.
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això, circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora. Doncs bé, sí, sí, el grup de rock i folk del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Calafresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i són una proposta super singular i explosiva i que tenen una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena super magnètica, super encantadora, així que
2: les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf,
2: sí? Uf, mira, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
2: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap ni una.
2: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria?
2: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Sí, apretem l'accelerador.
2: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
2: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Resaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, vespres de volta.
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A
2: sí,
0: veure.
2: Tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: En
3: una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a formar l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí,
2: ja ho
0: veus. Els escarpins es diuen, no? Vaja, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí.
0: Sí, qui li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i a les pedretes.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: sí.
2: És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina, molt difícilment
0: sí.
2: remuntem això als que ens agrada més les roques, però... hem tingut un comentari, una
0: sí.
2: nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el per què.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per?
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes, la sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però, vull dir, no haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe
0: clar,
5: de sorra.
0: Cert.
4: Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió
0: sí,
2: que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No,
0: no.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i en Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Ah, exacte,
0: aquí
2: clar,
0: està.
2: És que aquesta
0: és l'altra,
2: una mica
0: eh?
2: Sí, sí, això sí. De la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra et queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat, és veritat.
0: Sí?
2: És veritat.
0: Qui
2: parlant
0: sí.
2: del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà us preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor
0: encara, pitjor encara.
2: Sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi allò alternatiu, i també el proposes, perquè suposo que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho de San Marejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, i demà els posarem, doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin la que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives per passar millor la calor d'aquest estiu, que aquests menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: gràcies.
0: Més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Catalunya ha viscut el seu primer eclipse solar en 121 anys. Badalona ha estat testimoni d'aquest esdeveniment a diferents punts de la ciutat. Un d'ells ha estat el turó d'Encarit, on molts badalonins han acudit per capturar aquest moment. Un altre punt de la ciutat que ha plegat centenars de persones ha estat la Serralada de Marina. Punts com la Torre de Guaita o el poblat ibèric de les Maleses, on s'han reunit prop de 300 persones, oferien vistes úniques al Vallès. Els primers curiosos arribaven abans de les 6 de la tarda per poder deixar el cotxe al mirador de la Vall Sana. Menys de mitja hora més tard, a 6:45, la Guàrdia Urbana havia de tancar l'accés en omplir-se tot l'estacionament. A partir d'aquella hora, el poblat ibèric va viure un degoteig de persones, ulleres en mà, que no es volien perdre com la lluna cobria el sol gairebé per complet, deixant una llum tènue i un silenci eixordador a la serralada. Moltes persones també han escollit el litoral badaloní per viure l'eclipsi. Algunes s'han concentrat a la platja i al passeig marítim, tot i que la majoria que ha optat per acostar-se al mar ho ha seguit des de l'espigó del port. Durant la tarda, grups d'amics i famílies s'han instal·lat a la sorra de la platja amb cadires i neveres per a no perdre's cap detall del fenomen. Alguns esperaven des d'un parell d'hores abans amb expectació el moment en què la lluna cobrís el sol.
4: Llevo desde las 5, salí de trabajar y desde las 5 he traído mi comida para ver el eclipsi. He estado aquí, ya llevo ya 2 horas esperando. Quiero verlo, a ver cómo será, cómo la gente lo dice, pero quiero verlo en persona, a ver qué tal.
5: Hemos traído las sillas y popcorn o tortillas, pero tenemos que esperar por eclipse.
6: Estamos preparando.
5: Sí, estamos preparados.
3: Pocs minuts abans de la fase de totalitat, càmeres i mòbils ja hi eren preparats amb els seus filtres per a immortalitzar l'instant. Durant el temps de foscor hi ha hagut moltes cares d'emoció i sorpresa, com també un silenci que s'ha trencat amb un aplaudiment col·lectiu. Molts l'han descrit com una experiència màgica.
7: M'ha encantat, o sigui, espectacular. M'ha encantat, com molt màgic, com a les pel·lícules.
8: Molt emocionant. Són coses que no es pot dir en paraules.
9: Una cosa que no es veu habitualment, està molt bé.
3: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectius, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants de Barcelona des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat als jutjats de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica. Les obres del carrer del Vallès al barri de Llefià han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços.

0: i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer. En aquest carrer del barri de Llefià, ara mateix no hi ha calçada. De fet, les obres per substituir la xarxa de clavegueram i millorar el ferm s'han allargat més enllà del termini previst, una situació que ha generat malestar entre els veïns, com en Dionisio i en Josep.
1: Aquí esto lo han tenido todo metido aquí, unos hierros y unos plásticos aquí para que no pase de un lado a otro. ¿Usted cree que así se puede vivir aquí?
2: El primer lletrero que posa que duraria 3 mesos. No aquest, aquell, el vermell. Posava que duraria 3 mesos.
0: Des de l'Associació de Veïns Sant Antoni de Llefià assenyalen la mala planificació de les obres i lamenten que no s'hagin aprofitat per resoldre deficiències que el veïnat reclamava des de fa temps. L'Ajuntament, consultat per aquesta qüestió, assegura que està estudiant la situació. De moment, però, els veïns continuen sense una explicació sobre el retard ni una previsió per la finalització de les obres. I en esports, Nahawa Diarra serà nova jugadora de la penya. L'escorta barcelonina de 23 anys i 1,75 metres d'alçada arriba des dels Estats Units, on va jugar l'últim curs al Mercer Beers de la Lliga Universitària. Signa amb l'equip entrenat per Fabián Tellef per un any.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Tenim 31 graus de temperatura a Badalona.
5: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
6: De Ràdio Badalona, la més mona.
5: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamado a Telechorro.
9: Sí, però no.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, 2 capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, hoy es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
5: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase la espera,
12: sí,
11: gracias.
12: Sí, sí, aquí estoy.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí.
0: No sé per quin diari comencem avui.
1: Avui és divendres, avui és 31 d'octubre. Estem contents.
0: Perquè és divendres o perquè és 31 d'octubre?
1: No, perquè han cobrat.
0: Ah, perquè han cobrat.
1: Sí, han cobrat. Amb retard, però han cobrat.
0: Bé, l'important és que cobrem, eh?
1: Sí, sí, sí. Que hi ha un dia potser no cobrem, eh?
0: Home,
1: les coses estan molt malament, eh?
0: Estan molt malament.
1: Està tot fatal, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Un dia d'aquests... Bueno, el dia que no ens escoltin és que no han cobrat, així de clar.
0: Sí, perquè per amor a l'arte no
1: treballarem. No vindrem aquí.
0: No, no.
1: No, ja t'ho dic ara.
0: Sí, està clar.
1: Escolta una cosa, avui comencem amb el diari La Vanguardia.
0: Mm.
1: Dedica dues planes a parlar avui de la generació Halloween.
0: Mm.
1: Halloween.
0: Halloween?
1: Halloween.
0: Per què Halloween?
1: Per què Halloween?
0: És Halloween.
1: I per què Halloween i no Halloween?
0: Perquè en anglès es pronuncia Halloween.
1: Això i no això és... com ho saps tu si no tens ni idea d'anglès?
0: Això no és com el màgic, eh?
1: Ah.
0: O com el màgic.
1: No, però no. Jo em pensava que no hi ha l'accent.
0: No, clar, perquè és anglès.
1: Halloween, eh?
0: Halloween.
1: Halloween. Bé, diu que el consum fa que els nens de Catalunya assumeixin com a pròpia la tradició nord-americana.
0: Mm.
1: Diu que l'èxit de Halloween s'explica perquè va dirigit als nens, el que no els hi nega res, i diu que les tradicions conviuen amb altres amb l'intent d'ampliar nous mercats.
0: Mm-hmm.
1: Avui, fins i tot, La Vanguardia, jo crec que no teníem feina ahir.
0: És un article típic de 20 minuts, aquest.
1: Sí, sí. Per què ho ha fet La Vanguardia? Dues planes, eh?, a l'apartat de tendències, senceres, eh? Però és que, fins i tot, ens explica avui La Vanguardia, que jo m'he quedat astorat, com decorar una calabaza de Halloween.
0: Ah, està bé.
1: Y ya todas las partes, ¿eh? Primer se corta la parte de arriba y se vacía sacando las pepitas y la pulpa.
0: Mm.
1: Segundo paso, con la ayuda de una plantilla se dibuja una cara sobre la hortaliza.
0: Mm.
1: Tercer paso, se recortan los ojos, la nariz y la boca de calabaza, de la calabaza, volíem dir, siguiendo las líneas del dibujo. ¿Tú trobes normal això? Que La Vanguardia, un diari seriós, es dediqui a explicar-nos en gràfics com decorar
0: una carbassa.
1: Una carbassa.
0: És evident que un redactor del 20 minutos ha anat a escriure a La Vanguardia, no? L'han fitxat.
1: Sí, sí, i anem al quart pas, ja que estem aquí. Se coloca una vela en el interior y se cierra la parte de arriba a modo de tapadera.
0: Mm.
1: Això sí que és una tapadera, el que ens han colat avui a La Vanguardia, eh?
0: Quina feinada, no? Quina mandra.
1: Sí. Sento una cosa, ja saps que sobretot aquest any hi ha aquest debat entre castanyada sí, castanyada no, Halloween... Hi ha gent que... Halloween, eh? Hi ha gent que aposta per les dues celebracions. Jo t'ho explico. He trobat a internet una empresa de Tarragona que es diu Globo Fiesta.
0: Sí.
1: Una empresa que... Això, atenció, és una empresa de Tarragona, eh? Diu a la web. Diu, Halloween és una noche de fantasía y misterio.
0: Y miedo.
1: El miedo y el terror a la noche de Halloween vienen de esa creencia de que los muertos regresan en esta noche a visitarnos. Hoy en día, según la web, en el mes de octubre se adornan los hogares, tú fas això,
0: no,
1: y lugares de la fiesta con calabazas, brujas, fantasmas, esqueletos y gatos negros. La noche, quina por, tu, del 31 d'octubre, la gente, tothom es disfraça, segons aquesta web de Tarragona, i els nens veuen pel·lícules de terror.
0: Oh, no. Jo crec que això no és veritat, eh?
1: Aquesta empresa es dedica a vendre decoració en general, decoració per taules, màscares, barrets, tot dedicat a la nit de Halloween.
0: Estan fent obres aquí o què passa?
1: Estan fent obres, sí, sí, l'empresa estan fent obres.
0: Ah.
1: Sí, no sé què estan fent, però estan fent obres. Escolta, anem a trucar-hi.
0: Sí, sí.
1: Jo vull preguntar si tenen algun producte per celebrar la castanyada. Jo...
0: Tu ets de castanyada.
1: Jo sóc de castanyada
0: de
1: i nosaltres hem de celebrar la castanyada, que és la cosa pròpia.
0: Sí, i de moscatell també ets.
1: I tant. I de ratafia.
0: I de ratafia.
1: Boníssim.
0: Vinga, truquem.
1: Truquem a Tarragona.
0: Truquem a Tarragona.
2: Hola, fiesta, buenos días.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. He trucat a Globo Fiesta?
2: Sí.
1: Mira, una pregunta. Us he vist la pàgina web per internet?
2: Sí.
1: Jo us volia fer una pregunta, perquè estem a punt de celebrar aquesta nit una festa.
2: Sí.
1: I volia saber si teniu productes de castanyada.
2: De castanyada o de Halloween?
1: No, de castanyada.
2: No, de castanyada... Com a què, per exemple?
1: Doncs, per exemple, castanyes per decorar, moniatos,
2: no.
1: Per aïllats
2: de plàstic...
1: No, sí.
2: No. No, no en tenim d'això nosaltres.
1: No hi ha res?
2: No.
1: I et puc fer una pregunta? Com és que hi ha productes a fora i no coses aquí?
2: Perquè, a veure, sincerament, nosaltres no ho hem tingut mai, això. Això
1: mai.
2: Hauries de buscar algun puesto que fessin com allò de les tartes de xutxes de cartró i tot allò.
1: Com?
0: Què diu?
1: No, no l'entenc.
2: A veure, és que nosaltres no tenim productes de plàstic. M'entens? Tipo castany i tot això no, no hem venut mai.
1: I de què són els productes que tenen?
2: Nosaltres tenim la típica carabassa.
1: Però autèntic o de plàstic?
2: De plàstic.
1: De plàstic.
0: I doncs per què?
1: Sí, per celebrar Halloween.
2: Pues sí.
1: Val. I altres productes d'aquesta nit què teniu?
2: No, és que no tenim res, ni de castanya.
1: No, dic de Halloween. Vostès no tenen de Halloween, també, ja que no tenen res.
2: A veure, el que hi ha són aranyes,
1: aranyes,
2: globus.
1: Aranyes, sí.
2: Globus. Guirnalda. El cartell, perruques, barrets. Gats, plats, gots,
1: gats, tovallons. Val, perfecte.
0: Gats, plats i gots.
1: I tot centrat en Halloween, eh?
2: Sí, no, val. I en color llis també ho tenim.
1: Val, escolta, i el que surt més aquest any què és?
2: Com el que surt més?
1: El que la gent compra més.
2: Tot.
1: Vale, hi ha gent que ho decora, no? La casa també, o...
2: Sí. Normalment és per particulars, sí.
1: És per particulars, eh?
2: Sí.
1: I escolta, això ho veneu a l'engròs, al detall? Com va això?
2: No, al detall.
1: Jo puc venir aquí a Tarragona, no?
2: Sí.
1: Val, perfecte. Quin horari teniu?
2: Mira, és de 9:30 a 1:30 i de 5 a 8:30.
1: I avui deu tenir feina, no?, per al tema aquest, o no?
2: Sí, i a penyeta.
1: Molt bé, gràcies.
2: Vale, de res.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: Viva la fiesta!
1: Com t'has quedat?
0: Això és el Paco Pil?
1: Sí, Paco Pil. I viva la fiesta.
0: Que va actuar moltes vegades aquí, a la Gran Velvet, eh?
1: Sí, aquella així va acabar, tota cremada.
0: Aquella època.
1: Així van acabar.
0: Xavier Brodeu, no és idu, a la Gran Velvet.
1: Sí, quan no hi havia baralles, hi havia morts, a la Gran Velvet.
0: Per això ho van tancar-ho, per això ho van tancar-ho.
1: I ja està. Escolta, què t'ha semblat això? O sigui, fins i tot s'ha indignat gairebé quan li dic castanyada. Què ens està passant? Estem perdent els nostres orígens?
0: Però potser hi ha una botiga...
1: Estem perdent els nostres orígens?
0: Qui perd els orígens per la identitat, com diu el Raymond. Potser una botiga especialitzada en castanyes i no ho sabem.
1: No? Escolta una cosa, anem a fer una altra cosa, si et sembla. Hem trucat a Tarragona,
0: sí.
1: Però podríem trucar a Badalona. Una botiga especialitzada és Comercial La Bolsera,
0: sí.
1: A l'Avinguda Martí Pujol. Anem a trucar a informació telefònica, que ens duguin el telèfon.
0: Sí.
1: Perquè, clar, jo m'he quedat astorat, no tenen res de la castanyada. Això no pot ser.
0: Jo tampoc he vist gaire gent que decori la casa amb castanyes de plàstic, eh?
1: Però amb uns moniatos, amb uns panellets...
0: Però com, panellets penjant dels sostres?
4: Bon dia, la tem Maria, en què podeu ajudar-li?
1: Maria, què tal? Bon dia.
0: No és catalana,
4: eh?
1: Bon dia. Què té el telèfon del Comercial La Bolsera, a Badalona?
4: La Bolsera,
1: sí,
4: a Badalona.
1: Sí, la botiga aquella que venen de tot...
0: És de Burgos.
4: Sí, un moment, sisplau.
0: Sí. És de Burgos i ha pres el català fa poc.
4: Sí, sisplau, sí. Disposo la informació sol·licitada, Comercial La Bolsera, sí. Badalona.
1: Sí.
4: Si estan amables en prendre nota.
1: Digui'm.
4: El telèfon és el 933...
1: Sí.
4: 844...
1: Sí.
4: 255.
1: Una pregunta, aquí suposo que venen platetes per fer els panellets.
4: Diria que sí.
1: Sí, eh? Oi?
4: Allò... Que li dic com a tipus tu personal, per si.
1: Sí, oi?
4: D'acord?
1: Gràcies.
4: Desitja que li posi en contacte.
1: No, gràcies, adéu.
4: Gràcies per la seva trucada, bon dia.
0: Adéu, Maria.
1: Ell ho sabia.
0: Ell ho sabia. Sí.
1: Les platetes aquestes, les safates.
0: Les safates. Això sí que es pot comprar.
5: Bolsera, digui'm.
1: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
1: Una pregunta. Mira, estic buscant productes per celebrar la castanyada.
5: Sí.
1: Vosaltres en teniu?
5: Nosaltres tenim...
1: Que no siguin de Halloween, eh?
5: Que no sigui de Halloween.
1: Clar, no.
5: Que aquesta cosa queda, eh?
1: Però hi ha algú?
5: A veure, sí, tenim... Le vaig a mirar unes fulles com de tardor.
1: Sí.
5: I... Què més?
1: Castanyes a plàstic tenen?
5: No.
1: Panellets a plàstic?
5: No.
1: Moniatos tampoc?
5: Tampoc.
0: No ha existit
5: mai a la vida. I després tenim com un confeti, que són unes fulletes també petites.
1: I la figura de la castanyera, això puc trobar?
5: Nosaltres no ho tenim, eh?
1: No. Ja, una pregunta, perquè es ven molta cosa de Halloween, no, ja?
5: Sí.
1: La gent cada vegada més Halloween que no pas castanyada.
5: Exactament.
1: Molt bé. Gràcies.
5: De res. Adéu.
1: Escolta, ja ho has comprovat?
0: T'has de contentar amb unes fulles que no són ni de tardor, són com de la tardor.
1: Sí, com de la tardor.
0: Que semblen, que ni ho són.
1: Bé, doncs escolta, que els americans ens estan invaint.
0: Una mica.
1: Una mica, eh?
0: Una mica.
1: Bé, deixem el tema de... Tu, per cert, què celebraràs? Halloween o castanyada avui?
0: Castanyada.
1: Castanyada.
0: Avui toca castanyada.
1: Menjaràs molts panellets? Bé, de fet, ja fa dies que menges.
0: Sí,
1: la panxa es nota.
0: Panellets, castanyes,
1: sí.
0: I moscatell, no?
1: I t'agrada el moniato?
0: No.
1: No.
0: De fet, crec que no l'he provat mai a la vida.
1: No. A mi tampoc m'agrada.
0: No t'agraden els moniatos?
1: No.
0: Per què dius boniatos?
1: Com es diu?
0: Moniatos.
1: O boniato.
0: Ah, no ho sé. Què és? Com és? Moniato o boniato?
1: Anem a trucar al Consorci de Normalització Lingüística. Anem a trucar 11888. Això és en directe, això és la ràdio en viu, Ràdio Varieté.
0: La gent es deu pensar que ho fem a propòsit.
1: No, no ho fem.
0: I que està tot preparat.
1: No està preparat. La gent que es pensi el que vulgui.
0: Sí, tant.
1: Això a la cadena SER no ho fan.
0: No, per algú serà.
6: Bon dia, l'atenció
1: Sara, què podria dir-li? Sara, escolta una cosa. Tens el telèfon del Consorci de la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià de Besòs?
0: Ui, que ja...
6: Doncs li consulto.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Ho pots buscar tu també?
0: Sí, a veure qui va més ràpid.
1: Boniato o moniato?
0: Jo aposto... Tu per què apostes?
1: Jo per boniato.
0: Jo aposto per moniato.
1: Jo dic boniato.
0: Amb M.
1: Tu amb M.
0: Tu amb B, eh?
1: M de Madrid. I jo amb B de Barcelona.
6: Sí, sisplau.
1: Digui'm.
6: L'únic que m'indiquen és a Barcelona capital.
0: Què diu ara?
1: Doncs pues digui'm el de Barcelona capital.
6: Prengui notes. El 932...
1: Sí.
6: 723...
1: 723...
6: 100.
1: Molt bé, gràcies.
6: Gràcies.
0: Jo tinc el de Badalona,
1: eh? Doncs pues va, truquem al de Badalona, digue'm.
0: Truquem al de Badalona.
1: Digue'm, 93...
0: 93... No veig. 398...
1: 398...
0: 46...
1: Sí.
0: 30.
1: 46... 30.
0: Tot sembla normal que no trobi telefònica i ho trobem nosaltres posant-ho al Google?
1: Sí.
0: Així és la vida. A veure si hi ha sort.
1: Aviam. Si ens agafen el telèfon, també. Va, potser estan esmorzant a aquesta hora.
0: Clar, potser hauria d'estar millor trucar a Barcelona, no?
1: Ui, anem a Barcelona, si et sembla.
0: Sí,
1: sí, a Badalona a vegades no... No sé si hi ha.
0: Clar, potser
1: en
0: tenen...
1: En horari de matí.
0: Tenen potser un horari estrany.
1: Anem a Barcelona, al Consorci... Aviam quin telèfon ens ha donat telefònica, eh?
0: Mm.
1: Aquest és el de Barcelona, oi?
0: Estem trucant a Barcelona.
1: Què hem marcat?
0: Ens quedarem sense resposta.
1: Boniato, moniato. No ho sé, eh?
0: Matins punt sí, matins punt no.
1: Matins... Moniato, matins boniato. Per favor.
0: És que ara tinc un dubte, eh?
1: Que res, no ens agafa ni a Barcelona enlloc.
0: Jo crec
1: bé, ja trucarem, és igual. Va, va, va, anem a trucar, anem a canviar de tema. Va, som-hi.
0: Saps que el Google surt amb M i amb B?
1: Què dius ara? Que són les dues?
0: Recetes de moniato i recetes de boniato.
1: Escolta, que si alguna persona, algun oient és lingüista i ens està escoltant i ens ho vol fer saber, que ens truqui.
0: El telèfon 933-954-004.
1: Ho pots repetir de forma per gent normal?
0: 933-395...
7: 93.
0: 395... 40... 04.
1: Molt bé, escolta.
0: Molt bé.
1: Canviem de tema. Escolta, sí. Parlant de la crisi, si et sembla,
0: sí.
1: Una crisi que ens ha afectat a tots, una crisi que tots els mitjans de comunicació, tot el dia, hi ha una paraula que és crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran. Crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi ha res cert. Més.
0: És cert, és cert.
1: No hi ha res més als mitjans de comunicació.
0: Finançament, també.
1: Avui he trobat una notícia al diari Què, aquest diari gratuït que reparteix cada dia, que m'ha encantat.
0: Mm.
1: Tenim la solució per estalviar.
0: I quina és?
1: Huevos fritos con patates.
0: És el més barat.
1: Diu que els ous, el pa i les patates són els productes que més s'han abaratit a la cistella de la compra durant el passat mes d'octubre. Mm. O sigui que... Jo proposo alimentar-nos tots plegats amb huevos fritos con patates. Què et sembla?
0: No, no em sembla fantàstic.
1: Això que els productes que composen, a mi no m'agrada gaire. Els ous no m'agraden, a mi.
0: No t'agrada?
1: No.
0: Per què?
1: No m'agraden gaire. Una truita encara, però els ous ferrats...
0: I no?
1: Primera, que són molt dolents, no sé si ho sabies.
0: Porta molt de colesterol.
1: De nit són dolents.
0: Mm.
1: De nit són dolents menjar ous ferrats. Digue'm.
0: Que tenim un oient que ho
1: sap.
0: Ah,
1: val, digue'm.
0: Rosa.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Rosa.
8: De fet, us estava trucant abans que ho proposéssiu, eh?
0: Ah.
8: És moniato.
0: Amb M.
8: El senyor Tornero té raó.
1: Doncs mira, el senyor Tornero
0: doncs
1: ha guanyat...
0: He de dir que hi ha una dona que ha trucat
1: sí.
0: Dient que la plaça ho ha vist amb B.
8: Doncs...
0: Ah, a totes les parades.
8: Mira, jo he vist també a la Rambla Orxata... Mig català, mig castellà, o sigui...
1: Exacte. Orxata, no la Rambla de Badalona?
8: Jo la Rambla he vist...
1: De Badalona?
8: En català, amb H.
0: Perquè tu, Rosa, com ho saps, que és amb M?
8: A veure, jo tota la vida hagués dit M, però ho he buscat.
1: Ho has buscat,
8: perquè,
1: eh?
8: Perquè no faré... assegureu-vos-ho sense haver-ho comprovat.
1: Escolta, si la Rosa diu que és M, és amb M.
0: Amb M, eh?
1: Home, clar.
0: Perfecte. Monia...
1: Si, segur que l'has buscat en algun...
8: A veure, en el de...
1: diccionari o alguna cosa.
8: En el de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Imagina't. Si posa l'Institut d'Estudis Catalans que és amb M, és amb M.
0: Amb M.
8: Posa herba enfiladissa.
0: Perfecte, Rosa, moltes gràcies.
8: Real, tal i qual.
0: T'agraden els moniatos?
8: Sí.
0: Sí?
1: Ja, ja. Escolta, escolta una cosa, deixa'm dir una cosa. Tu comentaves això del cartell aquest de la Rambla de Badalona, no?
8: Sí.
1: Que posava horxata.
8: Sí.
1: L'altre dia, dissabte passat, no diré quin local, hi havia un bar que feia una promoció que posava 2x3.
0: 2x3?
1: Atenció, 2x3. Què vol dir? Que prenies 2 copes i en pagaves 3?
8: Seria al revés, oi?
1: No, de veritat, eh? Sí, sí. I és un bar molt conegut. O sigui, yeah. Jo crec que és sempre 3x2. O sigui...
8: Clar, clar.
1: Doncs posava 2x3. 2 copes al peu de la 3. Què et sembla, això?
8: A veure, com que hi ha crisi, doncs suposo que...
1: Ja, potser era el mateix, de l'horxata. Era el mateix, potser.
0: Molt bé, Rosa, moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu,
0: bon dia.
1: Escolta, amb M, eh?
0: Amb M han quedat.
1: Ah.
0: Amb M, amb M.
1: Sí, sí, amb Muniatus. M, M, Muniatus. Escolta una cosa, parlant del tema de huevos fritos con patates,
0: sí.
1: Ous fregits amb patates,
0: sí.
1: Això que és el plat ara mateix que ens surt més barat.
0: Mm.
1: Perquè, per exemple, pa amb tomàquet, caríssim.
0: El tomàquet
1: perquè,
0: està molt
1: no, els tomàquets estan caríssims.
0: Caríssim.
1: O sigui, una rama a l'ensalada
0: sí.
1: Ha pujat un 9,7%, segons el què.
0: I els ous i les patates, per molt que pugin, sempre són baratets.
1: Escolta una cosa, anem a comprovar-ho, he trobat... Bar El Huevo Frito.
0: Oi, oi, oi.
1: A Bilbao. A prop, eh?
0: Sí.
1: Anem a trucar-hi.
0: Truquem Bar El Huevo Frito.
1: Bar El Huevo Frito.
0: Vés marcant.
1: Per cert, que de seguida anirem a felicitar una persona que aquest cap de setmana fa anys.
0: De Badalona?
1: No.
0: Ah, no.
1: No.
0: Doncs vinga.
1: Bar El Huevo Frito. Truquem a Bilbao, Bilbo. Truquem a Euskadi.
0: Truquem a Euskadi.
1: Si és que el telèfon va bé.
7: Huevo Frito, buenos días.
1: Hola, buenos días. He llamado a Huevo Frito.
7: Sí.
1: Hola, te explico una cosa. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Uh-huh.
1: Y te preguntarás por qué te llamo, ¿no?
7: Sí.
1: Mira, una cosa. Yo quería saber, ¿vosotros sois especialistas en los huevos fritos con patatas?
7: Con patatas no.
1: ¿Con patatas no?
7: No, es pinchos de huevos fritos de codorniz.
1: ¿Pinchos?
7: De huevos de codorniz.
1: Mm, ya.
0: Buenísimo.
1: ¿Tú sabías que huevos fritos con patatas es ahora mismo el plato más barato que podemos encontrar?
7: Pues no.
1: ¿No lo sabías?
7: Pues no.
1: Pero los huevos fritos son baratos, ¿no?
7: Sí.
0: ¿Los de codorniz?
1: ¿Y los de codorniz?
7: Los de codorniz un poco más caros.
1: ¿Qué vale un plato ahí, en el bar, el huevo frito?
7: Es que no vendemos por plato, vendemos por pincho.
1: ¿Por pincho? ¿Qué vale un pincho?
7: 1,80.
1: ¿1,80? Vale. Perfecto, gracias.
7: Vale.
1: Gracias.
0: Amb això em compraria un paquet d'ous.
1: Escolta, 80 és caríssim.
0: Caríssim per un pinxo.
1: Un pinxo que et quedes amb gana, i sobretot tu.
0: I tant. Vull dir que si no fem
1: un
0: res...
1: Un pinxo et quedes amb res.
0: Et quedes amb res, no.
1: Vale,
0: no.
1: El huevo frito.
0: No surt de
1: conegudíssim, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, escolta, això sí, des de casa, ja ho sabeu, huevos fritos con patates, ous fregits amb patates... Si voleu estalviar, és el que heu de comprar. Va, anem a un altre tema del dia.
0: Sí.
1: Anem a felicitar una persona que fa anys aquest cap de setmana. I qui fa anys aquest cap de setmana?
0: Qui fa anys?
1: Doña Sofía.
0: Ah, Doña Sofía.
1: Doña Sofía, que per cert, déu-n'hi-do la polèmica que hi ha, per exemple, avui surt als diaris que gais i lesbianes demanen a la reina que rectifiqui les crítiques als matrimonis homosexuals. Ja saps que ha sortit un llibre que es diu La reina, muy de cerca.
0: I tan de cerca.
1: Que déu-n'hi-do la que està liant, perquè ha rascat a tothom.
0: Sí.
1: Portava... 30 anys, la senyora.
9: Mi reina, mi reina,
1: sí.
9: Mi reina,
0: mi reina. Així li cantaran demà.
1: Sí, portava 30 anys, 30 anys, la reina callada, mai sí. Havia dit res. Estic molt contenta, només deia això. I ara ha parlat amb aquest llibre. Què et sembla?
0: Però diuen que ho ha fet en l'àmbit privat i que potser no se li han agafat bé
1: què
0: les paraules.
1: Què hem de fer, senyor Tornero? Què hem de fer a aquesta hora?
0: Felicitar i trucar a la Zarzuela.
1: Correcte, anem a trucar-hi. Palau de la Zarzuela.
0: Sabem quants anys fa, per això?
1: 70.
0: Ah, 70.
1: 70, és una data... És una dada
0: sí,
1: prou important.
0: Anys. Es conserva bé, 70 anys.
1: Sí, sí, sí, com té tanta feina, pot conservar-se així de bé.
0: Diu, si aquestes persones...
1: Hola, buenos días.
10: Buenos días.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
10: Sí.
1: Mira, te llamo para mandar un mensaje de felicitación a Doña Sofía.
10: ¿A Doña Sofía?
1: Sí.
10: Pero Doña Sofía hasta el domingo no cumple.
1: Bueno, pero era para que, si podéis apuntar ya el mensaje, porque nosotros el domingo no estamos.
10: Pues espero un momentito, yo le pasaré con la gabinete a ver si le toman nota, ¿eh?
0: De acuerdo, bien, gracias.
1: Simpàtic, sempre la zarzuela.
0: Sí,
1: sembla
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Truquis...
0: És com una zarzuela.
1: Sí.
0: Com una zarzuela.
1: Sí, sí, a mi m'encanta la zarzuela.
0: Un mantó de la xina de passar-li a cantar allà.
1: Sí, sí. Aviam si ens poden apuntar el missatge, tu. De part de tota aquesta emissora.
0: Hem de dir que ja ho enfiem al cas de Joan Carles.
1: Sí, el pollastre que tens també.
0: És el que regalo després.
1: Va, escolta, treu-te el pollastre que tens.
0: Ara, ja està.
1: Ara, ara.
0: Tu creus que has de dir aquestes coses per antena?
1: Home, perdona, la gent ho nota, que tens un pollastre.
0: Però la gent no sap si li falla l'antena, és que resta és credibilitat.
1: Hola, buenos días.
11: Buenos, dígame.
1: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Sí.
1: Mira, perdona que te moleste, te llamo porque a ver si era posible enviar un mensaje de felicitación a Doña Sofía.
11: Sí, ¿quieren enviarlo vía mail?
0: No, creo.
1: Bueno, vía teléfono, vía palabra.
11: Sí, dígame.
1: Pues nada, que de parte de toda la emisora, felicidades por estos 70 años. Que lo sea muy bien, de verdad.
0: Y que es muy liberal.
11: ¿Me pueden decir la dirección?
1: Mira, estamos en la calle San Agustín.
11: Sí.
1: Número 11.
11: Sí.
1: 08915.
11: Sí.
1: Badalona, Barcelona.
0: Sí, le agradará, que es muy religiosa ella.
11: De acuerdo. ¿Usted se llama, perdone?
1: Yo me llamo Fran Famadas, soy el director de la emisora.
11: ¿Fran, perdón?
1: Framadas.
11: De acuerdo. Director de la emisora. Muy bien, señor.
1: Yo de acuerdo.
11: Muchas gracias.
1: Y muchas felicidades.
11: Gracias.
1: Gracias. Buenos días. Jo ho hem fet.
0: Per què has passat pel director? No ves que no pots fer-ho, això?
1: Escolta, és el director que truca per felicitar la reina.
0: No, has trucat tu, el director no ho sap, això.
1: El director segur que ho sap.
0: No ho sap, el director. Si no ho sé bé ni jo,
1: que sí,
0: trucaria.
1: Que sí, ho sap. Mira, que sí que ho sap.
0: Ah, ho sap i està d'acord.
1: A veure, s'ha de felicitar, s'ha de quedar bé.
0: Col·lecciona cartes de tots els reis, eh?
1: Qui?
0: El director.
1: Com cartes?
0: La del Juan Carlos, que vam enviar l'any passat, la té allà penjada.
1: Ah, sí, el despatx.
0: Se l'ha marcat i tot.
1: Sí, sí.
0: Es veu que li fa il·lusió i tot.
1: Té la del papa, també.
0: També. Sí, ja sí. Tindrà la doña Sofía.
1: La Maiter, que ja l'ha tret.
0: Sí, perquè clar, sí. Ja hi és. Però la doña Sofía sí que la té.
1: Sí.
0: Bé,
1: canviem de tema, va.
0: Sí, canviem de tema. Sí. Serà millor per nosaltres.
1: Escolta, tu te'n recordes l'altre dia que vam dir una dada que publicava el diari Què? Una dada important. Diu que el 56% dels espanyols no té ni idea de les senyals de trànsit. De fet, diu que no les entén. És molt greu, això.
0: Però que no han estudiat.
1: Home, però és que el més greu de tot és que el 56% dels espanyols hi ha una part important que té carnet de conduir.
0: Sí, sí, doncs és molt greu.
1: Espanya està en el rànquing número 1 de països europeus que la gent no entén les senyals de trànsit.
0: Home, he dit que els stop tothom els coneix,
1: sí.
0: Però no els hi fan cas.
1: Per exemple, si veiem una senyal amb un animaló, què vol dir?
0: Depèn de com sigui la senyal, no?
1: Una vaca.
0: Doncs que hi ha perill amb les vaques, amb els animals de
1: pèl. Una senyal, atenció, amb una bicicleta.
0: Escolta,
1: de color blau.
0: Què m'estàs posant a prova a mi?
1: Rodona. Què vol dir?
0: Una com? Una bicicleta, què?
1: Veus una senyal sí. Amb una bicicleta. Bicicleta, saps del que és, no?
0: Sí.
1: Encara que no saps muntar bicicleta.
0: No sé muntar bicicleta.
1: Ah, una rodona, sí. De color blau. Què vol dir?
0: Doncs vol dir moltes coses que jo ara...
1: Qui hem de trucar? Qui hem de trucar?
0: El senyor Urbano.
1: Senyor Urbano, anem a trucar. Aviam si aquesta del matí hi és.
0: A mi em van dir a l'autoescola, si no saps muntar en bicicleta, no te preocupis per les bicicletes. Però ja està. No em preocupo jo per les bicicletes.
1: Diu que aquesta mateixa notícia, que la crisi... Ho dèiem l'altre dia, augmenta...
12: Sí.
1: Hola, senyor Urbano.
12: Jo mateix.
1: Què tal, com anem?
12: Molt bé.
1: Som d'aquí, de Ràdio Badalona, la més mona, com sempre.
12: Hola, què tal?
1: Que ens està escoltant, o no?
12: Sí, tant, sempre l'escolto. Però en aquest moment... sortia del pàrquing.
1: Del pàrquing, però sempre vostè té la ràdio posada, eh?
12: Sí, sempre.
1: Qui hi ha aquí?
12: La meva dona.
1: La seva dona.
0: Com es diu la seva dona?
1: Com es diu?
13: Anna,
1: què tal, Anna? Com va el matí?
13: Hola, molt bon dia, eh?
1: Què tal, com va?
13: Pues bueno, aquí aguantant la pluja una miqueta ja. I bueno...
1: Tu també ens escoltes, oi?
13: Home, i tant.
0: Clar.
1: Tenim audiència. Molt bé. Escolti una cosa, senyor Urbano.
12: Sí.
1: S'ha publicat una notícia que ens ha cridat l'atenció. Atenció al que li vaig a comentar ara, que el 56% dels espanyols té problemes per comprendre les senyals de trànsit. Què n'ha de dir d'això?
12: Pues, el de sempre, jo. Sempre portar la contrària.
0: Sempre.
1: Per això el truquem.
12: Això mateix.
0: Ara com riu.
12: El que queda clar, que vostè, que m'està escoltant, i la gent que...
1: No digui de vostè, som una ràdio de casa. No digui.
12: Bueno, pues llavors, tenim el carnet de conduir, la majoria que estan parlant és d'aquesta gent, que naturalment tenen el carnet de conduir. La teòrica, una persona estudia un temps, 10 mesos, 2 mesos, 3 mesos, treu la teòrica, i en quan aprova i comença les pràctiques, ja se n'oblida del 99% del que ha estudiat.
0: Té
12: només se'n recorda de l'estop, el semàforo, la red, l'esquerra i tal.
0: Té tota la raó. Tota
12: això passa a tothom.
0: Sí, sí,
12: no
0: sí.
12: És que no ho comprenguin.
0: Haurien d'anar refrescant, això, no?
12: Això mateix, haurien de fer tots els...
1: Però escolti. Però jo trobo greu que hi hagi el 56% dels espanyols que no entengui gairebé les senyals de trànsit.
12: Sí.
1: Això és una mica greu.
12: Bueno, jo no estic d'acord. Jo sí que fan enquestes, que ja les he vist també, tot això que diuen, fan unes preguntes, unes senyals, que avui en dia ja no existeixen. Vull dir, existeixen les preguntes. Ara mateix han fet un curset de professors per l'apte a la teòrica.
1: Sí.
12: Ha sortit una pregunta del tramvia. I ha sigut una sorpresa per tothom.
1: Per què?
12: Tramvia, perquè només n'hi ha un, el tren baix aquest, no?
1: Sí, bueno, el tren baix i el tren de dalt, com es diu aquell.
12: Això mateix. I ara aquí, pregunta, és... La senyal que és del tramvia és de perill.
1: Sí, que és, llavors, crec que és una que és quadrada, de color blau, i hi ha un tramvia, no?
12: No, hi ha una... Rectangular.
1: Ah, val,
12: sí, amb el tramvia.
1: Nota que no tinc el carnet.
12: Peligro, tramvia, no?
0: Sí.
12: Llavors, la pregunta hauria de ser clara, per exemple. Ja. Aquesta senyal que indica? Pues peligro, que era un tramvia. No?
1: Ja.
12: La pregunta no és aquesta. La pregunta li fan i li diuen aquesta senyal és de peligro o de prioritat.
1: Molt bé. Senyor Urbano, l'hem de deixar perquè no tenim més temps, que això de la ràdio ja sap com és.
12: Molt bé.
1: Gràcies, i bon cap de setmana i bona castanyada.
0: I la seva muller, bon també.
1: Dia. Adéu, Anna.
0: Adéu.
1: Marxo.
0: Molt bé.
1: Marxo de Halloween o de castanyada o del que sigui.
0: De Halloween.
1: Halloween.
0: I a menjar munyat.
1: I a escoltar l'Alcover. Vinga, adéu.
0: Adéu.
14: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
1: No.
16: Disculpe.
1: No.
16: Si necesita
1: ayuda. Que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
1: A ver, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo sin entender.
1: Ay, por favor.
0: ¿Qué nivel de radio?
1: ¡Operador!
0: ¿Qué nivel de radio?
16: Disculpe por la confusión.
1: Sí.
16: Gracias.
17: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
14: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Repassem els diaris d'avui, sí. No sé si del cap de setmana, perquè
1: del cap de setmana també.
0: Avui fas un recull de tot, eh?
1: Sí, avui he vist el magazín que publica El Mundo. Diari El Mundo.
0: Molt bo, el magazín.
1: Sí, sí, està molt bé, que publica els diumenges aquest diari d'àmbit espanyol, d'àmbit nacional. Bé, aquest suplement, aquest dominical, que és un magazín, dedicava ahir a parlar del tema de la higiene.
0: De la higiene.
1: Higiene personal.
0: Això està bé.
1: I hi ha una sèrie de dades que jo m'he quedat astorat, que no us ho creureu, i que ara mateix passem a comentar. Titular. Olores que maten. Hi ha altres estudis destacats, per exemple, un estudi sobre l'ús de l'aigua.
0: Sí.
1: Això ho ha fet la firma, la marca Ariel.
0: Ariel.
1: Diu que gairebé la meitat dels espanyols no es dutxa a diari.
0: Oh, no.
1: Que el 14% ho fa 4 vegades per setmana.
0: Oh, no.
1: I que un 4% passa per la dutxa només cada 7 dies.
0: Cada 7 dies.
1: O sigui que són guarros.
0: Hem de dir que amb això...
1: Un altre.
0: Hi ha motocult, també. Hi ha motocult.
1: Un altre. Aquest jo m'he quedat astorat. Un estudi de Renova sobre el consum del paper higiènic a l'estat espanyol.
0: Sí.
1: Atenció a la dada. Un 8% de les cases espanyoles... Un 8%, eh? Mm. És molt fort, això. Això vol dir 1.200.000 persones... No, 1.200.000 cases, en aquest cas, no ha comprat mai paper higiènic.
0: Oh! I com
1: és
0: es renten?
1: Escàndol.
0: Com es renten les vergonyes?
1: Però a veure una cosa, a veure, això no pot ser.
0: Com es renten? Que utilitzen el paper de diari?
1: Que utilitzen el 20 minutos.
0: Els diaris que agafen gratuïts pel carrer. Agafen el tot i es renten amb això.
1: És molt fort, un 8%, eh? No, un 8% de les cases espanyoles no va comprar paper higiènic durant l'any 2006.
0: És molt això, eh? És molt. I t'has portat aquí paper higiènic...
1: I he portat paper higiènic...
0: Per sortejar-lo entre aquest 8%.
1: Del barat que compra l'empresa, perquè aquí cal dir que entre l'aigua aquesta que teniu i el paper higiènic que es compra d'aquesta empresa, que quan t'aixugues la coseta fa mal...
0: No fa mal, què dius?
1: És baratíssim. Jo crec, no sé d'on el treuen, eh?
0: No, perquè mira, és aquest que frega, que neteja
1: reciclat,
0: millor.
1: És reciclat.
0: Neteja millor.
1: Mira com s'escolta el paper higiènic de Badalona Comunicació.
0: Estem en crisi.
1: Anem a trucar a l'estudi Renova. Bé, l'empresa Renova. Aviam si tenen alguna dada més, m'he quedat astorat. Tu recordes que els van trucar una vegada perquè havien fet un paper higiènic de color negre?
0: Ah, sí? Que ens el van enviar?
1: Sí, sí, que tu el vas provar, no? Crec.
0: Sí.
1: Anem a trucar-hi.
0: Suavíssim. Truquem a Renova.
1: Aviam si ens poden donar.
2: Arribem-hi.
1: Hola, buenos días.
2: Sí.
1: ¿He llamado a Renova?
2: Sí.
1: Hola, mira, yo te llamo a ver si es posible hablar con alguien sobre un estudio que habéis hecho sobre el consumo del papel higiénico.
2: ¿Sobre un qué?
1: Sobre un estudio del papel higiénico.
2: Sí. Pues sí, mañana y hablas con Lorenzo.
1: ¿Mañana? ¿Hoy no puede ser?
2: No, porque está de viaje, está en Portugal.
1: Vale, vale. Es que, bueno, lo he visto en El Mundo, en el periódico, en un magazine. Soy periodista, ¿eh?
2: Sí.
1: Y claro, hay un dato muy importante, que el 8% de los hogares españoles nunca ha comprado papel higiénico. Y quería saber de dónde habéis sacado este dato.
2: Pues no tengo ni idea.
1: Ni idea. Mejor. Es que es muy fuerte, ¿eh?
2: Yo también lo veo muy fuerte.
1: ¿Que no lo ves fuerte, eh?
2: Que lo veo muy fuerte.
1: Ah, sí. Un 8% de gente, bueno, de casas españolas que nunca ha comprado papel higiénico, es fuerte.
0: Es un escándalo.
2: Sí, muy fuerte.
1: Muy fuerte.
2: Habla mañana con
1: Lorenzo,
2: Lorenzo de Cárdenas.
1: Y supongo que él me dirá pues de dónde habéis sacado los datos y cómo se limpian el 8%.
0: ¿Lorenzo de?
2: No,
1: no es verdad. No, no, es que esto no lo pone en el estudio y es importante.
2: Sí.
1: ¿Cómo se llama Lorenzo, qué más?
2: De Cárdenas.
1: De Cárdenas.
0: Ah, don ya tiran de la Cárdenas.
1: Vale, perfecto. Gracias por todo.
2: Venga, hasta luego.
1: Venga,
0: dame a trucar a Lorenzo de Cárdenas.
1: Però aquí no s'acaba aquest estudi que publica, aquest article que publica El Mundo. Ara et quedaràs encara molt més astorat.
0: Més encara.
1: La Fundació Dental Espanyola, en col·laboració amb Colgate, ha posat un altre estudi sobre la taula que, bé, us quedareu astorats. Aquest estudi diu que el 30% dels espanyols es neteja les dents 3 vegades al dia.
0: Fins el 30%.
1: Fins aquí tot bé. Fins aquí tot bé. Però un 29%, ho trobo escandalós, això, 29% dels espanyols mai s'ha rentat les dents.
0: Què dius ara?
1: Mai s'ha rentat les dents.
0: Què és això? Una granota?
1: Un 29%.
0: Què vol dir aquesta granota?
1: La granota tampoc es renta les dents mai.
0: No, clar. I el meu gos tampoc.
1: Home, sí, els gossos sí.
0: No.
1: Tu perdona, renta, els gossos...
0: Dents, l'olac?
1: Els gossos, hi ha una coseta que es ven, sí, eh? Que és perquè rentin les dents.
0: Sí, però no li rentes físicament.
1: Bueno, però això li dones cada 15 dies al gos, sí, i és com si rentessin les dents.
0: Sí, sí, més o menys.
1: Escolta, anem a trucar, si et sembla, a la Fundació Espanyola Dental, que aquesta encara és molt, molt millor que no pas el paper higiènic.
0: Sí.
1: Escolta, una cosa, amb totes aquestes dades, jo crec que l'estat espanyol són uns guarros. Són uns guarros.
0: Però això ens inclou també nosaltres, eh?
1: Són guarros. Els espanyols són guarros.
0: Un 29% vol dir que quasi una tercera part.
1: Home, lo del 8% que no utilitzen paper del lavabo...
0: És greu.
1: És molt greu. És molt greu.
0: Mm. No, no, és molt greu. Molt greu. Clar, les empreses que fabriquen...
1: Bueno, i aquí no entraríem amb altres temes. Hi ha gent que mai utilitza, per exemple, les bosses d'escombraria.
0: Però utilitzen les del dia.
1: Clar, per això, home.
0: Per això,
1: o la Slecker.
0: Però això encara està bé.
1: Truquem a la Fundació Espanyola Dental, aviam si algú ens agafa el telèfon. Ui!
0: També hauria de fer-se un estudi sobre la gent que renta les dents, sí, en quin percentatge se l'han canviat una vegada, el raspall.
1: Ai, per favor,
0: que
1: va.
0: Que no, que jo he anat a cases i els raspalls estan...
1: Va, prou.
0: De color groc.
1: Va, prou.
0: Ho saps.
1: Prou. Per cert, molt interessant, aquest estudi que ha fet el Mundo.
0: Mm, sí, sí. Amb participació de Colgate. Vull dir, potser sí, podem trucar a Colgate.
1: Si no, trucarem a Colgate, aviam què ens diuen. Per cert, que també, ja que parlen de la higiene, parlen de gent famosa, que ha fet confessions públiques polèmiques.
0: Higièniques.
1: Sí, una de les més destacades, com no, Merceditas Milà, quan va dir, me encanta miarme en la ducha.
0: Mm.
1: Es algo que mucha gente hace, aunque no lo diga públicamente.
0: Mm. Això és cert, eh?
1: Sí, sí. O Maruja Torres, que en el seu dia va dir, cuando hago un pis cargado por la mañana, no tiro de la cadena. Espero varias horas con la ventana abierta. Y no me ducho cada día. No soy tan guarra como para necesitarlo. Yo hago abluciones de las partes contractantes y cada 3 días me meto una ducha con cuidado.
0: Cada 3 dies?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que no ens agafen el telèfon?
0: No hi ha ningú a la Fundació.
1: Anem a trucar a Colgate. Truquem al 11888, a veure... Amb...
0: Ja sabem que els dilluns sempre costa...
1: Sí, però una vegada hem agafat el tren, això no s'atura.
0: El trenc.
1: El trenc. Per cert, no ha plogut aquest cap de setmana, no?
0: No.
1: No ha plogut.
3: Elena, que vull dar-li.
1: Elena, que em pots donar el telèfon de Colgate?
3: Colgate a quina localitat?
1: A qualsevol. Si hi ha algun telèfon d'informació al consumidor, algun telèfon que... Bé.
0: O de premsa.
1: De premsa, que em pugui assessorar. Escolta, deia que no ha plogut.
0: No ha plogut gens.
1: No ha plogut gens.
3: Total. A veure, com a Colgate, atenció al client, al consumidor, no es figura res.
1: Res.
3: En remet a Colgate Palmolive, que és l'empresa, el
1: sí,
3: fabricant,
1: sí,
3: a Madrid. El telèfon és el
1: 932. D'acord, gràcies, eh?
3: Desitjo que li posem en contacte.
1: No, gràcies.
3: Molt bé, Déu. Gràcies per...
1: Escolta una cosa. Espera, baixem música, traiem música. Això què és?
0: No sé si els oients ho sentiran, eh?
1: Sí, però a veure una cosa.
0: Se senten obres?
1: Sí.
0: Cada dia fan obres.
1: Sí, en canvi, l'estiu, quan aquesta empresa està tancada, no fan obres. Entonces... Sempre aprofiten quan hi ha la programació engegada. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: He llamado a Colgate.
4: Sí.
1: Hola, mira, perdona que te moleste. Mira, te llamo por un tema, a ver, que he estado preocupado todo el fin de semana.
4: A ver.
1: Te explico. Ayer en el magazine del Mundo, el periódico,
4: bueno,
1: ¿eh?
4: Primero, ¿con quién hablo, por favor?
1: Con Carlos, de Barcelona.
4: Sí, pero ¿usted qué es, un dentista?
1: No, soy una persona.
4: ¿Un particular?
1: Sí.
4: Bien.
1: Bien. Una cosa, muy rápido, ¿eh? Ayer en el magazine El Mundo había una encuesta sobre el tema de la higiene personal. Y había unos datos, una encuesta que ha hecho Colgate, que dice que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes. Uh-huh. Quería saber de dónde habéis sacado estos datos.
4: Sí, a ver un momentito, por favor.
1: De acuerdo. Aviam si se'n poden dir.
0: Serà difícil.
5: Guillermo Camacho.
1: Hola, aquí Carlos Carvajal.
5: Hola, Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Te llamo de Barcelona.
5: Pero estoy un poquito perdido. ¿Dónde me llamas?
1: De Barcelona.
5: Sí, pero ¿de qué compañía?
1: De Carlos Carvajal. Soy yo.
5: Pero estoy un poco confundido, Carlos.
1: ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa?
5: ¿Qué hace tu compañía?
1: No, soy un particular.
5: Ajá, dime.
1: Mira, te explico, a ver si me puedes ayudar. Ayer en el periódico El Mundo, lo conoces, ¿no? El Mundo.
5: Sí.
1: Había en el magazine unas encuestas sobre higiene personal.
5: Uh-huh.
1: Y había una encuesta que pone que ha hecho también Colgate, ¿vale? Que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Uh-huh.
1: Quería saber de dónde habéis sacado esos datos.
5: Mira, tienes que hablar con la gente que hizo el mes de la salud bucodental.
1: ¿Y tienes algún teléfono?
5: Te lo puedo conseguir, sí.
1: ¿Pero esto es verdad o no?
5: Sí, claro que sí.
1: Pero es muy fuerte que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Mira, yo no he visto lo del ABC.
1: No, perdona, El Mundo.
5: El Mundo, dame tu teléfono. Yo averiguo cuál es el estudio, hablo con la gente del Mundo.
1: Pero tú lo habías oído esto.
5: A ver, dame tu teléfono, Carlos.
1: Bueno, 93 395 40 04.
5: ¿Y tú eres particular?
1: Sí, pero una cosa, sí.
5: ¿Carlos Carvajal?
1: Sí, pero
5: si... Mira, yo averiguo y te llamo.
1: Perdona un momento. Pero si yo estoy llamando a Colgate.
5: Sí.
1: Y aquí en el periódico pone Colgate.
5: Sí, pero yo no he visto el artículo. Quiero ver primero el artículo
1: Mi pregunta es, ¿vosotros habéis hecho esa encuesta?
5: Yo tengo que ver cuál es la fuente del artículo antes de poderte dar una respuesta.
1: Vale, perfecto, okay, gracias.
0: Chao. Uy, ¿Quina mala folla matinera?
1: Quina mala folla matinera tenen a Madrid?
0: A Colgate, es
1: bastant. A Colgate, eh?
0: A Colgate.
1: Bueno, quina...
0: Amb la publicitat gratuïta que els
1: sí.
0: fem.
1: Quina culpa tenim nosaltres que la gent no renti les dents.
0: Ja. El pitjor de tot...
1: Potser és ell que també no renta les dents.
0: I no vol que l'ataquin.
1: I no vol que l'ataquin.
0: El pitjor de tot és que hi hagi...
1: Tot i tenir, segur, eh, tots els raspalls i totes les cremes aquestes dentrífiques, eh?
0: Gratis. El lot de Nadal de Colgate, què ha de ser?
1: Què ha de ser?
0: Raspalls i cremes de dents.
1: Clar,
0: i un fluor.
1: I un fluor, que no serà un pernil, per exemple.
0: No, i menys una TDT.
1: No, una TDT.
0: Menys encara.
1: Anem a d'altres temes al dia, et sembla,
0: sí.
1: I parlem de la dichosa crisi. Estic ja de la crisi...
0: Fins la crisi,
1: eh?
0: Mm.
1: Bé, anem, si et sembla, recuperem l'edició d'ahir del diari El Punt, d'ahir diumenge 2 de novembre. A l'apartat de Països Catalans, titular. Tu saps que durant els darrers dies havíem parlat de diversos restaurants de Catalunya que, per exemple, oferien el seu menú a 3 euros, a 2 euros, a 1 euro...
0: Sí.
1: Ja tenemos ahora lo último, tu. Titular. Un restaurant de Barcelona ofereix menús gratis per als clients fidels.
0: Com menús gratis?
1: Menús gratis per als clients fidels. Això que des d'aquesta setmana el restaurant Girac del carrer Mallorca ofereix menús gratis els divendres per als seus clients més fidels. Això que el restaurant s'ha inventat la segona fórmula imaginativa contra la crisi. Els clients que a partir d'avui dinin al restaurant els 4 primers dies de la setmana, o sigui, avui, demà, dimecres i dijous, divendres ho tens gratis.
0: Ah, doncs està bé, eh?
1: Anem a trucar i aviam què ens diuen d'això.
0: Restaurant Girac.
1: Girac.
0: Com el...
1: Girac.
0: Girac.
1: Girac.
0: Quasi com l'ex-president francès, eh? Truquem-hi.
6: Bon dia, Girac, digui.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
1: Què tal, com va el matí?
6: Bé.
1: Bé, escolta una cosa, he vist el diari El Punt d'ahir...
6: Sí.
1: ...que oferiu menús gratis per als clients fidels.
6: Sí.
1: Això
6: sí,
1: és correcte?
6: Sí, de dilluns al divendres.
1: Com va això? A veure...
6: Espera, tens que truca a la meva jefa, que ja t'explica.
1: Vale, digue'm, a veure...
6: Espera, te dono el telèfon.
1: Hi ha feina o no?
0: Servint cafès, eh? Ah, nada, se'm
6: va. Mira, truca al 679...
1: 679...
6: 951...
0: 9, sí. 5, 1...
1: Perfecte.
6: Gràcies. Escolta, diu Gemma, ella.
1: Gemma, molt bé. Gemma, què més?
6: Gemma Pedró.
1: Pedró.
6: Uh-huh.
1: Molt bé, ara truco. Gràcies. Adéu. Truca'm a la Gemma.
0: Directament, eh?
1: Tot en directe, va.
0: Aquí la producció amb portes obertes, transparent.
1: Viva.
0: Som una ràdio transparent.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Transparent, sí, sí.
0: Transparent.
1: Sí, independent.
0: Transparent.
1: Imaginativa. Corporativa.
0: Local i multimèdia.
1: Sí. Tot.
0: Som tot, home.
1: Sí, sí. Ni Catalunya Ràdio, tu.
0: Imagina't.
1: Bueno, Catalunya Ràdio, veuràs quan vingui l'audiència nova.
0: Què?
1: L'EGM. Baixarà més que, bueno, que la COPE.
0: No, home, no. Que està a Washington, la Neus Bonet, aquests dies.
1: Sí, en Cuní aquest matí també hi era. Cal que tothom sigui Washington. No ves que tu no has anat. Tordero, a veure.
0: Hi ha crisi.
1: Serietat.
0: Hi ha crisi, però podem gastar diners.
1: Per què aquest programa no s'ha anat a fer programa des dels Estats Units? Per què no s'ha enviat el Marc Jurado i el Dani, els dos?
0: No saben parlar anglès.
1: No saben parlar anglès?
0: No saben parlar anglès.
1: M'ho dius en sèrio que per això no els has enviat?
0: Sí, és per donar-te una raó així...
1: Bueno, la Gemma què?
0: És que, a més, la mòbil sí que saben parlar anglès,
1: sí,
0: però la mòbil no arriba.
1: Ah.
0: No pot creuar l'Atlàntic, entens?
1: Ja, ja.
0: Si no arriba a Canyet, ha d'arribar a Washington.
1: Escolta una cosa, què està passant aquí? Tornem-hi.
0: Home...
1: El dilluns és horrorós. Jo crec que hauríem d'eliminar l'edició dilluns. Sí. Començar de dimarts a divendres, eh? Aquest espai...
0: Aquest espai i tots, perquè ai, nosaltres també tenim cada problema.
1: Els dilluns podria ser minuts musicals.
0: Minuts musicals?
1: No?
0: Jo ho faria també, més sovint.
1: Minuts musicals. Tornem a contactar, recordeu que dèiem la notícia, que és ressonant de Barcelona.
7: Sí?
1: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Que ets la Gemma?
7: Sí.
1: Gemma, truco de Ràdio Badalona.
7: Sí.
1: Mira, et truco perquè he trucat al restaurant i m'han donat el teu telèfon mòbil.
7: Sí.
1: Pel tema de que és veritat que oferiu menús gratis per als clients fidels?
7: Sí, els divendres.
1: I com funciona? M'ho pots explicar, la fórmula?
7: Mira, nosaltres oferim un menú de dilluns a dijous, sí, a 14 euros.
1: 14 euros.
7: A 14, i divendres, sí, és gratuït.
1: Divendres és gratuït, però
7: exacte,
1: suposo que has de venir a menjar o a dinar...
7: Has de venir a dinar...
1: Dilluns i març, dimecres i dijous.
7: Llavors, en el fons, al final, estàs dinant per 11 euros.
1: Per 11 euros. Clar, sí, perquè si ho mires així, sí.
7: Exacte.
0: No ho veig clar, eh?
1: Ja.
7: El que fem és, a part de donar una fórmula simpàtica i adaptar-nos en aquest temps... doncs divendres el client no paga. Llavors,
1: però escolta una cosa, si falles un dia, què passa?
7: No, llavors no serveix.
1: Ah. Llavors no val.
7: No val. Si els donem un taló...
1: Sí.
7: On nosaltres tenim, els anem assignant dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i divendres, entregant-nos el seu taló, ells mengen gratuït.
1: Mengen gratuït. I el menú és un menú com qualsevol restaurant, no? O sigui, primer plat,
7: no,
1: segon plat...
7: Sí,
1: no,
7: primer
1: a veure,
7: plat, segon plat...
1: Clar, no vull dir menjar,
7: beguda,
1: vull dir... Sí,
7: i...
1: sí, que hi entra tot.
7: Sí.
0: Què tenen avui de menú, per exemple?
1: Avui què hi ha?
7: Mira, avui, per exemple, tens uns ous al niu amb mozzarella i albergínia.
1: Ous al niu...
7: Amb mozzarella i albergínia.
0: Sí, sí.
7: Tens dos pastes a la carbonara.
1: Dos què?
7: Dos pastes.
0: A triar, no?
1: Sí.
7: Després tens un saltejat de salsitxes amb verduretes.
1: Salsitxes m'agraden, sí.
7: I tens una truiteta de patata i verdureta.
1: Perfecte.
0: Les patates també t'agraden.
7: Tens... no, perdona, de primer, en comptes, el saltejat és un segon.
1: És un segon,
7: eh? Memòria, eh? De segon tens el saltejat de salsitxa.
0: Sí, sí.
7: Tens una hamburguesa...
0: Si vols saber, no ho preguntem,
7: planxa,
0: eh?
1: Sí.
7: Amb cafè de París.
0: Mm-hmm. Cafè de París?
7: Una salsa de cafè de París.
1: Mm-hmm.
7: I... l'hamburguesa...
1: Què ens importa, el menú?
0: Home, ho has preguntat.
7: I el que t'he tret de primera, una crema de verdures.
1: La crema de verdures, val, perfecte.
0: La crema de verdures.
1: Molt bé, esteu al número 272, al carrer Mallorca, Barcelona.
7: Exacte.
1: Perfecte. Molt bé, gràcies, Gemma.
7: Vinga, de
0: adéu. Res. Adéu, adéu. Aquí es pensa que som tontos.
1: Sí.
0: El que han fet és apujar el preu del menú diari i ja està. Home, que no ens prenguin per tontos.
1: Clar, el menú què valia?
0: 11.
1: 11 euros.
0: Quan ha pujat 4 o 3...
1: A 3 euros, queda per 14 euros i els divendres ho fem gratis.
0: Home, no, així no.
1: A veure, que es veu la trampa, eh?
0: Es veu la trampa
1: es
0: aquí.
1: Es veu la trampa aquí.
0: Home, t'he dit que el menú no és com el menú de qualsevol bar.
1: No,
0: està bé.
1: No és el de l'Arcoiris.
0: L'Arcoiris està molt bé, el menú de l'Arcoiris.
1: Sí, de primer hi ha uns... és igual.
0: Macarrons boníssims.
1: I de segon la pizza Tarradellas.
0: Boníssima, també.
1: Boníssima.
0: Boníssima.
1: Va, escolta, avui el diari El Periódico ja que parla de crisi seguim, eh?
0: Mm.
1: Obre tres pàgines, tres, eh?
0: Sí.
1: Parlant de que la crisi reanima les activitats que estaven en desús.
0: Mm.
1: Diu que avui dilluns que el temor econòmic fa que els consumidors reparin, per exemple, els cotxes, les cases o els vestits en lloc de canviar-los.
0: O comprin llibres de segona mà, per exemple.
1: I hi ha exemples, o sigui, exemples de gent que, professionals, aquí somriu la crisi. Mm. Per exemple, un sabater. Això que, segons un sabater, porten sabates tretes al fons de l'armari. Un mecànic de cotxes diu que ara reparo avaries de fins a 3.000 euros. Què et sembla, això? D'altres...
8: Home, mira, hi ha algú que es beneficia de la crisi.
1: Un electricista instal·lador diu, ja no canvio l'aixeta, la reparo 3 vegades.
8: Ah, però això són diners que s'emporta ell, eh?
1: O la que més m'ha agradat, Cadena els Tigres. Cadena els Tigres, que recordeu, és aquest espai on pots comprar tot tipus de pintura. Diu, sí. Abans volien pintors, ara pots de pintura.
8: Clar. La gent s'ho pinta que era seva.
1: S'ho pinta ell. Anem a trucar, si et sembla, la Cadena els Tigres.
8: Sí.
1: Aviam què val.
8: Què val?
1: La broma.
8: Tres tristes tigres comen trigo de un trigal.
1: Per cert, que la web he buscat i surt l'Avinguda Martí Pujol de Badalona com si fos Barcelona.
8: Què dius ara?
1: Sí, ara els hi diré.
8: Estem trucant a Badalona, doncs.
1: Sí, sí, sí.
9: Tigres, mànim.
1: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: He trucat aquí a la cadena.
9: Sí, a dels Badalona.
1: Tres, a Badalona?
9: Sí.
1: Ah, és que la web posa Avinguda Martí Pujol.
9: Martí Pujol de Badalona, sí, sí.
1: Ah, però no posa Badalona.
9: Ah, bueno.
1: Em pensava que era Barcelona.
9: No, quina botiga vols trucar de Barcelona?
1: No, és igual, volia informació, però...
9: Digue'm, digue'm.
1: Però clar, posa Barcelona, eh? Aneu en compte. Bueno, una cosa, que teniu piscina, pintura fluorescent.
9: Pintura fluorescent?
1: Sí.
9: Jo aquí no en tinc.
1: No en tens.
9: Aquí no. Però igual et podria dir el...
1: Vull de color verd, de color lila, lila fluorescent,
9: sí.
1: I de color marró. És difícil, eh, els colors?
8: Marró fluorescent.
9: Bueno, això ho fa una casa que es diu Mon... Diria que es diu Montgai.
1: Montgai?
9: Montgai, sí, senyor. I no Montgai? Sé si fa el marró, no sé si ho fa. Des de l'ou, el taronja, el verd, el groc, el vermell, el blanc,
1: val.
9: El fan.
1: I escolta, la pregunta que jo tenia... És, la pintura aquesta és molt més cara que una pintura normal, o no?
9: Bastant més cara.
1: Sí? Què dius ara?
9: Sí.
1: Ui. I això ho puc fer jo, saps?
9: Per pintar?
1: Sí. O sigui, sí, puc fer jo la pintura fluorescent, dic.
9: Fer-la?
1: Sí.
9: No.
1: No, no es pot,
9: no,
1: o sigui...
9: No sabria com dir-t'ho, home.
1: Ni idea.
9: Ni idea.
1: Ni idea. Ui, doncs, pues, jo crec que no ho faré, eh? Amb això de la crisi no ho faré. No, és veritat, és veritat. Perquè què em pot costar, de més?
9: No ho sé, ja et dic, és que aquí nosaltres...
1: No en tenim.
9: Jo personalment aquí no tinc, eh?
1: Havia... Però, home, si em dius que hi ha més car... Si em dius que hi ha...
9: La botiga de la Meridiana...
1: Sí.
9: I sé que ja havien tingut, però no sé jo si allà encara en tindran o no.
1: Ja. No, escolta, escolta, si em dius que és molt més car, jo no estic ara per gastar, tu. Ah, compraré pintura normal.
9: Molt
1: perquè
9: bé.
1: De color sí que en teniu, no?
9: Sí, de color que vulguis.
1: Lila tens?
9: Lila i el color que vulguis.
1: Del color que vulgui, eh?
9: Això es fa a la màquina i en un fotimer de colors.
1: Jo puc triar i ja està, no?
9: Tens una carta de més de 1.000 colors, o sigui...
1: Ja, ja, ja. Val, perfecte, doncs ja vindré, tu, ja vindré.
9: Perfecte.
1: Sí que teniu feina, no, aquests dies? Que tothom vol pintar.
9: Bueno, la gent vol pintar.
1: Home, és que qualsevol, sí, agafa, qualsevol agafa un pintor, eh?
8: Ah, és que caríssim. I és d'unes cerveses i tot.
1: Ja, ja. Bueno, escolta, gràcies.
9: De res, tu.
1: Adéu.
8: Per tant, Carles Carvajal, no pintem res, no?
1: No pintem res. Jo volia pintar aquest estudi de Radio Ciutat de color lila fluorescent. Una petició d'una companya que hi ha el cap de setmana aquí, en aquesta empresa.
8: Una vegada més, no pintem res.
1: No pintem res. Escolta, anem fins a La Vanguardia. Et quedaràs astorat amb la notícia que ara mateix et diré. A l'apartat de Vivir, de Barcelona.
8: Vivir així és morir d'amor.
1: Titular, Schlecker... Supermercat Schlecker es converteix en el comerç més robat. Què et sembla?
8: I per què justament
1: diu
8: aquest?
1: Diu que la firma pateix a Barcelona una plaga, una onada d'atracaments.
8: Schlecker, que és aquest supermercat que ningú sap dir bé.
1: Per exemple, diu que la cadena té a Barcelona ciutat 117 tendes. Quants robatoris han tingut des de gener? 120.
8: 120. Sí, sí. Més d'un per botiga.
1: Però què és això?
8: Però per què roben Schlecker?
1: Diu que la firma nega que tingui poques mesures de seguretat i diu que és un assumpte policial.
8: Com policial?

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
3: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la más mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: He llamat a Telechorro.
5: Sí, però no.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
7: Manténgase a la espera,
8: gracias. Sí, sí, aquí estoy.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos Radio Ciutat Badalona.
10: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: Són les 12. Notícies Badalona.
12: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó. Badalona ha viscut el seu primer eclipsi solar en 121 anys. Han estat molts els ciutadans que han volgut estar testimoni d'aquest esdeveniment a diferents punts de la ciutat. Un d'ells ha estat el turó d'en Caritx, on molts badalonins han acudit per capturar aquest moment. Fins i tot aquells que no tenien molt d'interès, però volien compartir amb els seus amics aquest esdeveniment únic. Escoltem l'Eva i el Tiago.
13: Jo, per exemple, no tenia tanta... Como no tenía tanta ilusión, pero el hecho de que lo vean mis amigos me ha hecho feliz. En plan, les he dado mis gafas a mis amigos para que ellos lo vean bien y para que ellos lo disfruten. Y me ha hecho muy feliz de que ellos lo vean bien y que ellos lo disfruten.
14: Yo invité a unos amigos y tal para ver cómo era y tal. Así que bueno, nos fuimos por aquí, por el mirador este. Y me ha parecido alucinante la forma en que todo se oscurecía y cómo luego se volvía a la luz, ¿sabes? Era, no sé, increíble.
12: La culminació de l'eclipsi ha fet esclatar l'aplaudiment i l'alegria de la gent reunida al turó.
15: Era precioso.
16: Pues la verdad que ha sido muy en calma.
17: Felicidad.
18: Vivir el momento y ya está.
19: Precioso, me ha encantado.
20: Me parece el símbolo de Dune, de las películas de Dune.
21: Ha sido bastante divertido también.
12: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectius, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants a Barcelona des de 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat al jutjat de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica. Les obres al carrer del Vallès, al barri de Llefià, han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer. Per facilitar l'accés als habitatges, s'han instal·lat rampes de sorra a la sortida dels garatges. Una solució provisional que, segons els veïns, no sempre és efectiva i que pot acabar deixant alguns vehicles atrapats. Però les molèsties no es limiten a la mobilitat. L'estat de les obres també genera preocupació per la salubritat, especialment entre els veïns com la Fina, que té les clavegueres davant de casa.
22: Yo personalmente he visto una rata muerta y dos vivas. Dos.
23: En aquella de allí.
22: O sea, en mi puerta prácticamente, vamos. Porque claro, eso va directo a la cloaca.
12: L'Ajuntament, consultat per aquesta qüestió, assegura que està estudiant la situació. De moment, però, els veïns continuen sense una explicació sobre el retard ni una previsió per la finalització de les obres. Ginesta, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. Un any més torna a la festa coincidint amb les festivitats de l'Assumpció, de la Mare de Déu i de Sant Roc, copatrons de la ciutat. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria demà a les 6 de la tarda donarà tret d'inici a la Festa Major juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà els carrers de la costa i Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a la plaça i una cercavila pels carrers de Francesc Layret, Sant Francesc d'Assís i de Sant Pere, entre d'altres. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona.

0: Barcelona, la platja dels pescadors, i un quart d'hora després la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents.
1: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat de les platges.
0: Uneix a aquesta hora la bandera verda a totes les platges de Badalona i a Mar Plana tenim una temperatura de l'aigua de 29 graus amb una qualitat molt bona i no hi ha meduses.
1: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
0: Tenim 32 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Tony! Tony!
6: Pero esto ya está en marcha. Es el momento. Es lo que hay.
7: Intenta divertirte un poco.
8: Les rogaría que si aún tienen sus móviles encendidos, los apagase.
9: Gracias, gracias. Disfrutad de la fiesta, amigos. Divertíos.
10: Alexa, identifica la canción, por favor.
11: ¿Os importa que ponga música?
12: Basado en hechos reales.
13: Funky Radio Show.
14: Ahora empieza la diversión.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. L'Ajuntament de la ciutat haurà d'abonar un total de 640.000 euros en plusos a una vuitantena d'agents de la Guàrdia Urbana. La xifra correspon a complements salarials que no s'havien abonat a les extraordinàries des de l'any 2014. Així ho avalen més d'una setantena de resolucions judicials que obliguen al consistori a pagar els policies de forma retroactiva. Des del govern asseguren que els serveis jurídics ja treballen per fer complir les sentències. De moment hi ha tres sentències fermes que reconeixen el dret dels agents a percebre els plusos salarials que s'haurien d'haver abonat també a les pagues extraordinàries des de fa 12 anys. Des dels sindicats de la Guàrdia Urbana consideren que hi ha hagut una falta de voluntat evident. Expliquen que durant el temps que s'han incomplert els pagaments, els serveis jurídics del consistori els havien transmès que estaven estudiant com fer-ho. El deute aproximat és de 640.000 euros en total, uns 8.000 per agent, i esperen que s'abonin en les pròximes setmanes. Recorden a l'Ajuntament que la resolució és d'obligat compliment. Escoltem Joan Marc Zamora, que és portaveu sindical del CIP Cepol, i Jordi Magret, que és responsable de comunicació de la PSU.
4: Sí que demanem celeritat amb el pagament, perquè l'Ajuntament inicialment sempre s'ha fet una mica el longuis en aquesta situació. Esperem que a partir del setembre ja es calendaritzi tot aquest procediment, ens assentem amb el govern, ens escolti i ja anem de cara que es faci el pagament.
5: Hauria de moure fitxa i entomar quan abans aquesta situació, perquè cada dia que passa li costa més car. El problema és que sabem el desordre i el desgavell generat de l'Ajuntament i sabem que això no és fàcil de resoldre, que això significa tindre una capacitat d'organització i d'execució molt alta, que evidentment estem anys llum d'això.
3: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants a Barcelona des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa mitjançant el transport i la protecció. També l'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat als jutjats de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó. Les obres del carrer del Vallès al barri de Llefià han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat, però des de l'Ajuntament preveuen acabar-les el 24 d'agost. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer.
6: Aquí esto lo han tenido todo metido aquí unos hierros y unos plásticos aquí para que no pase de un lado a otro. ¿Tú te crees que así se puede vivir aquí?
3: Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'Agost de Badalona, que comença tot just demà i s'allargarà tot el cap de setmana, tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de cultura popular i propostes familiars. Un any més torna la festa, el repic de vigília a l'església de Santa Maria demà a les 6 de la tarda donarà el tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà els carrers de la Costa i de Sant Anastasi. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a la plaça i una cercavila pels carrers de Francesc Layret, de Sant Francesc d'Assís i de Sant Pere, entre d'altres. A les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona a la platja dels Pescadors i un quart d'hora després la festa estarà garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents.
7: Obramat Badalona, amb tots els oficis de la construcció i reforma en un únic lloc, patrocina la informació esportiva.
3: Nahawa Dierra serà nova jugadora de la penya. L'escorta barcelonina de 23 anys i 1,75 metres d'alçada arriba des dels Estats Units, on va jugar l'últim curs al Mercer Bears de la Lliga Universitària. Signa amb l'equip entrenat per Fabián Tellef per un any. Dierra és una jugadora talentosa i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre. Amb la seva incorporació, la plantilla de moment queda formada per Júlia Rueda, Melissa

0: Acuyo, Emma Trawali, Rosa Michó, Johanna Elise Teder i Rebeca Cotano.
1: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.

0: Ha sigut molt maco, espectacular, ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
1: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
2: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
3: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
4: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
5: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
4: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya, amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
4: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
5: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
4: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
5: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
7: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
4: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
5: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
4: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
8: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
4: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
5: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
4: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. dos han estat menys greu i un han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona

0: La Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
1: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
2: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi en la tornada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
4: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
3: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
6: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por la cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
5: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I pel que fa al balanç, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
5: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
8: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
7: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
9: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
10: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
11: Sí, es que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.
9: El moment es va anar apropant. I de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
12: No, o sigui, al contrari. M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
9: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
1: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
13: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a 6:45 del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
14: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
15: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi haig d'anar per nassos.
16: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
13: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
1: Fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
17: Notícies en xarxa.
1: 3:15 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
5: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
5: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
18: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
19: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
18: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
5: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
1: Olot FM, Roger Isern.
20: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
21: Tu vas adaptar? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, hi ha frustració,
0: o d'aquest veu sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
20: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
5: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre de Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
5: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: En 2 minuts d'un quart de 3, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
2: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
22: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
23: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
24: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
23: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el cos del bou i la baixada de la peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeogí i Botella.
25: Les salves del canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
26: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
25: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
3: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
4: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
3: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
5: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
6: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tingués de jo tindre.
1: 8 minuts i 2 quarts de 3, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
6: Mi fes el favor.
5: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
6: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
6: Y ahora sin ti ya no vivo.
5: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig.
1: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
7: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3 gols a 1. Dianes de Patrick Jarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
8: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
7: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
10: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
7: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick, per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea. Un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapolat Josep Maria Gené parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
9: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 32. Evaluarem el treball a la competició feta al torneig històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
7: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistué disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcoatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
1: Doncs gràcies, Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
13: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
17: Salut activa.
14: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres, el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti al monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin el calent. I quan acabem, és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
17: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
17: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco, espectacular. Ha sigut brutal, o sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
16: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
18: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
19: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
1: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
5: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
20: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
5: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
5: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
21: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
5: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
7: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
1: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
5: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
22: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
27: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
22: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
27: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
22: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
1: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
2: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
4: Perquè està clar que això no s'havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que l'agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
3: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Gràcies, Aura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
5: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
6: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
5: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
5: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
24: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
23: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la Paeri han informat que el punt d'observació situat a Mangranés va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a l'Ametlla de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
8: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
9: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement, i tota la gent.
8: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
1: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
10: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
12: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
10: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
13: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
10: sí.
13: I cada cop, pues, molt lentament, això va fer més gran.
10: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
1: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
17: Notícies en xarxa.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
5: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
1: I els bombers han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
5: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
14: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
25: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
14: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: I us ho diem en titulars, en punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
5: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
5: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
5: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
1: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
0: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
21: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
11: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
7: Les Salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
15: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les prigoneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
7: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
16: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
18: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
16: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit, dijous i diumenge, i fins a la 1 de la matinada, divendres i dissabte.
1: I amb postres vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
19: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
20: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tinguet, ja ho tindria tu.
1: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada d'avui a la Costa Brava.
5: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
20: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
20: Y ahora sin ti ya no vivo.
5: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
20: Vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
26: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
27: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
26: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
2: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
26: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribar a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
3: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
26: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jael Bistuer, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.

0: Muy en calma.
1: Felicidad.
2: Vivir el momento y ya está.
3: Precioso, me ha encantado.
4: Me parece el símbolo de Dune, de las películas de Dune.
5: Ha sido bastante divertido también.
6: Un altre punt de Badalona que ha plegat centenars de persones ha estat la serralada de Marina. Punts com la Torre de Guaita o el poblat ibèric de les Maleses, on s'han reunit prop de 300 persones, s'oferien vistes úniques al Vallès. També moltes altres persones han escollit el litoral badaloní per viure l'eclipsi. Algunes s'han concentrat a la platja i al passeig marítim, tot i que la majoria ha optat per acostar-se fins a l'espigó del port. L'Ajuntament de Badalona haurà d'abonar un total de 640.000 euros en plusos a una vuitantena d'agents de la Guàrdia Urbana. La xifra correspon a complements salarials que no s'havien abonat a les pagues extraordinàries des de l'any 2014. Així ho avalen més d'una setantena de resolucions judicials que obliguen el consistori a pagar els policies de forma retroactiva. Des del govern asseguren que els serveis jurídics ja treballen per fer complir les sentències. Escoltem a Joan Marzamora, portaveu del sindicat CIPFE Pol, i Jordi Magret, responsable de comunicació de la PSU.
7: Sí que demanem celeritat amb el pagament, perquè l'Ajuntament inicialment sempre s'ha fet una mica el longuis en aquesta situació. Esperem que a partir del setembre ja es canalitzi tot aquest procediment, ens assentem amb el govern, ens escolti i ja anem de cara que es faci el pagament.
8: Hauria de moure fitxa i entomar quan abans aquesta situació, perquè cada dia que passa li costa més car. El problema és que sabem el desordre i el desgavell generat de l'Ajuntament i sabem que això no és fàcil de resoldre, que això significa tindre una capacitat d'organització i d'execució molt alta, que evidentment estem anys llum d'això.
6: I les obres del carrer del Vallès al barri de Llefià han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat, però des de l'Ajuntament preveuen acabar-les el 24 d'agost. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer. Demà lluirà el sol a Badalona i tindrem temperatures mínimes de 27 graus i màximes de 33.
9: Infopodcast Badalona.
10: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Ruta 66.
13: Benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui us portem un programa monogràfic dedicat a quatre dels músics més importants de la història del rock. John, Paul, George i Ringo. És a dir, els Beatles. Escoltarem uns quants hits de la banda de Liverpool i també els quatre components per separat. Però abans de punxar la primera, l'equip del programa de la Ruta 66 us envia una cordial salutació. Marc de los Santos al control tècnic i posant la veu en Pitu. Comencem!

Revolution, des de l'any 68, una composició de John Lennon, però que també va signar Paul McCartney. En principi, la cançó va sortir a un single com a cara B. Després, va ser incorporada a l'àlbum conegut com a Blank. Anem per una altra composició de Lennon, una de les últimes editades per als Beatles. Aquí també el vocalista és ell. Parlem de Don't Let Me Down.

Get Back és també una dels Beatles signada per Lennon i McCartney, però està composada per Paul. En aquesta gravació participa un dels col·laboradors que tocava el piano en els últims anys de la banda, el mestre Billy Preston. Anem per una altra cançó, un altre gran hit, on Paul McCartney és el vocalista, baixista i pianista. Des de l'any 68, Hey Jude. Hey!

With a little help from my friends, des de l'any 67, una de les poques cançons dels Beatles en les que el vocalista era Ringo Starr. El baterista també va composar i cantar un altre hit, la divertida Octopus Garden. I ara és el torn de George Harrison. El primer guitarrista també va col·laborar amb composicions per la banda, com Something, Here's Come the Sun, del 69, i la més destacada de totes, While My Guitar Gentle Weeps.

66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Just Like Starting Over és un èxit en solitari de John Lennon de l'any 1980, enregistrat mesos abans del seu assassinat. Només tenia 40 anys. Després de la desaparició dels Beatles, tots van començar carrera en solitari. John Lennon va enregistrar 11 àlbums, amb cançons històriques com Imagine i Woman. 4 anys més tard de la seva mort es publica Milk and Honey. El disc pòstum inclou tracks com aquest, Told Me.

Give Me Love, Give Me Peace on Air és una de les més destacades del repertori en solitari de George Harrison del 73. A part dels seus 11 àlbums, també va formar part de la superbanda Traveling Wilburys. Entre les seves composicions més destacables trobem tot un himne, My Sweet Lord i Got My Mind Set on You. Però avui destaquem una inclosa en el disc Cloud Nine del 87, Devil's Radio, amb la col·laboració de Jeff Lynne, Elton John, Ringo Starr, Eric Clapton i Ry Cooper.

This One és un single extret del disc Flowers in the Dirt, el vuitè en la carrera discogràfica de Paul McCartney. I del 89 ens anem a l'any 1997, concretament amb l'onzè àlbum d'estudi de McCartney, Flaming Pie. Val a dir que totes les cançons dels protagonistes d'avui són triades per a mi, és a dir, són les meves favorites. Com aquesta de Paul, titulada Young Boy.

0: Ruta 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre.
1: I per tancar l'edició especial d'avui amb els Beatles com a protagonistes i després els quatre en solitari, Ringo Starr. El baterista ha tret 20 àlbums d'estudi i 4 EPs. Nosaltres hem triat un disc del 2010 que vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66, I Not. Un disc on van col·laborar Paul McCartney, Joe Walsh dels Eagles, Richard Marx i la cantant anglesa Joss Stone, en la cançó que posarà el punt i final al programa d'avui. Amb Where's Your Daddy tanquem la paradeta. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alex Isó. L'Ajuntament de la ciutat haurà d'abonar un total de 640.000 euros en plusos a una vuitantena d'agents de la Guàrdia Urbana. La xifra correspon a complements salarials que no s'havien abonat a les extraordinàries des de l'any 2014. Així ho avalen més d'una setantena de resolucions judicials que obliguen el consistori a pagar els policies de forma retroactiva. Des del govern asseguren que els serveis jurídics ja treballen per fer complir les sentències. De moment hi ha tres sentències fermes que reconeixen el dret dels agents a percebre els plusos o salarials que s'haurien d'haver abonat també a les pagues extraordinàries des de fa 12 anys. Des dels sindicats de la Guàrdia Urbana

0: i tot aquest procediment, ens assentem amb el govern, ens escolti i ja anem de cara que es faci el pagament.
1: Hauria de moure fitxa i entomar quan abans aquesta situació, perquè cada dia que passa li costa més car. El problema és que sabem el desordre i el desgavell generat de l'Ajuntament i sabem que això no és fàcil de resoldre, que això significa tindre una capacitat d'organització i d'execució molt alta, que evidentment estem al llum d'això.
2: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants, a Barcelona, des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat al jutjat de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica. La detenció s'ha efectuat en el marc d'una operació encapçalada per la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'Agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de la cultura popular i propostes familiars. Un any més torna la festa, coincidint amb les festivitats de l'Assumpció de la Mare de Déu i de Sant Roc, copatrons de la ciutat. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria, demà a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà als carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a plaça i una cercavila pels carrers de Francesc Layret, de Sant Francesc d'Assís i de Sant Pere, entre d'altres. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona a la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. I en esports, la plantilla de l'equip femení de la Penya s'ha anat ampliant durant aquesta setmana i el club ha anunciat dues noves jugadores. Avui ha fet oficial el fitxatge de Marina Asensio, base d'1,73 metres d'alçada. La jugadora de Sabadell, que va jugar la temporada passada al Utah State de la Lliga Universitària dels Estats Units, arriba per reforçar la direcció del joc de l'equip de Fabián Tellef. I ahir també es va confirmar la incorporació de Nahawa Diarra, escorta d'1,75 metres d'alçada. Prové d'un equip del bàsquet nord-americà, els Mercer Bears, i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'un estiu
7: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia.

0: I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només molts per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm. i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya els nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí. On sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i com dic, a partir del Pirineu Prepirineu dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a l'AP7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Exacte,
0: clar
4: sí.
0: Que sí, es vegi on es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també està una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Ah, no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sabut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia
0: a tots. Sí que
8: heu
0: organitzat cosetes a l'Escala, eh?
8: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'Escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això... Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana. Explica explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar doncs, obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens venia, sempre ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat, vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi, fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que
0: vagi. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones, i per tant una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Whoa. Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha, per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no?, tota per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi hauran fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet de que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rambles.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: Doncs, i a més de casa, i a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, per allà o a punt d'anar-hi,
0: Va, que el saludem. Joan Anton Català. Joan Anton, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele,
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac, però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també tu ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar. És molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzerosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
0: està. Ja està.
14: Amb pell de gallina.
0: Ets sensible, sí,
14: és immediat. És immediat, és dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles, m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això, hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò. Hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls. I el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
14: Sí, és veritat, no ho vàrem explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
13: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben on, o tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
14: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol córrer el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no?, i diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
13: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dir sort, molta merda, que no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
14: igualment,
0: aquesta nit.
14: Gràcies, Joan Anton, a tots.
0: Vinga, abraçada.
14: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
13: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, a Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: On vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria, i li van dir: escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però hauríem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció de les xarxes i els mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara ens posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa, que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... I el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte, el que passa que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Gremi va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
15: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa.
16: i se van portar cap a casa, cap a Barcelona, la Copa de Recapte d'Estars de Lleida, juntament amb l'oclusió elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
11: Així doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vilà, de Munt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai, sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut mm-hmm. a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: el primer que vam pensar. Per uns segons, tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida sí. Ciutat, la zona del Castell de la Suda, a la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatori de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el sí. millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, sí, sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, perdó, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells, tranquil·litat, calma, sobretot, correcte. No? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
1: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però sí. Es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
1: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
1: Doncs allà
2: sí,
1: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els vetos d'Amorla sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón.
2: A vosaltres.
1: I gràcies, Núria. Escolta, ara, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
3: Ah, doncs mira, m'apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló. Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
3: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional, estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó, detingut al barri de Sant Roc de la ciutat, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants a Barcelona des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat als jutjats de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i a la seva entrega a Bèlgica. La detenció s'ha efectuat en el marc de l'operació DD, encapçalada per la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica. Les obres del carrer del Vallès al barri de Sant Antoni de Llefià han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat, però des de l'Ajuntament preveuen que s'acabaran el 24 d'agost. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer.

0: que sé que tienes esas rampas de arena que no sirven absolutamente nada y que se ponga ya el asfalto, pero rápido. Porque el asfalto se seca en 4 o 5 horas y lo hemos visto en la calle Lourdes, que se estaba asfaltando y a las 2 o 3 horas ya se podía pisar perfectamente porque ya estaban los coches circulando. Es lo que queremos nosotros, que no nos deje ni un solo día más aquí encerrados.
1: Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. 3 dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de la cultura popular i propostes familiars. Un any més torna la festa, coincidint amb les festivitats de l'Assumpció de la Mare de Déu i de Sant Roc, copatrons de la ciutat. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria, demà a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorre als carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a plaça i una cercavila pels carrers de Francesc Layret, de Sant Francesc d'Assís i de Sant Pere, entre d'altres. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona a la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. I en esports, la plantilla de l'equip femení de la Penya s'ha anat ampliant durant aquesta setmana i el club ha anunciat 2 noves jugadores. Avui ha fet oficial el fitxatge de Marina Asensio, base d'1,73 metres d'alçada. La jugadora de Sabadell, que va jugar la temporada passada al Utah State de la Lliga Universitària dels Estats Units, arriba per reforçar la direcció del joc de l'equip de Fabián Tellez. I ahir també es va confirmar la incorporació de Nahawa Diarra, escorta d'1,75 metres d'alçada. Prové d'un equip del bàsquet nord-americà, els Mercer Bears, i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: D'on estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
5: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, a més aquest matí.
4: No ens cal res més. Com els d'abans.
6: Obert per Vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
7: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
8: Correcte.
7: I ara te pillem a Sòria.
8: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
7: Ah!
8: Estic a meitat de camí, just.
7: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
8: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
7: D'acord. Eh? D'acord, doncs ja.
8: Tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un lloc per allà i no hi havia manera.
7: Uh-huh.
8: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
7: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
8: Amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
7: Però vaja, que no...
8: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
7: D'acord.
8: I estarem allà, sí.
7: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
8: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant un ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella,
7: sí.
8: I bueno, es veu que és un lloc que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
7: Molt bé, així amb temps...
8: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
7: Ja aneu,
8: el lloc ideal.
7: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
8: Correcte.
7: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I 3 mesos fa, 3 mesos que vau encarregar-ho.
8: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell. O sigui que,
7: sí, doncs...
8: A Bisbal.
7: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
8: Exacte, i tant.
7: A disfrutar-ho molt.
8: Molt bé.
7: Moltes gràcies, Pere, una abraçada forta. I bon viatge, aneu amb compte,
8: gràcies.
7: Bon viatge.
8: Adéu.
7: Vinga, i es quedarà un parell de connexions.

0: encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
1: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és un minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic, els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
0: Molt bé.
1: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla. O sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
0: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
1: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'hortes, sí.
0: Que guai.
1: Va molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
0: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una horxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, us imaginem perfectament
1: tomaca,
0: de pícnic.
1: Sí.
0: De pícnic totalment avui, per allà, per terres valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
2: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
0: Clar.
2: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
0: Jo ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
2: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
0: Eivissa i... normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
2: Excepte per juliol i agost. Hi ha bastant de moviment.
0: Val.
2: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
0: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
2: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
0: Ah.
2: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure-ho a prop de casa.
0: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé aquesta nit.
2: Disfruteu. Gràcies, igualment.
0: Adéu. Doncs bé, que el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? I són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
3: Bon dia, som aquí.
0: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard
3: cap
0: com
3: problema.
0: Sempre. Què diuen els oients? Més, no sé, més missatges que ens han enviat respecte a com viure en l'eclipsi aquesta nit?
3: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
4: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar en lloc per veure l'eclipsi perquè treballo, però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà tan bé com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8 doncs no està malament. Una abraçada.
3: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
5: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
3: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
0: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona, en sentit sud cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona, i segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, em sembla
2: que... aquí.
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insistixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Això...
0: Excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no? I sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues a Marte Verge, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Estarebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran, i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà,
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol,
0: per tant... És que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, per això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina però... veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu
8: sí, sorpresa.
0: Cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després... El...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa nostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant, re, molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom, són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents diferents punts de l'antiga Via Augusta. Tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels Ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'aquest esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles i nosaltres per a última hora per a repartir al punt d'observació tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que hem volgut formar part aquí, a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no. Més, a no. la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior, més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giné de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se li tornava a fosc. Es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot. Anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Uh-huh. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és uh-huh. el cicle i és el que passa al nostre voltant. Uh-huh. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada, m'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo, i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res, uh-huh. i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, uh-huh. Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, uh-huh. fer una mica... mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests uh-huh. dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li uh-huh. una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
0: de
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquestes palmetes de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant, i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena, això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades mm-hmm. el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, mm-hmm. Pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i mm-hmm. bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, mm-hmm. del que ens dona la natura, sí. I ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar mm-hmm. coses.
0: Ens ho apuntem. Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions... Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I bé. També estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també, perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment, ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas, i bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic, encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem. Fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
14: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la cadena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista amb Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? Està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
17: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres, sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany, del Senyar Rai, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també el Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossi, que el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
18: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja, vas avitllat, t'has posat una samarreta específica.
18: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha un agent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Herrera, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
19: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol, i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
18: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
19: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
18: Per tant, això no és un simple telescopi.
19: Això
18: aquí,
19: aquí hi ha
18: molta més tecnologia.
19: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol, i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
18: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
19: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera, el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
18: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
19: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
18: Ha quedat clar. Millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
9: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
18: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
9: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya. Sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsat, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forès, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
9: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
9: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
20: Estem molt emocionats. Sí. Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
9: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem, sí, i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
20: Ah, exactament, fer fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
9: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
20: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
9: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. L'Ajuntament de la ciutat haurà d'abonar un total de 640.000 euros en plusos a una vuitantena d'agents de la Guàrdia Urbana. La xifra correspon a complements salarials que no s'havien abonat a les extraordinàries des de l'any 2014. Així ho avalen més d'una setantena de resolucions judicials que obliguen el consistori a pagar els policies de forma retroactiva. Des del govern asseguren que els serveis jurídics ja treballen per fer complir les sentències. De moment hi ha tres sentències fermes que reconeixen el dret dels agents a percebre els plusos o salarials que s'haurien d'haver abonat també a les pagues extraordinàries des de fa 12 anys. Des dels sindicats de la Guàrdia Urbana consideren que hi ha hagut una falta de voluntat evident. Expliquen que durant el temps que s'han incomplert els pagaments, els serveis jurídics del consistori els havien transmès que estaven estudiant com fer-ho. El deute aproximat és de 640.000 euros en total, uns 8.000 per agent, i esperen que s'abonin en les pròximes setmanes. Recorden a l'Ajuntament que la resolució és d'obligat compliment. Escoltem Joan Marc Zamora, portaveu del sindicat Cifepol, i Jordi Magret, responsable de comunicació de la PSU.
4: Sí que demanem celeritat amb el pagament, perquè l'Ajuntament inicialment sempre s'ha fet una mica el longuis en aquesta situació. Esperem que a partir del setembre ja es canalitzi tot aquest procediment, ens assentem amb el govern, ens escolti i ja anem de cara que es faci el pagament.
5: Hauria de moure fitxa i entomar quan abans aquesta situació, perquè cada dia que passa li costa més car. El problema és que sabem el desordre i el desgavell generat de l'Ajuntament i sabem que això no és fàcil de resoldre, que això significa tindre una capacitat d'organització i d'execució molt alta, que evidentment estem al llum d'això.
3: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfon...

0: Federal de Bèlgica. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'Agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de la cultura popular i propostes familiars. Un any més torna a la festa, coincidint amb les festivitats de l'Assumpció de la Mare de Déu i de Sant Roc, copatrons de la ciutat. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria, demà a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorre als carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació, les colles de cultura popular faran el ball a plaça i una cercavila pels carrers de Francesc Layret, de Sant Francesc d'Assís i de Sant Pere, entre d'altres. A les 10 de la nit, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona a la platja dels Pescadors i un quart d'hora després, la festa està garantida a la Rambla, on Mala Vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. I en esports, la plantilla de l'equip femení de la Penya s'ha anat ampliant durant aquesta setmana i el club ha anunciat dues noves jugadores. Avui ha fet oficial el fitxatge de Marina Asensio, base d'1,73 metres d'alçada. La jugadora de Sabadell, que va jugar la temporada passada al Utah State de la Lliga Universitària dels Estats Units, arriba per reforçar la direcció del joc de l'equip de Fabián Tellef. I ahir també es va confirmar la incorporació de Nahawa Diarra, escorta d'1,75 metres d'alçada. Prové d'un equip del bàsquet nord-americà, els Mercer Bears, i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: I a motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, s'ha presentat a Badalona una guitarra, que avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi del Badalona Matí, inspirada en l'obra de l'arquitecte català. Una guitarra que s'ha concebut a partir dels elements simbòlics i orgànics del Parc Güell. I avui ens acompanya el luthier Antonio Manjón, que és també president de l'Associació de la Guitarra de Badalona, artífex també d'aquesta idea. Què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Com ha estat el procés de construcció d'aquesta guitarra dedicada a Gaudí?
7: Ha estat un procés molt lent, a partir de la idea d'homenatjar al mestre. Doncs, en principi era una idea general de fer un homenatge, i com jo sóc constructor de guitarres, era fent una guitarra. Es va anar concretant en fixar els elements decoratius en inspirats en el Parc Güell. I això va ser la concretació de tot el... Hi ha diferents motius, hi ha diverses parts del parc que queden reflectides a diferents parts decoratives. Tenim com a base que ha de ser un instrument...
6: Perquè tota la guitarra, diguéssim, inclou, ara l'estava mirant, inclou elements que fan referència a l'obra de Gaudí, en concret del Parc Güell.
7: Exactament.
6: Tant al revers com l'envers de la guitarra, fins i tot la part, diguéssim, tu em corregiràs i em perdonaràs, perquè segurament sí, sí, tenen noms totes aquestes parts de la guitarra que jo desconec, però fins i tot, diguéssim, la part inferior de la sí, guitarra, que seria el cul, però també la part superior.
7: Culates, diu, és a dir, que ja anaves bé. Sí, sí, hi ha diferents parts, elements decoratius. En principi, la idea era, com deia, era molt vaga. Vam concretar amb el Parc Güell, perquè vam pensar que la part d'inspiració que trobava Gaudí a la natura és la que més s'acostava a la nostra feina, perquè treballem amb fusta, amb arbres, no? Llavors, això va fer que es concretés, i vam concretar, doncs, mira, la part del cap de la guitarra tenim el que seria la silueta de la casa del guarda. Després, a la part de la roseta de la boca de la guitarra, tenim el drac de les escalinates. A tot el voltant del perímetre de la guitarra tenim els merlets que feia servir en Gaudí en diferents parts del parc, a les cases dels guardes i al voltant de la barana de sobre de la plaça. Llavors, al darrere he volgut simular la plaça, la plaça central, amb els bancs, a les jardineres que queden a la cintura, al mig del banc, que fan...

0: sortida amb escales, i la part de dalt serien les palmeres que rodegen el parc. En aquest cas...
1: Aquí hi ha un detall, tu ens diràs sí. Què, jo te'l senyalo, tu ens dius sí, sí. Què és, que trobo que és molt bonic.
0: Sí, això seria...
1: Semblen les escates, sí. També, una mica com del drac, o
0: no, què no, simula? No, això és un punt de les cases del guarda i la casa d'administració. Uh-huh. A dalt tenien un punt que era com una claraboia. En aquest cas fan servir com ventilació, uh-huh. Perquè són claraboies fetes amb trencadís.
1: Uh-huh. Sí, sí. Qualsevol element arquitectònic, sí. No, que aprofitava Antoni Gaudí també per
0: exactament,
1: deixar la seva petjada.
0: Sí.
1: En el cas de la guitarra passa una mica el mateix, que qualsevol, sí. Diguéssim, espai, no? Per petit que sigui, doncs també té aquest guarniment. Una mica com es treballa, no? De què és la guitarra, per començar? De quina fusta?
0: La guitarra són diverses fustes. La principal, la del davant, que és la més important a nivell sonor, és abet alemany, abet uh-huh. de Centre Europa. La part de la caixa de ressonància està feta de xiprer. Aquesta seria un acostament a la part més religiosa de Gaudí, però uh-huh. és un tipus de fusta que es fa servir sobretot en guitarres flamenques, però també en guitarra clàssica. El diapasós de Banús, la decoració del cap està feta d'auró, el mànec és de cedre arrissat, la placa del cap seria arrel de noguera, uh-huh. i són diverses fustes, totes fetes.
1: I com s'inclouen tots aquests elements? Estan serigrafiats? Hi ha alguns que m'ha semblat que era nacarat, no?
0: Sí,
1: quins
0: tot
1: materials utilitzes?
0: Tot és fusta natural.
1: I en algú, no?
0: Exactament. I està fusta o tot encaixada, o natural, o tintada, i alguna tintada, i després hi fet servir nacre, tant per simular els bancs de la plaça com per la, no sé si ho has vist, però la part del darrere, el que parlàvem de la culata, uh-huh. vol fer i simular les columnes de sota de la plaça, de la sala hipòstila, uh-huh. i bueno, ja s'hi ha fet servir la part de sota de amb nacre, i després el resta de la columna dòrica, que seria, uh-huh. seria amb auró.
1: Aquí, Antonio, t'imagino visitant el Parc Güell, una mica fotografiant, quedant-te, no, amb la teva retina, capturant aquelles icòniques imatges, no, del parc,
0: no només això,
1: arquitectònic, que volies després plasmar la guitarra. Quantes hores de feina hi ha aquí al darrere? Quan va començar?
0: La idea va començar fa més de 8 anys.
1: Més de 8 anys?
0: Sí, això va ser. A partir d'allà, fent idees, era, com deia, era una idea més vaga de fer algun homenatge a Gaudí, sense concretar, fins que vaig decidir que el que més s'acostava era el Parc Güell, pel que deia, la connexió amb la natura. No. A partir d'allà, 2 anys seria la feina de posar-te... Sí que és un... Tens idea, però d'això plasmar-ho a la fusta i que allò s'entengui, doncs implica proves i camí, tirar endavant i tirar enrere, no? Uh-huh. És a dir, que no tota la feina que hi ha, que es reflecteix aquí, hi ha molta més feina enrere, perquè hi ha proves que...
1: No, hi ha assaig errors,
0: no? Molta feina, però no es veu que recordi res del Parc Güell, no?
1: En aquest assaig error hi ha tingut a veure també l'Antonio Torres?
0: Hi ha unes referències, és a dir, en el cas dels constructors de guitarra, el geni de Gaudí l'he volgut que d'alguna manera quedi reflectit amb el geni de la construcció de la guitarra, que és l'Antoni de Torres. I en aquest cas, el claviller que he instal·lat a la guitarra és el mateix que ell va posar a la seva obra mestra, que era la guitarra Umbre, que va fer.
1: Tens un taller de construcció de guitarres al sí. municipi veí de Sant Adrià des de fa més de 30 anys, no?
0: Sí.
1: Quina mena de guitarres han sortit del teu taller?
0: Bueno, bàsicament és guitarra de concert. Jo treballo més el que seria la guitarra clàssica, alguna guitarra flamenca, però molt poca producció en guitarra flamenca. Bàsicament estic especialitzat en guitarra clàssica.
1: I quin és el perfil de persona que et demana que li construeixis una guitarra?
0: Normalment sempre hi ha alguna persona que es vol donar el caprici perquè ha estimat la guitarra de sempre i vol tenir una guitarra de qualitat, però normalment és a partir d'estudiants de grau superior que ja estan acabant i que necessiten un instrument que els doni una resposta, i llavors o professors o concertistes ja que busquen una qualitat de so d'un bon nivell.
1: Té nom aquesta guitarra que avui has portat a l'estudi?
0: Aquesta és bàsicament guitarra Gaudí.
1: Guitarra
0: Gaudí. Ha estat fàcil d'escollir.
1: Ha estat un encàrrec o no?
0: No. Ha estat un projecte personal, una idea l'admiració sobre el treball del mestre i això el que et deia. Com jo el que sé fer és guitarres, plasmaré aquesta admiració amb una guitarra.
1: Estaria molt bé poder-la escoltar, no? Poder escoltar com sona en algunes de les construccions d'Antoni Gaudí.
0: Sí,
1: no
0: sí.
1: sé si hi ha planificat això.
0: No hi ha cap.
1: Ha estat treball
0: de taller, però sí, seria molt maco amb un guitarrista i poder-la escoltar en un espai del mestre. Sí, sí,
1: salvant la gran distància, no?, que ens separa amb l'obra de Gaudí.
0: Sí, avui,
1: que la tenim aquí als estudis del Badalona Matí, aprofitarem per sentir-la. Has vingut acompanyat d'un guitarrista, Antonio?
0: Sí, he vingut amb el Jibo Gao, un guitarrista xinès que està fent un màster aquí, de fet ha acabat ara acaba de terminar el curs.
1: Al Conservatori del Liceu, no?, de Barcelona.
0: Sí, amb el mestre Guillem Pérez Quer, i bueno, un bon nivell, un gran amic i un gran guitarrista.
1: Doncs anem a escoltar com sona aquesta guitarra Gaudí. Amb quina peça? Coneixes el nom de la peça que interpretarà?
0: Sí, tocarà Catalunya, una peça d'Isaac Albéniz adaptada per la guitarra.
1: Molt bé, doncs endavant.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I amb l'arribada del bon temps, canviem les sabates tancades per sandàlies, per xancletes, per calçat més lleuger en definitiva. Però aquest canvi, que sovint agraïm pel que fa a la comoditat o per la calor, també pot comportar alguns problemes pels peus si no escollim bé quin calçat hem de triar o no els donem les cures adequades als nostres peus. Per això avui parlem de sandàlies, parlem de salut de peus, parlem de prevenció durant aquests mesos d'estiu i ho fem amb els nostres experts habituals, els doctors Anna Tribó i Francesc Monés, de la Clínica Podològica Monés de Badalona, que ens explicaran què hem de tenir en compte per gaudir de les vacances, de la platja, de les passejades, però fer-ho sense patir molèsties ni tampoc lesions. Què tal? Benvinguts, com esteu?
3: Hola, bon dia.
2: Arriba la calor, eh? Quins són els problemes amb els peus, diguéssim, que més acostumeu a veure a consulta en aquesta època de l'any?
3: Bé, doncs ben bé el que has dit, eh? Problemes relacionats amb el calçat, ja siguin per fricció, per traumatisme, per sobreesforç o infeccions. Normalment és el que més ens trobem en aquesta època de l'any.
4: Sí, problemes relacionats amb l'entorn. Una cosa al calçat i l'altra és l'ambient, canvia. Calor, humitat, activitats a l'aire lliure, tot això exposa el peu a coses que no havien passat durant l'hivern, on portem un calçat més acomodat al peu,
2: està més protector,
4: protegit,
2: no?
4: La temperatura no és la mateixa.
2: Per tant, els peus pateixen més a l'estiu que no pas a l'hivern?
4: Pateixen diferent. A l'hivern també poden patir alteracions i poden patir problemes relacionats amb altre tipus d'activitat, però a l'estiu pateixen uns temes determinats.
2: És època de sandàlies. Quines característiques hauria de tenir una sandàlia que sigui saludable?
3: Bé, la sandàlia saludable ens ha d'acompanyar el peu, és a dir, ens hem de sentir el peu subjecte, ha de tenir forma a la zona de l'arc, sobretot. No és recomanable utilitzar una xancla de piscina, d'aquestes que s'uneixen només a la zona del dit gros, entre el dit gros i el dit petit, per activitats que no siguin justament sortir de la piscina. És a dir, aquesta xancla va bé per anar de la piscina a la dutxa, de la dutxa al vestidor, o moure't per un entorn d'aigua humit, com pot
2: que
3: ser...
2: Que no caminaràs.
3: Exactament. Però grans tot el tram, des de la platja, per exemple, fins a arribar a casa teva, si has d'agafar un transport públic, si has de, etcètera, caminar una mica, ja no és recomanable utilitzar aquesta xancla. Primera, perquè serà una xancla que estarà humida, que vindrà humida de la platja i anirem, doncs, dues hores amb la pell macerada, estovada, en remull, en contacte amb tot tot el que pugui haver-hi de microorganismes que puguem haver adquirit del terra, de la dutxa, de la piscina, etc. I segon, pel traumatisme, és a dir, aquest calçat no acompanya el peu, sinó que el que fa és donar-li una làmina de protecció entre el terra i el teu peu. Però tot el que són impactes, friccions, torsions, no queden ajudats. Llavors, una estona molt bé, clar que sí, però no podem anar a comprar al súper la càrrega de la setmana amb unes xancletes planes de dit, per exemple. Tenir en compte l'activitat que vas a fer i planificar una mica la protecció d'aquest peu, perquè sigui un peu que et duri tot l'estiu, perquè si no és fàcil, que llavors arribem a l'agost amb molt dolor, amb dolor a la planta del peu, amb dolor al taló,
2: i llavors... I a més que ens anem de vacances, clar, no? Allò, poses a la maleta la sabata més incòmoda que tens per anar a visitar qualsevol capital, no?
4: La idea seria... posar-nos un calçat adequat a l'ambient de l'estiu, que és la calor i la humitat i tot això, però amb les característiques que hem portat a l'hivern. Normalment a l'hivern portem calçats amb soles relativament gruixudes, que amorteixen, que acompanyen una mica la forma del peu, la forma de l'arc plantar, que no tenen un drop, que no tenen una diferència, que tenen una diferència a l'hivern entre el taló i la puntera d'una lleugera diferència, no talons, però un centímetre, aproximadament. Clar, si això ara, a l'estiu, ho convertim en una sola, molt poca cosa, completament plana, dura, sense forma, ni contraforts, i no portem el taló ben agafat, doncs llavors ens poden aparèixer aquests problemes que comentava l'Anna, de dolor, de sobrecàrrega, de durícies, de talons amb moltes clivelles, de callos o ulls de poll que surten freqüentment a les plantes dels peus. Doncs a la gent que n'hi surten, per alteracions estructurals i pel que sigui, a l'estiu probablement li sortiran més, perquè exposarà el peu a més pressió, a més fricció, a més sobrecàrrega en la zona plantar on li surten normalment.
3: Sí, i el que has comentat de si hem d'anar a fer turisme, per exemple, per una gran ciutat, etc., és molt recomanable, tot el que sigui activitats turístiques, utilitzar calçat tancat. millor passar una mica de calor, però utilitzar una bamba esportiva amb un mitjó de cotó que ens permet doncs, estar en el tram de l'aeroport arrossegant maletes, amb les rodetes de les maletes, doncs tu portes una protecció sobre les ungles que fa que aquella maleta, si et trepitja, doncs no et provoqui un traumatisme, que hagis d'anar llavors a urgències, que bueno, ja t'esguerra una mica les vacances. Llavors, tenir la capacitat de planificar una mica el calçat, és a dir, un calçat tancat amb protecció, amb una miqueta de mitjó, i en el cas dels pacients que necessiten plantilles, doncs aprofitar aquells moments per utilitzar la plantilla com a tractament i fer ús unes hores al dia de la plantilla, doncs és el més apropiat. És a dir, realment, això, mentre estàs amb el trajecte de desplaçament, moure maletes, carregar pesos o tota la part turística d'una ciutat, anar protegit. Després, quan un està cansat i necessita refrescar-se, doncs es destapa el peu, es refresca, va amb una xancleta...
2: Fem una mica de joc, ara pensava. Per exemple, me'n vaig a fer el Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago. Quin calçat m'emporto?
4: Dona, doncs,
2: per a veure
4: ha de ser,
2: les 24 hores del dia.
4: Clar, això, anem a fer una activitat especialment dura, intensa i llarga dels peus, de tot el sistema esquelètic, però sobretot dels peus. Llavors, hem de pensar bàsicament amb els peus. Ha de ser un calçat extremadament protector, molt ben pensat per caminar, tancat, evidentment, com ha dit l'Anna, i a més, amb les
2: característiques...
4: Que ens subjecti el termell i amb les característiques que el nostre peu individualitzat requereixi, perquè hi ha gent que no té cap problema en els peus i que normalment fa activitat física i camina, però hi ha molta gent que tampoc en té cap de problema, però es posa a fer una activitat molt intensa durant una setmana. Doncs això s'ha de vigilar, s'ha de protegir molt el peu.
2: No?
4: Soles gruixudetes, de goma, normalment, soles que protegeixin, que no siguin molt toves, i peu agafat, taló agafat, i sobretot a la mida. La zona de l'avantpeu, la zona dels dits i la zona de l'empenya del peu ha d'estar subjecte, però s'hi han de poder moure per evitar friccions, per evitar...
2: I arribo a l'Albert, a la pensió, hora de descansar, i què faig? Em trec aquestes xiruques i deixo que el peu...
3: Exactament, sí. El que ens hauríem de posar a la motxilla seria aquell calçat amb el que caminarem les 6 hores del trajecte, les 7 hores del trajecte. Hem de portar-hi uns mitjons de recanvi, perquè pot ser que en aquest trajecte parem en algun moment a descansar i tinguem molta calor si ens descalcem. És un bon moment per canviar el mitjó, perquè el mitjó va acumulant sorreta, pedretes, llavors canviem el mitjó, la pell se serena, ja no està tan humida, un mitjó de recanvi per cada trajecte, i un cop arribem a l'alberg, ens descalcem, si cal, ens refresquem el peu i ens posem una xancla, sandàlia, crocs, per exemple... fresca, però que ens resulti còmoda també. No hem d'utilitzar una xancla qualsevol, sinó alguna cosa que dius, ai, aquí el meu peu descansa.
2: I això serviria, per exemple, també, Anna, si ens anem, doncs, no sé, fer un trekking als Pirineus Catalans, però sabem que també posarem els peus, per exemple, és molt habitual a l'estiu també, si estàs fent muntanya, banyar-te al riu o al pantà, en aquí quin calçat hem de portar?
3: Clar, llavors, en aquesta situació, per exemple, l'ideal és una sandàlia una mica agafada d'aquestes aquàtiques que hi ha marques d'esports que sí que en venen.
2: Els típics escarpins, que li diuen, també?
3: Sí, però l'escarpí queda molt mullat, queda molt xop i si l'has de tornar a carregar a la motxilla, llavors et mulla la roba, llavors... Va molt bé una Crocs, les Crocs, ara estic dient una marca comercial, però bueno, és un
2: aquest
3: calçat...
2: Tipus de sabata,
3: aquest tipus de sabata. Aquesta és una sabata que s'asseca molt ràpid, la pots lligar fora de la motxilla, llavors es va assecant mentre tu continues el trajecte i quan arribes a l'alberg on sigui pots tornar a utilitzar aquesta Crocs. I calçat de recanvi, a nivell de portar una altra sabata, depèn de lo llarg que sigui el trajecte, que estigui, vull dir, depèn dels dies que inclogui la travessa de muntanya. Si tu tens un calçat per caminar, se suposa que amb un calçat salves la situació.
2: Els amants, Francesc de Costa Brava, Costa Daurada, Illes Balears, tot això, què? Quin calçat s'han de posar?
4: Aquí farà molta calor. Aquí hem d'anar fresquets, unes sandàlies, però unes sandàlies, si anem a caminar, unes sandàlies que avui en dia hi ha molts models, unes sandàlies tipus bambes, que poden estar fins i tot reixades, obertes, però que protegeixin, que ens ajudin a caminar bé. Si només anem amb una cala, arribem amb una moto o amb una bicicleta, doncs llavors sí que podem fer servir una xancleta per moure'ns per la platja, sobretot protegir-nos amb la roca. Si anem amb una platja de sorra és un tema. Si anem a una platja i caminarem per la roca, és un tall amb un musclo, amb una roca punxeguda, ens pot esgarrar tot el matí o tot el cap de setmana, protegir-nos. Aquí potser sí uns escarpins, d'aquests que parlàvem abans, una sabata més de goma, que podràs banyar-te, nedar i sortir a fer una volteta per les roques, doncs seria ideal.
2: I si som en lloc de ruralites o gent de mar o muntanya, urbanites en tota regla, no? Si som d'aquells que esperem l'estiu per visitar capitals, Londres, Istanbul, París, què fem?
3: Que bonic, també. Bueno, tot és molt bonic, eh? Els tres plans estan molt bé. Doncs aquí el que hem dit, tenint en compte que quan sortirem al dematí, ben d'hora, has d'anar ben calçat, faràs unes... Si calcules els quilòmetres que et mouràs dins una gran ciutat, poden ser molts, pots arribar a fer 14 quilòmetres en un sol dia. Llavors has d'anar preparat amb el teu calçat més amic, el teu amic el que utilitzaries un octubre a la ciutat o per anar fins i tot al gimnàs, el teu calçat esportiu. Pots anar la mar d'elegant, però pots posar-te unes bambes esportives, perquè per l'asfalt és una gran protecció una bamba esportiva, amb un mitjó, i després, a part, doncs a la maleta pots tenir un calçat això més tipus sandàlia, no tan protector, però que serà usat pel vespre, si el desplaçament no és llarg, o per moments de descans, o controlats, com ara un restaurant, o un museu, una cosa així.
4: Un apunt del trekking que he parlat abans de la muntanya, sí? Si anem a fer muntanya de veritat, sobretot els peus ben protegits, si ens banyem, unes crocs, una sabata fresca i que es pugui mullar. Però si anem a caminar realment per la muntanya, anem a fer... El millor calçat possible. Penseu que una torçada de peu, un mal calçat, provoca activació fins i tot dels serveis d'emergències per anar a rescatar gent. A vegades veus per la muntanya gent. Per la muntanya, no estic dient per un passeig. Per la muntanya s'ha d'anar molt ben preparat de peus, perquè probablement és la zona més conflictiva del cos que provocarà més accidents. Una relliscada, caminar per pedres, fer una petita escalada, tot això ha de ser amb un calçat molt ben protegit i amb molta seguretat.
2: Ja s'atents, penseu en què trepitgeu, no? Mireu
3: també,
2: a terra.
3: També. Però sí que és veritat que, per exemple, per anar per ciutat o fer turisme urbà, podem aprofitar el calçat esportiu que utilitzem durant l'any, però és cert que el calçat que utilitzem per anar al gimnàs a fer peses o força no és el calçat que podem pujar a una travessa de muntanya al Pirineu, perquè no necessitem soles que tinguin més subjecció, amb més call, amb més tac a sota, més agarre, perquè si no podem relliscar. Necessitem millor fixació del turmell, és cert, és a dir, saber doncs que si vas a un ambient de muntanya, mitja muntanya, alta muntanya, necessites un calçat dissenyat per mitja muntanya, alta muntanya, no podem utilitzar el de l'asfalt.
2: Posem-nos ara per acabar, no?, en la tesitura de que hem fet tard, en el sentit de que hem estrenat sandàlies, i posaria la mà al foc, que com jo, el 50% dels oients que ara mateix ens estan escoltant, doncs ja porten bullofes als peus, no? Uh-huh. Perquè aquestes sabates tan boniques que t'has comprat resulta que et fan mal. Què? Les sí. hem de guardar al calaix i desistim?
4: No. Sí, que, sí, home, si ens hem equivocat de molt, és a dir, si aquella sabata no es pot portar perquè ens apreta tant o ens fa... No, llavors sí canviar-la. Però sí que és veritat que això passa sobretot al principi de temporada. Ara venim amb la pell més...
2: Després se't fa dura, la pell.
4: Més dèbil, l'hem protegit molt durant l'hivern, està més estuada i tal. Llavors, els primers calçats d'estiu, i sobretot amb tires, i que, no, que no agafen tota la superfície del peu, poden provocar alguna butllofa. Si no és això que dèiem, que ens hem equivocat de molt amb la sabata, doncs esperar una mica... Protegir el peu, el mitjó, no és una cosa... Que avui en dia el jovent em porta molt de mitjó, sí. És cert, eh? Està molt de moda i no els importa portar...
2: Porta mitjó i xancletes, allò mitjó que xancletes. Abans veiem els turistes,
4: pues
2: no?
4: No és una tonteria, i sobretot els primers moments de començar a portar calçat d'estiu, que és quan ens surten les butllofes. Protegir una mica el peu, i si el peu s'hi va adaptant, i la pell es va enfortint i es va fer un es va fent es van es, es pot protegir més bé.
3: Sempre hi han trucs també, si tenim per exemple una just la civella ens fricciona i per sota doncs és molt rugosa, doncs allò es pot portar al sabater i dir-li, escolta, mira, em pots polir una mica això perquè justament aquí hi ha un repunt que se'm clave. O bé si just és una tira que és molt dura, doncs hidratar la tira del calçat amb alguna crema hidratant, posar crema hidratant en el calçat i crema hidratant al peu, per estovar-ho. Totes aquestes tècniques funcionen. O utilitzar-ho 2 hores al dia i a poc el peu se va acostumant, sense intentar que no arribi a passar lo de que es faci una butllofa, una flictena. Un cop ja s'ha fet la butllofa, llavors aquella zona sí que està molt irritada, es fa una ferida, has de deixar-ho curar, t'has d'esperar ben bé 10-15 dies a tornar a utilitzar la sandàlia, i és un procés. Però
2: doncs
3: sí.
2: Veiem que encara hi ha esperança, sobretot pels nostres peus. Ja veurem si per les sandàlies noves. Que vagi molt bé.
3: Molt bé.
4: Anna, moltes gràcies, bon estiu.
2: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Les manos. I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món. L'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
1: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes històries.
0: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
1: Va començar en la última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
0: O sigui que ens has fet de pont, m'has fet de pont en aquest cas a mi, eh?
1: Tal qual.
0: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no? I també explicant algunes dades de curs.
1: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no? Una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
0: Això,
1: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
0: Molt bé, has fet mates.
1: He fet mates.
0: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
1: Bé.
0: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
1: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no? Una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre... M'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. En aquí, per això, la veiem, l'escoltem, no en la versió original de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades. És la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major. Doncs
0: sí.
1: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
0: Diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
1: No, de fet, aquesta va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanes?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé, són altres temes, també doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana també fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etc. Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: Civil War.
1: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
2: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, des de himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Greja,
1: de
2: Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
1: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
2: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
1: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
2: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quinta essència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
1: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
2: Sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre no llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
1: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I, de fet, el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet, és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: En l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem.
0: Diguéssim ara, que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7, que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançó, amb aquesta bossa nova, entràvem amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons per explicar.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque, des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Un disc dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar, o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no? Cançons sobre el fet de casar-se. Uh-huh. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no? O Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no? Cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no? Cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un reset, no? Per tant, hem anat també movent-nos
0: amunt i avall. Calendari, no?
1: A vegades el calendari,
0: les efemèrides ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat.
0: Sí. Doncs ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. I algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres, i crec que si una cosa ha demostrat cançons per explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, són sobretot músics que desafien l'etiqueta, i per tant crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no m'agrada... Mm-hmm. No, doncs,
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot
1: i les seves històries, doncs, mm-hmm, potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Sí, sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: I ara toca retrocedir en el temps i parar, ni que sigui durant uns minutets, a la Badalona del juny del 1926. I ho farem un cop més repassant les pàgines de la premsa de l'època, de l'Eco de Badalona. I ens acompanya per fer-ho en Jordi Martí. Què tal, com està, Jordi?
4: Bon dia, Núria. Molt content aquí de fer ara el resum del que passava a Badalona fa 100 anys. Avui mateix fa 100 anys, el 1926.
0: Del mes de juny, eh? De fet, ja fa un temps que anem fent aquest repàs també de premsa.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I de crònica de l'època. Vinga, va. Doncs som-hi. I avui comencem parlant d'accidents de cotxe a Badalona, perquè l'any 1926 n'hi havia molts d'accidents a la ciutat, però l'ira dels ciutadans es va acabar desfermant amb un accident mortal on la víctima, en aquell cas, va ser un nen de només 9 anys.
4: Sí, tot va començar, Núria, el divendres 4 de juny de 1926, al vespre. Així ho va explicar el Eco de Badalona l'endemà.
5: Ayer a las 8 de la noche, un auto que iba en dirección a Montgat atropelló en la carretera real, frente a la Fonda de España, al niño de 9 años, Joaquín Cusí Casas, vecino de Badalona y con domicilio en la calle de la Merced, número 4. El infortunado niño falleció a los pocos momentos. El autor del atropello, como muchas veces ocurre en semejantes casos, diose vertiginosamente a la fuga.
4: El nen va morir i el conductor va fugir, com acabem d'escoltar, però els detalls donats pels veïns, com ara el model del vehicle i la seva matrícula, van fer pensar que potser més tard el podrien detenir.
0: De fet, per això explicàvem que aquest accident va causar indignació, perquè la víctima va resultar ser un infant de només 9 sí. anys. Imagino, doncs, que hi hauria reacció de la ciutat.
4: Sí, com que els accidents amb cotxe sovintejaven a Badalona, l'Eco va començar una campanya ciutadana a les seves pàgines perquè els lectors aportessin solucions al caòtic trànsit que hi havia al centre de la ciutat el mes de juny de 1926, fa 100 anys. El perill pels vianants era gran.
5: El desusado tráfico de todo tipo de vehículos por la carretera real hacen más inminente el peligro. Es casi imposible que circulen niños y ancianos. Ante el peligro extraordinario hacen falta medidas extraordinarias.
4: I aquí és on arriben les propostes dels badalonins per pacificar el trànsit. Escoltem-ne una.
5: Un amigo nos comunica una idea. Llega un auto de la parte de Barcelona. Al cruzar la línea fiscal, se le obliga a parar y se le proporciona al chofer un ticket con la hora exacta de paso. Cuando sale hacia Montgat, por ejemplo, En las mallorquinas, el chofer entrega el ticket en la línea fiscal. Se ha tardado menos tiempo del previamente fijado, es decir, ha ido muy rápido, se le para el coche algunas horas. Ello se hace claro, está en todas las entradas y salidas de la ciudad.
4: Aquesta, Núria, era només una proposta, però l'Econ recull d'altres, per exemple aquesta.
5: Se trata de colocar fuertes vallas en las entradas de la ciudad, dándose paso libre de 5 en 5 minutos. Como los fielatos y el ayuntamiento tienen teléfonos directos, podría de modo rapidísimo transmitir cualquier orden de detención por exceso de velocidad.
4: En fi, eren només algunes de les idees dels veïns de Badalona pel reduir l'elevat nombre d'accidents que hi havia a la ciutat. L'Eco al final en va fer aquesta conclusió.
5: L'alcaldia, el ayuntamiento, son los que tienen el deber de velar por la seguridad pública y deben seriamente preocuparse de este asunto y resolverlo.
0: Ens ha quedat prou pendent saber si es va poder acabar de tenir doncs aquest conductor, el culpable de l'atropellament mortal del nen de 9 anys, que obria aquest trist capítol, no?, del mes de juny del 1926.
4: La resposta la tenim en l'Eco de Badalona del 19 de juny. Escoltem-la.
5: Se ha presentado al juzgado de instrucción el chofer que hace unos días atropelló con su coche al niño Joaquín Cusí Casas, matándolo. Por orden del juez, dicho chofer ingresó en la cárcel.
0: I passem ara de parlar dels automòbils a parlar de tramvies, perquè el servei era, com ja hem dit en més d'una ocasió, aquí realment dolent, eh?
4: Sí, més que dolent, el servei de tramvies que unien Badalona i Barcelona era, segons l'Eco de Badalona, pèssim. Així ho explicava en portada aquest setmanari el dia 5 de juny de 1926.
5: En la penúltima sesión que celebró la Comisión Municipal Permanente se trató el pésimo servicio tranviario. Y se acordó que la compañía adoquinase la entrevía entre la riera de Jornet hasta el límite del término municipal. Ello debiera haberse hecho hace ya bastantes años. Veremos si se hace ahora, pero lo ponemos en duda.
4: Des de l'Ajuntament també es demanava una modernització dels tramvies, és a dir, dels vagons que circulaven per les vies. Hem de recordar que el tramvia, ara fa un segle, era el mitjà més utilitzat per anar a Barcelona. I l'Eco de Badalona no s'estalviava crítiques a l'hora de parlar de l'estat de la línia.
5: La línia està impossible i el servicio de tramvies actual no puede admitirse. Con el material móvil actualmente en circulación, se sufren cada día accidentes y estamos abocados a una probable catástrofe. Los frenos no funcionan, las vías están deterioradas, los coches inservibles. Es de imperiosa necesidad acabar con todo esto.
4: Certament, Núria, era un panorama desolador i no era en absolut exagerat el que acabem d'escoltar. Aquí ens hem referit sovint a accidents amb el tramvia. Per exemple, una setmana després d'aquest text, el 12 de juny de 1926, l'Eco parlava d'un nou accident de tramvies.
5: El tramvia chocó frente a la calle del Templo con un auto de la Casa Segura de esta ciudad. El auto resultó con algunos desperfectos.
4: En definitiva, Núria, que la barreja de molts cotxes circulant en tots els sentits pels carrers bicèntrics i enmig dels tramvies, uns vagons que ni tan sols frenaven bé, era la barreja perfecta per acabar sempre en accidents.
0: Si a Badalona hi ha una institució coneguda, és la que popularment se'n diu la Casa Amparo, tot i que oficialment és el centre educatiu d'acollida per a infants i joves Maria Assumpta, que està ubicat al carrer Sant Bru, a tocar de la gasolinera del carrer d'en Prim. Doncs fa 100 anys ja era notícia, també, perquè s'hi feien obres de reforma en aquest espai.
4: Sí, aquest centre acull avui en dia nens i adolescents desemparats i fa una gran tasca social. Fa un segle la situació de l'immoble era molt dolenta i s'hi feien obres, tot i que només feia 13 anys que s'havia inaugurat l'any 1913. Això ho va explicar l'Eco.
5: El senyor alcalde, departiendo con los periodistas, les ha hablado de las importantes obras de reforma que se realizan en la Casa Amparo. Estas obras consisten en levantar en el interior del inmueble un edificio de planta baja y piso. La planta baja destinada a comedores de hombres y niños, de 50 plazas cada uno. La planta piso destinada a enfermería y dormitorios, capaces para 15 plazas.
4: Però a què es devien aquestes importants obres de la reforma de la Casa d'Amparo? La resposta la tenim en la següent crònica.
5: Estas obras han debido realizarse por amenazar ruina inminente parte del edificio que ocupa la Casa Amparo. Mas al irse ejecutando estas obras, se ha visto que la parte del edificio contiguo se encuentra también en estado bastante ruinoso, con las vigas podridas y las paredes sin cimientos.
4: Ha passat un segle i és moment de recordar que el 23 de juny de 2010, sent alcalde de Badalona, Jordi Serra, es va obrir la Casa Amparo totalment reformada, amb un nom, el nom de Centre Residencial d'Acció Educativa, CRAE Maria Assumpta, i que avui funciona perfectament.
0: I atenció, l'estiu ja és aquí, com ens fa notar en Jordi Cuixart a les vies de so. Avui, i fa 100 anys, el 1926 l'estiu va arribar puntual a Badalona. I si alguna cosa era popular al mes de juny, ara fa un segle, eren, llàstima que ja no hi són, els banys Titus.
4: Aquest nom, banys Titus, va lligat a la història de l'oci a Badalona. Ara parlarem dels banys de la platja. L'Eco del 19 de juny de 1926 informava l'Eco de Badalona del projecte d'uns banys permanents a la platja. Escoltem.
5: Ha sido remitido al Ministerio de Fomento para su aprobación un proyecto de establecimiento de baños de pila y oleaje de carácter fijo. El edificio será construido a base de hormigón y dividido en tres secciones, existiendo baños calientes, vestíbulo, sala de máquinas y montándose en verano 82 artísticas casetas de madera.
4: Aquesta és la introducció de la notícia, però enlloc surt el nom del promotor dels banys. Hem d'anar fins al tercer paràgraf de la informació on hi apareix un nom que avui tothom coneix a Badalona. Escolteu.
5: La propiedad del establecimiento será de don Juan Fonollá, Titus, quien posee los baños que en 1880 montó su padre Francisco Fonollá. En el año 1922 intentó realizar un proyecto de carácter permanente que fue denegado por falta de apoyo local.
4: En el cas del juny de 1926, el projecte va tenir el suport dels pescadors i les autoritats. Per tant, Badalona construiria els banys Titus a partir d'aquest

0: Home, Jordi, doncs amb aquesta cançó no hi ha cap dubte, que ara toca parlar de l'alcalde de Badalona de 1962, que era en Pere Sabater.
1: Però m'he equivocat en el text, era del 1926, Pere Sabater, sí, sí.
0: És que 1926, exacte.
1: Com va passar el mes passat, Pere Sabater va oferir una conferència multitudinària en el local de la Unió Patriòtica. Cal recordar que aquest era un partit polític de caràcter institucional fundat per Miguel Primo de Rivera. La intervenció de l'alcalde va ser molt aplaudida pels assistents. Es va queixar de la desorganització de l'Ajuntament quan ell hi va arribar amb aquestes paraules.
2: En el ramo de urbanizaciones era una verdadera anarquía. Fueron más de 500 los permisos de nuevas casas que debimos aprobar, todos ellos de construcciones de hace ya algunos años. No hago de tal cosa responsable a los ayuntamientos pasados, sino a los técnicos municipales, que son los que tenían la responsabilidad y a quienes debería serles exigida.
1: Fixem-nos, doncs, que l'alcalde no dona la culpa del desgavell als alcaldes i als regidors, sinó als tècnics municipals. Però, de fet, el que hauria de saber l'alcalde és que els tècnics fan el que manen els polítics.
0: I Badalona ja era una ciutat important fa 100 anys, de fet amb molts menys habitants, però sí reconeguda pel seu potencial industrial. De tant en tant hi venien visitants il·lustres. Per exemple, el mes de juny de 1926 va ser el torn del president del Consell de Ministres, que era el general Miguel Primo de Rivera, que va ser aquí a Badalona.
1: Sí, sí, el dictador Primo de Rivera va arribar a Badalona el dissabte 31 de maig i l'Eco va publicar la notícia el dissabte 5 de juny. Ho va fer dient el següent.
2: A eso de las 11:30 de la mañana del domingo anterior cruzó por esta carretera de paso para Arenys de Mar el presidente del Consejo de Ministros, general don Miguel Primo de Rivera. En la plaza del ayuntamiento le esperaban el alcalde, señor Sabater, y diversas autoridades.
1: La comitiva presidencial es va aturar a la plaça de la Vila i el dictador Primo de Rivera fins i tot va arribar a baixar del vehicle oficial.
2: Además de las autoridades, también aguardaban distinguidas señoras y señoritas y numeroso público que ovacionó al general al pararse unos momentos en Badalona, sorprendido por el recibimiento que se le tributaba. El alcalde le saludó en nombre de la población. Al proseguir su viaje, el general fue nuevamente ovacionado.
0: Deixem ara la política de banda i parlem una mica de llibres, perquè un badaloní volia escriure ara fa 100 anys un llibre que recollís la història de Badalona i buscava diners per tot arreu, no?, per fer-ho.
1: Sí, es tractava del badaloní Baldomer Blanc Escolter, que volia publicar el volum Anàlisi de Badalona, un projecte que feia anys que tenia en ment, però li calien diners per publicar l'obra. Això va explicar l'Eco el 12 de juny de 1926.
2: El conocido badalonés don Baldomero Blanc Escolter ha presentado una instancia al ayuntamiento solicitando su apoyo moral y material para editar una obra que hace meses, quizás años, tiene en proyecto. Se trata del libro Anales de Badalona, un compendio de toda la vida local desde finales del siglo XVIII.
1: L'obra que es volia publicar tenia 10 capítols que feien referència a l'origen romà de la ciutat, les indústries, els comerços... En fi, un resum del que era la Badalona del juny de 1926. El Eco defensava la publicació del llibre.
2: A Anales de Badalona han prometido su apoyo diversas entidades y particulares y es de desear no se lo regatee el ayuntamiento.
1: Hores d'ara desconeixem, ja ho mirarem més endavant, si el llibre es va publicar, però de moment no n'hem trobat cap informació.
0: I acabem ara amb una notícia que demostra també quins costums hi havia a Badalona ara fa 100 anys i com el recollia l'Eco. Era la informació d'una noia que feia una festa a casa seva perquè vestia per primer cop un vestit llarg.
1: Sí, el tema no és transcendental.
0: Ara que estem en època de graduacions i també es porten els vestits llargs.
1: No, el tema no és transcendental, excepte per aquesta noia, perquè hem de parar, però, atenció, com ho va explicar l'Eco de Badalona. Pareu bé l'orella.
2: El domingo por la tarde tuvo lugar en la morada de nuestros buenos amigos, el matrimonio Gaspar Llaner y Elvira Sureda, una simpática fiesta íntima con motivo de haber vestido el primer traje de largo la gentil señorita Ana María, hija mayor de los señores Llaner. Con tal motivo se congregaron en el domicilio de dichos señores muchas de sus amistades.
1: Òbviament, Núria, l'Eco posava la llista llarguíssima dels assistents, que aquí ara mateix obviarem, que van gaudir i xalar de debò.
2: En la fiesta hubo música y la gente joven bailó, sirviéndose luego a los invitados un espléndido lunch. Ana María recibió de sus amistades numerosos obsequios y buquets.
0: Semblen els Bridgerton de Badalona,
1: sí,
0: no? Una mica.
1: Sí. Una mica com ara fem, com tu has dit, amb les graduacions escolars, però 100 anys enrere perquè la noia vestís de llarg. En fi, molts anys li desitjava a aquesta noia perquè gaudís d'aquest vestit llarg i de la seva vida.
0: I tant que sí. Doncs, Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. Seguirem la temporada vinent, repassant què passava a Badalona també, doncs, ara fa 100 anys.
1: Sí, sí,
0: serà la temporada 26-27, ja.
1: Exacte, sí. Bon estiu, eh?
0: Vinga, que vagi bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isó, detingut al barri de Sant Roc de la ciutat, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues el consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants a Barcelona des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat als jutjats de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i a la seva entrega a Bèlgica. La detenció s'ha efectuat en el marc de l'operació DD, encapçalada per la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica. Les obres del carrer del Vallès al barri de Sant Antoni de Llefià han alterat per complet la circulació de vehicles i veïns. Es tracta d'unes actuacions a la calçada que també afecten els comerços i els habitatges de la zona. Les obres, que havien d'haver finalitzat el 7 d'agost, encara no han acabat, però des de l'Ajuntament preveuen que s'acabaran el 24 d'agost. Davant l'incompliment dels terminis, els veïns demanen explicacions a l'Ajuntament i reclamen l'asfaltat immediat del carrer. Escoltem un dels veïns, el Dionisio.
4: Aquí esto lo han tenido todo metido aquí unos hierros y unos plásticos aquí para que no pase de un lado a otro. ¿Tú te crees que así se puede vivir aquí?
3: Des de l'Associació de Veïns de Sant Antoni de Llefià assenyalen la mala planificació de les obres i lamenten que no s'hagin aprofitat per resoldre deficiències que el veïnat reclama des de fa temps, com ara el mal estat de les voreres o els obstacles que dificulten la mobilitat. Davant d'aquesta situació, veïns com la Montserrat reclamen que les obres acabin com més aviat millor i que s'asfalti el carrer per recuperar la normalitat.
5: Que acaben les obres immediatament. Que si aquí tienes esas rampas de arena que no sirven absolutamente nada y que se ponga ya el asfalto, pero rápido, porque el asfalto se seca en 4 o 5 horas y lo hemos visto en la calle Lourdes, que se estaba asfaltando y a las 2 o 3 horas ya se podía pisar perfectamente porque ya estaban los coches circulando. Es lo que queremos nosotros, que no nos deje ni un solo día más aquí encerrados.
3: Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. 3 dies on tampoc faltaran els tradicionals

0: la vida amenitzarà la nit a ritme de pop-rock. Finalitzat el concert, el DJ Pepe Reis farà ballar els assistents. I en esports, la plantilla de l'equip femení de la Penya s'ha anat ampliant durant aquesta setmana i el club ha anunciat dues noves jugadores. Avui ha fet oficial el fitxatge de Marina Asensio, base d'1,73 metres d'alçada. La jugadora de Sabadell, que va jugar la temporada passada al Utah State de la Lliga Universitària dels Estats Units, arriba per reforçar la direcció del joc de l'equip de Fabián Tellez. I ahir també es va confirmar la incorporació de Nahawa Diarra, escorta d'1,75 metres d'alçada. Prové d'un equip del bàsquet nord-americà, els Mercer Bears, i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
4: Està Antonio.
5: Està! Què li queries?
4: De Radio Badalona, la más mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: He llamat la tele xorro.
7: Sí, però no.
2: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
8: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
9: Manténgase la espera, gracias.
10: Sí, aquí estoy.
2: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat.
1: Doncs sí.
0: No sé per quin diari comencem avui.
1: Avui és divendres, avui és 31 d'octubre. Estem contents.
0: Perquè és divendres o perquè és 31 d'octubre?
1: No, perquè hem cobrat.
0: Ah, perquè hem cobrat.
1: Sí, hem cobrat. Amb retard, però hem cobrat.
0: Bé, l'important és que cobrem, eh?
1: Sí, sí, sí. Que hi ha un dia potser no cobrem, eh?
0: Home,
1: les coses estan molt malament, eh?
0: Estan molt malament.
1: Està tot fatal, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Un dia d'aquests... Bueno, el dia que no ens escoltin és que no hem cobrat, així de clar.
0: Sí, perquè per amor a l'arte no
1: treballarem. No vindrem aquí.
0: No,
1: no. No, ja t'ho dic ara.
0: Sí, està clar.
1: Escolta una cosa, avui comencem amb el diari La Vanguardia.
0: Mm.
1: Dedica dues planes a parlar avui de la generació Halloween.
0: Mm.
1: Halloween.
0: Halloween?
1: Halloween.
0: Per què Halloween?
1: Per què Halloween?
0: És Halloween.
1: I per què Halloween i no Halloween?
0: Perquè en anglès es pronuncia Halloween.
1: Això i no això és... com ho saps tu si no tens ni idea d'anglès?
0: Això no és com el màgic, eh?
1: Ah.
0: O com el magic.
1: No, però no. Jo em pensava que no hi ha l'accent.
0: No, clar, perquè és anglès.
1: Halloween, eh?
0: Halloween.
1: Halloween, bé. Diu que el consum fa que els nens de Catalunya assumeixin com a pròpia la tradició nord-americana. Mm. Diu que l'èxit de Halloween s'explica perquè va dirigit als nens, el que no els hi nega res. I diu que les tradicions conviuen amb altres amb l'intent d'ampliar nous mercats.
0: Mm-hmm.
1: Avui, fins i tot, La Vanguardia, jo crec que no teníem feina ahir.
0: És un article típic de 20 minuts, aquest.
1: Sí, sí. Per què ho ha fet La Vanguardia? Dues planes, a l'apartat de tendències, senceres, eh? Però és que, fins i tot, ens explica avui La Vanguardia, que jo m'he quedat astorat, com decorar una calabaza de Halloween.
0: Ah, està bé.
1: Y ya todas las partes, ¿eh? Primer se corta la parte de arriba y se vacía sacando las pepitas y la pulpa.
0: Mm.
1: Según Paz, con la ayuda de una plantilla se dibuja una cara sobre la hortaliza.
0: Mm.
1: Tercer Paz, se recortan los ojos, la nariz y la boca de calabaza, de la calabaza, volíem dir, siguiendo las líneas del dibujo. ¿Tú traes normal això? Que La Vanguardia, un diari seriós, es dediqui a explicar-nos en gràfics com decorar una
0: carbassa.
1: Una carbassa.
0: És evident que un redactor del 20 minutos ha anat a escriure a La Vanguardia, no? L'han fitxat.
1: Sí, sí, i anem al quart pas, ja que estem aquí. Se coloca una vela en el interior y se cierra la parte de arriba a modo de tapadera.
0: Mm.
1: Això sí que és una tapadera, el que ens han colat avui a La Vanguardia, eh?
0: Quina feinada, no? Quina mandra.
1: Sí. Sento una cosa, ja saps que sobretot aquest any hi ha aquest debat entre castanyada sí, castanyada no, Halloween... Hi ha gent que... Halloween, eh? Hi ha gent que aposta per les dues celebracions. Jo t'explico. He trobat a internet una empresa de Tarragona que es diu Globofiesta.
0: Sí.
1: Una empresa que... Això, atenció, és una empresa de Tarragona, eh? Diu a la web. Diu, Halloween és una noche de fantasía y misterio.
0: Y miedo.
1: El miedo y el terror a la noche de Halloween vienen de esa creencia de que los muertos...

0: muertos regresan en esta noche a visitarnos. Hoy en día, segons la web, en el mes de octubre, se adornan los hogares, tú fas això,
1: no,
0: y lugares de la fiesta con calabazas, brujas, fantasmas, esqueletos y gatos negros. La noche, que no puedo tú, del 31 de octubre, la gente, tothom es disfraça, segons aquesta web de Tarragona, y els nens veuen pel·lícules de terror.
1: Jo crec que això no és veritat, eh?
0: Aquesta empresa es dedica a vendre decoració en general, decoració per taules, màscares, barrets, tot dedicat a la nit de Halloween.
1: Estan fent obres aquí o què passa?
0: Estan fent obres, sí, sí, l'empresa estan fent obres.
1: Ah?
0: Sí, no sé què estan fent, però estan fent obres. Escolta, anem a trucar-hi?
1: Ni, sí.
0: Jo vull preguntar si tenen algun producte per celebrar la castanyada. Jo...
1: Tu ets de Castanyada.
0: Jo sóc de Castanyada
1: de
0: i nosaltres hem de celebrar la Castanyada, que és la cosa pròpia.
1: Sí, i de Moscatell també ets.
0: I tant, i de Ratafia.
1: I de Ratafia.
0: Boníssim.
1: Vinga, truquem.
0: Truquem a Tarragona.
1: Truquem a Tarragona.
2: Globofiesta, buenos días.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. He trucat a Globofiesta?
2: Sí.
0: Mira, una pregunta. Us he vist la pàgina web per internet?
2: Sí.
0: Jo us volia fer una pregunta, perquè estem a punt de celebrar aquesta nit una festa.
2: Sí.
0: I volia saber si teniu productes de castanyada.
2: De castanyada o de Halloween?
0: No, de castanyada.
2: No, de castanyada... Com a què, per exemple?
0: Doncs, per exemple, castanyes per decorar, moniatos,
2: no,
0: per aïllatge
2: plàstic... No,
0: sí.
2: No en tenim d'això nosaltres.
0: No hi ha res?
2: No.
0: I et puc fer una pregunta, com és que hi ha productes a fora i no coses aquí?
2: Perquè, a veure, sincerament, nosaltres no ho hem tingut mai, això. Això
0: mai.
2: Hauries de buscar algun puesto que fessin com allò de les tartes de xutxes de cartró i tot allò.
0: Com?
1: Què diu?
0: No l'entenc.
2: A veure, és que nosaltres no tenim productes de plàstic. Entens? Tipo castany i tot això no hem venut mai.
0: I de què són els productes que tenen?
2: Nosaltres tenim la típica carabassa.
0: Però autèntica o de plàstic?
2: De plàstic.
0: De plàstic.
1: I doncs per què?
0: Sí, per celebrar Halloween.
2: Pues sí.
0: Val. I altres productes d'aquesta nit que teniu?
2: No, és que no tenim res ni de castanyes.
0: No, dic de Halloween. Vostès no tenen de Halloween també, ja que no tenen res.
2: A veure, el que hi ha són aranyes, globus.
0: Aranyes, sí.
2: Globus.
0: Mm.
2: Guirnalda.
1: Mm.
2: El cartell, perruques, barrets.
1: Mm.
2: Gats. Plats, gots,
0: perfecte.
1: Gats, plats i gots.
0: I tot centrat en Halloween, eh?
2: Sí, no, vale. I en color llis també ho tenim.
0: Vale, escolta, I el que surt més aquest any què és?
2: Com el que surt més?
0: El que la gent compra més?
2: Tot, de tot.
0: Tot.
2: De tot.
0: Vale, hi ha gent que ho decora, no? La casa també, o...?
2: Sí, normalment és per particulars, sí.
0: És per particulars, eh?
2: Sí.
0: I escolta, això ho veneu a l'engròs, al detall, com va això?
2: No, al detall.
0: Jo puc venir aquí a Tarragona, no?
2: Sí.
0: Val, perfecte. Quina hora hi teniu?
2: Mira, és de 9 i mitja a 1 i mitja i de 5 a 8 i mitja.
0: I avui deu tenir feina, no?, per al tema aquest, o no?
2: Sí, i a fanyeta.
0: Molt bé, gràcies.
2: Vale, de res.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Viva la fiesta!
0: Com t'has quedat?
1: Si és el Paco Pil?
0: Sí, Paco Pil. I viva la fiesta.
1: Que va actuar moltes vegades aquí, a la Gran Velvet, eh?
0: Sí, sí, aquella així època. Va acabar, tota cremada.
1: Aquella època.
0: Així van acabar.
1: Xavier Brodeu no es idu a la Gran Velvet.
0: Sí, sí, quan no hi havia baralles hi havia morts a la Gran Velvet.
1: Per això ho van tancar-ho, per això ho van tancar-ho.
0: I...
1: I ja està.
0: I ja està.
1: I ja està.
0: Escolta, què t'ha semblat això? O sigui, fins i tot s'ha indignat gairebé quan li dic castanyada. Què ens està passant? Estem perdent els nostres orígens?
1: Però potser hi ha alguna botiga...
0: Estem perdent els nostres orígens?
1: Qui perd els orígens per la identitat, com diu el Raymond. Potser una botiga especialitzada en castanyes i no ho sabem.
0: No? Escolta una cosa, anem a fer una altra cosa, si et sembla. Hem trucat a Tarragona,
1: sí.
0: Però podríem trucar a Badalona. Una botiga especialitzada és Comercial La Bolsera,
1: sí.
0: A l'avinguda Martí Pujol. Anem a trucar a informació telefònica, que ens duguin el telèfon.
1: Sí.
0: Perquè, clar, jo m'he quedat astorat, no tenen res de la castanyada. Això no pot ser.
1: Jo tampoc he vist gaire gent que decori la casa amb castanyes de plàstic, eh?
0: Però amb uns moniatos, amb uns panellets...
1: Però com, panellets menjant dels ostres?
4: Bon dia, l'atén Maria, en què podeu ajudar-li?
0: Maria, què tal? Bon dia.
1: No és catalana,
4: bon dia.
0: Bon dia. Què té el telèfon del Comercial La Bolsera? A Badalona.
4: La Bolsera?
0: Sí,
4: a Badalona.
0: La botiga aquella que venen de tot...
1: És de Burgos.
4: Sí, un moment, sisplau.
0: Sí.
1: És de Burgos i ha pres el català fa poc.
4: Sí, sisplau, sí. Disposo la informació sol·licitada, Comercial La Bolsera,
0: sí.
4: Badalona.
0: Sí.
4: Si està amable en prendre nota.
0: Digui'm.
4: El telèfon és el 933...
0: Sí.
4: 844...
0: Sí.
4: 255.
0: Una pregunta, aquí suposo que venen platetes per fer els panellets.
4: Diria que sí.
0: Sí,
4: diria.
0: Oi?
4: Allò... Jo li dic com a tipus tu personal, per si.
0: Sí, oi?
4: D'acord?
0: Gràcies.
4: Desitja que li posi en contacte.
0: No, gràcies, adéu.
4: Gràcies per la seva trucada, bon dia.
1: Adéu,
0: ella
1: Maria.
0: Ho sabia.
1: Ella ho sabia, sí.
0: Les platetes aquestes, les safates.
1: Les safates. Això sí que es pot comprar.
5: Polsera, diguem.
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Una pregunta. Mira, estic buscant productes per celebrar la castanyada.
5: Sí.
0: Vosaltres en teniu?
5: Nosaltres tenim...
0: Que no siguin de Halloween, eh?
5: Que no sigui de Halloween.
0: Clar, no.
5: Aquesta cosa queda, eh?
0: Però hi ha algú?
5: A veure, sí, tenim... Le vaig a mirar unes fulles com de tardor.
0: Sí.
5: I... Què més?
0: Castanyes a plàstic tenen?
5: No, no.
0: Panellets
5: no.
0: A plàstic?
5: No.
0: Moniatos tampoc?
5: Tampoc.
1: No existit
5: no. I després tenim com un confeti, que són unes fulletes també petites.
0: I la figura de la castanyera, això puc trobar?
5: No, nosaltres no ho tenim, eh?
0: No. Ja, una pregunta, perquè es ven molta cosa de Halloween, no, ja?
5: Sí.
0: La gent cada vegada més Halloween que no pas castanyada.
5: Exactament.
0: Molt bé. Gràcies.
5: De res. Adéu. Adéu.
0: Escolta, ja ho has comprovat?
1: T'has de contentar amb unes fulles que no són ni de tardor, són
0: no.
1: Com de la tardor.
0: Sí, com de la tardor.
1: Que semblen, que ni ho són.
0: Bé, doncs escolta, que els americans ens estan invaint.
1: Una mica, una mica.
0: Una mica, eh?
1: Una mica.
0: Bé, deixem el tema de... Tu, per cert, què celebraràs? Halloween o castanyada avui?
1: Castanyada.
0: Castanyada, com
1: avui
0: ho faràs?
1: Castanyada.
0: Menjaràs molts panellets? Bé, de fet, ja fa dies que menges.
1: Sí,
0: la panxa
1: nota.
0: Es nota.
1: Panellets, castanyes
0: sí.
1: I moscatell, no?
0: I t'agrada el moniato?
1: No.
0: No.
1: De fet, crec que no l'he provat mai a la vida.
0: No. A mi tampoc m'agrada.
1: No t'agraden els moniatos?
0: No.
1: Per què dius boniatos?
0: Com es diu?
1: Moniatos.
0: O boniato.
1: Ah, no ho sé. Què és? Com és? Moniato o boniato?
0: Anem a trucar al Consorci de Normalització Lingüística. Anem a trucar 11888. Això és en directe, això és la ràdio en viu, Ràdio Varieté.
1: La gent deu pensar que ho fem a propòsit.
0: No, no ho fem.
1: I que està tot preparat.
0: No està preparat. La gent que es pensi el que vulgui.
1: Sí, tant.
0: Això a la cadena SER no ho fan.
1: No, per algú serà.
6: Bon dia, la tens, Sara, què podria dar-li?
0: Sara, escolta una cosa. Tens el telèfon del Consorci de la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià de Besòs.
1: Ui, que ja...
6: Doncs li consulto.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Ho pots buscar tu també?
1: Sí, a veure qui va més ràpid.
0: Boniato o moniato?
1: Jo aposto... Tu per què apostes?
0: Jo per boniato.
1: Jo aposto per moniato.
0: Jo dic boniato.
1: Amb M.
0: Tu amb M.
1: Tu amb B, eh?
0: M de Madrid. I jo amb B de Barcelona.
6: Sí, sisplau.
0: Digui'm.
6: L'únic que m'indiquen és a Barcelona capital.
1: Què diu ara?
0: Doncs pues digui'm el de Barcelona capital.
6: Prengui notes, el 932...
0: Sí.
6: 723...
0: 723...
6: 100.
0: Molt bé, gràcies.
6: Gràcies.
1: Jo tinc el de Badalona,
6: bon
0: Doncs pues va, truquem el de Badalona,
1: truquem
0: digue'm.
1: El de Badalona.
0: Digue'm, 93...
1: 93... No veig, 398...
0: 398...
1: 46...
0: Sí.
1: 30.
0: 46... 30.
1: Tot sembla normal que no trobi telèfon i que ho trobem no. Nosaltres posant-ho al Google?
0: Sí.
1: Així és la vida. A veure si hi ha sort.
0: Aviam. Si ens agafen el telèfon, també. Va, potser estan esmorzant a aquesta hora.
1: Clar, potser hauria estat millor trucar a Barcelona, no?
0: Ui, anem a Barcelona, si et sembla.
1: Sí,
0: sí va. A Badalona a vegades no... No sé si hi ha.
1: Clar, potser
0: en
1: tenen...
0: En horari de matí.
1: Tenen potser un horari estrany.
0: Anem a Barcelona, al Consorci... Aviam quin telèfon ens ha donat Telefònica, eh?
1: Mm.
0: Aquest és el de Barcelona, oi?
1: Estem trucant a Barcelona.
0: Què hem marcat?
1: Ens quedarem sense resposta.
0: Boniato, moniato. No ho sé, eh?
1: Matins punt sí, matins punt no.
0: Matins moniato, matins boniato. Per favor.
1: És que ara tinc un dubte, eh?
0: Que res, no ens agafa ni a Barcelona enlloc.
1: Jo crec
0: bé, ja trucarem, és igual. Va, anem a trucar, anem a canviar de tema. Va, som-hi.
1: Saps que el Google surt amb M i amb B?
0: Què dius, ara? Que són les dues?
1: Recetes de moniato i recetes de boniato.
0: Escolta, que si alguna persona, algun oient és lingüista i ens està escoltant i ens ho vol fer saber, que ens truqui.
1: El telèfon 933-954-004.
0: Ho pots repetir de forma per gent normal?
1: 933-395.
7: 93.
0: 395.
1: 40. 04.
0: Molt bé, escolta.
1: Molt bé.
0: Canviem de tema. Escolta, sí. Parlant de la crisi, si et sembla.
1: Sí.
0: Una crisi que ens està afectant a tots, una crisi que tots els mitjans de comunicació tot el dia hi ha una paraula que és crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran. Crisi, crisi, crisi, oso de la Vall d'Aran.
1: Sí, sí, sí.
0: No hi ha res més.
1: És cert, és cert.
0: No hi ha res més als mitjans de comunicació.
1: Finançament, també.
0: Avui he trobat una notícia al diari Què, aquest diari gratuït que reparteix cada dia, que m'ha encantat. Tenim la solució per estalviar.
1: I quina és?
0: Huevos fritos con patates.
1: És el més barat.
0: Diu que els ous, el pa i les patates són els productes que més s'han abaratit a la cistella de la compra durant el passat mes d'octubre. O sigui que jo proposo alimentar-nos tots plegats amb huevos fritos con patates. Què et sembla?
1: Doncs em sembla fantàstic.
0: Això que els productes que composen a mi no m'agrada gaire. Els ous no m'agraden a mi.
1: No t'agraden?
0: No.
1: Per què?
0: No m'agraden gaire. Una truita encara, però els ous ferrats...
1: I no?
0: Primera, que són molt dolents, no sé si ho sabies.
1: Porta molt de colesterol.
0: De nit són dolents.
1: Mm.
0: De nit són dolents menjar ous ferrats. Digue'm.
1: Que tenim un oient que ho
0: sap.
1: Ah,
0: val, digue'm.
1: Rosa.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Rosa.
7: De fet, us estava trucant abans que ho proposéssiu, eh?
1: Ah.
7: És moniato.
1: Amb M.
7: El senyor Tornero té raó.
0: Doncs mira, el senyor Tornero
1: doncs
0: ha guanyat...
1: He de dir que hi ha una dona que ha trucat
0: sí.
1: dient que la plaça ho ha vist amb B.
7: Doncs...
1: Ah, a totes les parades.
7: Mira, jo he vist també a la Rambla Urxata... Mig català, mig castellà, o sigui...
0: Horxata, no la Rambla de Badalona?
7: Jo la Rambla he vist...
0: De Badalona?
7: En català, amb H.
1: Perquè tu, Rosa, com ho saps, que és amb M?
7: A veure, jo tota la vida hagués dit M, però ho he buscat.
0: Ho has buscat,
7: perquè,
0: eh?
7: El que no faré és assegurar-vos-ho sense haver-ho comprovat.
0: Escolta, si la Rosa diu que és amb M, és amb M.
1: Amb M, eh?
0: Home, clar.
1: Perfecte.
0: Segur que l'has buscat en algun diccionari o alguna cosa.
7: En el de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Imagina't. Si posa l'Institut d'Estudis Catalans que és amb M.
1: Amb M.
7: Posa herba enfiladissa.
0: Mm.
1: Perfecte, Rosa, Correada moltes gràcies. T'agraden els moniatos?
7: Sí.
1: Sí?
0: Ja, ja. Escolta una cosa, deixa'm dir una cosa. Tu comentaves això del cartell aquest de la Rambla de Badalona, no?
7: Sí.
0: Que posava horxata.
7: Sí.
0: L'altre dia, dissabte passat, no diré quin local, eh? Hi havia un bar que feia una promoció que posava 2x3.
1: 2x3?
0: Atenció, 2x3. Què vol dir? Que prenies dos copes i en pagaves 3?
7: Seria al revés, oi?
0: No, de veritat, eh? Sí, sí. I és un bar molt conegut. O sigui, jo crec que és sempre 3x2. O sigui,
7: clar, clar.
0: Doncs posava 2x3. Dos copes al peu de la 3. Què et sembla, això?
7: A veure, com que hi ha crisi, doncs suposo que...
0: Ja, potser era el mateix, de l'horxata. Era el mateix, potser.
1: Molt bé, Rosa, moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu,
1: bon dia.
0: Escolta, amb M, eh?
1: Amb M han quedat.
0: Ah.
1: Amb M, amb M.
0: Sí, sí, amb M, M, moniatos. Escolta una cosa. Parlant del tema de huevos fritos con patates,
1: sí.
0: Ous fregits amb patates,
1: sí.
0: Això que és el plat ara mateix que ens surt més barat.
1: Mm.
0: Perquè, per exemple, pa amb tomàquet, caríssim.
1: El tomàquet
0: perquè,
1: està molt
0: no, els tomàquets estan caríssims.
1: Caríssim.
0: O sigui, una rama a l'ensalada
1: sí.
0: ha pujat un 9,7%, segons el què.
1: I els ous i les patates, per molt que pugin, sempre són baratets.
0: Escolta una cosa, anem a comprovar-ho. He trobat bar El Huevo Frito.
1: Oi, oi, oi.
0: A Bilbao. T'a prop, eh?
1: Sí.
0: Anem a trucar-hi.
1: Truquem Bar El Huevo Frito.
0: Bar El Huevo Frito.
1: Ves marcant.
0: Per cert, que de seguida anirem a felicitar una persona que aquest cap de setmana fa anys.
1: De Badalona?
0: No.
1: Ah, no.
0: No.
1: Doncs vinga.
0: Bar El Huevo Frito. Truquem a Bilbao, Bilbo. Truquem a Euskadi.
1: Truquem a Euskadi.
0: Si és que el telèfon va bé.
8: Huevo Frito, buenos días.
0: Hola, buenos días. He llamado al Huevo Frito.
8: Sí.
0: Hola, te explico una cosa. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
8: Uh-huh.
0: Y te preguntarás por qué te llamo, ¿no?
8: Sí.
0: Mira, una cosa. Yo quería saber, ¿vosotros sois especialistas en los huevos fritos con patatas?
8: Con patatas no.
0: ¿Con patatas no?
8: No, es pinchos de huevos fritos de codorniz.
0: ¿Pinchos?
8: De huevos de codorniz.
0: Mm, ya.
1: Buenísimo.
0: ¿Tú sabías que huevos fritos con patatas es ahora mismo el plato más barato que podemos encontrar?
8: Pues no.
0: ¿No lo sabías?
8: Pues no.
0: Pero los huevos fritos son baratos, ¿no?
1: ¿Los de codorniz?
0: ¿Y los de codorniz?
8: Los de codorniz un poco más caros.
0: ¿Qué vale un plato ahí, en el bar, el huevo frito?
8: Es que no vendemos por plato, vendemos por pincho.
0: ¿Por pincho? ¿Qué vale un pincho?
8: 1,80.
0: ¿1,80? Vale. Perfecto, gracias.
8: Vale.
0: Gracias.
1: Amb això em compraria un paquet d'ous.
0: Escolta, 80 és caríssim.
1: Caríssim per un pinxo.
0: Un pinxo que et quedes amb gana, i sobretot tu.
1: I tant. Vull dir que amb això no fem
0: un
1: res.
0: Un pinxo et quedes amb res.
1: Et quedes amb res, no?
0: Vale, no. Huevo frito.
1: No surt a comptar.
0: Conegudíssim, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, escolta, això sí, des de casa ja ho sabeu. Huevos fritos con patates, ous fregits amb patates. Si voleu estalviar, és el que heu de comprar. Va, anem a un altre tema del dia. Sí. Anem a felicitar una persona que fa anys aquest cap de setmana. I qui fa anys aquest cap de setmana?
1: Qui fa anys?
0: Doña Sofia.
1: Ah, Doña Sofia.
0: Doña Sofia, que per cert, déu-n'hi-do la polèmica que hi ha, per exemple, avui surt als diaris que gais i lesbianes demanen a la reina que rectifiqui les crítiques als matrimonis homosexuals. Ja saps que ha sortit un llibre que es diu La reina, muy de cerca.
1: I tant de cerca.
0: Que déu-n'hi-do la que està liant, perquè ha rescatat tothom.
1: Sí.
0: Portava 30 anys, la senyora.
9: Mi reina, sí. Mi reina,
1: mi reina, mi reina. Això li cantaran demà.
0: Sí, portava 30 anys, 30 anys, la reina callada, mai sí. Havia dit res. Estic molt contenta, només deia això. I ara ha parlat amb aquest llibre. Què et sembla?
1: Però diuen que ho ha fet en l'àmbit privat i que potser no se li han agafat bé
0: què
1: les paraules.
0: Què hem de fer, senyor Tornero? Què hem de fer a aquesta hora?
1: Felicitar i tocar la zarzuela.
0: Correcte, anem a trucar-hi. Palau de la Zarzuela.
1: Sabem quants anys fa, per això?
0: 70.
1: Ah, 70.
0: 70, és una data... És una dada
1: sí,
0: prou important.
1: Anys. Es conserva bé, 70 anys.
0: Sí, sí, sí, com té tanta feina, pot conservar-se així de bé.
1: Diu, si aquestes persones...
0: Hola, buenos días.
10: Buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
10: Sí.
0: Mira, te llamo para mandar un mensaje de felicitación a Doña Sofía.
10: ¿A Doña Sofía?
0: Sí.
10: Pero Doña Sofía hasta el domingo no cumple. No
0: bueno, sé. Pero era para que, si podéis apuntar ya al mensaje, porque nosotros el domingo no estamos.
10: Pues espero un momentito, fiesta. Yo le pasaré con la gabinete a ver si le toman nota, ¿eh?
0: De acuerdo,
1: bien, gracias.
0: Simpàtics, són sempre a la zarzuela.
1: Sí,
0: sembla
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Truquis...
1: És com una zarzuela.
0: Sí.
1: Com una zarzuela.
0: Sí, sí, a mi m'encanta la zarzuela.
1: Un mantón de la Xina, la Xina, passant-li a cantant allà.
0: Sí, sí. Aviam si ens poden apuntar el missatge, tu. I a part de tota aquesta emissora.
1: Hem de dir que ja ho hem fet amb el cas de Joan Carles.
0: Sí, el pollastre que tens també.
1: El que regalo després.
0: Va, escolta, treu-te el pollastre que tens.
1: Ara, ja està.
0: Ara, ara.
1: Tu creus que has de dir aquestes coses per antena?
0: Home, perdona, la però... gent ho nota, que tens un pollastre.
1: Però la gent no sap si li falla l'antena, és que resta és credibilitat.
0: Hola, buenos días.
11: Buenos, dígame.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
11: Sí.
0: Mira, perdona que te moleste, te llamo porque a ver si era posible enviar un mensaje de felicitación a Doña Sofía.
11: Sí, ¿quieren enviarlo vía mail?
1: No, que...
0: Bueno, vía teléfono, vía palabra.
11: Sí, dígame.
0: Pues nada, que de parte de toda la emisora, felicidades por estos 70 años.
11: Muy bien.
0: Que lo sea muy bien, de verdad.
1: Y que es muy liberal.
11: ¿Me pueden decir la dirección?
0: Mira, estamos en la calle San Agustín.
11: Sí.
0: Número 11.
11: Sí.
0: 08915.
11: Sí.
0: Badalona, Barcelona.
1: Sí, le agradará, que es muy religiosa ella.
11: De acuerdo. ¿Usted se llama, perdone?
0: Yo me llamo Fran Famada, soy el director de la emisora.
11: ¿Fran, perdón?
0: Framadas.
11: De acuerdo. Director de la emisora. Muy bien, señor.
0: Yo de acuerdo.
11: Muchas gracias.
0: Y muchas felicidades.
11: Gracias.
0: Jo ho hem fet...
1: Per què vas passar pel director? No ves que no pots fer-ho, això?
0: Escolta, és el director que truca per felicitar la reina.
1: No, has trucat tu, el director no ho sap, això.
0: El director segur que ho sap.
1: No ho sap, el director, si no ho sé ni jo.
0: Que sí, que ho sap. Mira, que sí que ho sap.
1: Ah, ho sap i està d'acord.
0: A veure, s'ha de felicitar... S'ha de quedar bé.
1: Col·lecciona cartes de tot el país, eh?
0: Qui?
1: El director.
0: Com cartes?
1: La Juan Carlos, que vam enviar l'any passat, la té allà penjada.
0: Ah, sí, el despatx.
1: Se l'ha marcat i tot.
0: Sí, sí.
1: Es veu que li fa il·lusió i tot.
0: Té la del papa, també.
1: També. Sí, ja sí. Tindrà la Doña Sofía.
0: La Maiter, que ja l'ha tret.
1: Sí, perquè clar, sí. Ja però la Doña Sofía sí que la té.
0: Sí.
1: Bé.
0: Bé, canviem de tema, va.
1: Sí, canviem de tema. Sí. Serà millor per nosaltres.
0: Sobretot, te'n recordes l'altre dia que vam dir una dada que publicava el diari OK? Una dada important. Diu que el 56% dels espanyols no té ni idea de les senyals de trànsit. De fet, diu que no les entén. És molt greu, això.
1: Però que no han estudiat.
0: Home, però és que el més greu de tot és que el 56% dels espanyols hi ha una part important que té carnet de conduir.
1: Sí, sí, doncs és molt greu.
0: Espanya està en el rànquing número 1 de països europeus que la gent no entén les senyals de trànsit.
1: Home, he de dir que els stop tothom els coneix,
0: sí.
1: Però no els hi fan cas.
0: Per exemple, si veiem una senyal amb un animaló, què vol dir?
1: Depèn de com sigui la senyal, no?
0: Una vaca.
1: Doncs que hi ha perill amb les vaques, amb els animals de
0: pèl. Una senyal, laborals. Atenció, amb una bicicleta.
1: Escolta,
0: de
1: posant,
0: color blau.
1: Què m'estàs posant a prova a mi?
0: Rodona. Què vol dir?
1: Una com? Una bicicleta, què?
0: Veus una senyal, sí, amb una bicicleta. Bicicleta, saps el que és, no? Sí. Encara que no saps muntar bicicleta.
1: No sé muntar bicicleta.
0: Ah, una rodona, sí, de color blau. Què vol dir?
1: Doncs vol dir moltes coses que jo ara...
0: Qui hem de trucar? Qui hem de trucar?
1: El senyor Urbano.
0: Senyor Urbano, anem a trucar, aviam si aquesta hora al matí hi és.
1: A mi em van dir a l'autoescola, si no saps muntar en bicicleta, no te preocupis per les bicicletes. Ja està. No em preocupo jo per les bicicletes.
0: Diu que aquesta mateixa notícia, que la crisi, ho dèiem l'altre dia, augmenta... Sí. Hola, senyor Urbano.
12: Jo mateix.
0: Què tal, com anem?
12: Molt bé.
0: Som d'aquí, de Ràdio Badalona, la més mona, ah, com sempre.
12: Què tal, què tal?
0: Que ens està escoltant, o no?
12: Sí, tant, sempre l'escolto, però en aquest moment, en aquest moment sortia del pàrquing.
0: Del pàrquing, però sempre vostè té la ràdio posada, eh?
12: Sí, sempre.
0: Qui hi ha aquí?
12: La meva dona.
0: La seva dona.
1: Com es diu la seva dona?
0: Com es diu?
13: Anna.
0: Anna, què tal, Anna? Com va el matí?
13: Hola, molt bon dia, eh?
0: Què tal, com va?
13: Pues bueno, aquí aguantant la pluja una miqueta i ja, bueno...
0: Tu també ens escoltes, oi?
13: Home, i tant, i tant.
1: Clar.
0: Tenim audiència.
13: Molt bé. Cada dia.
0: Escolti una cosa, senyor Urbano. Sí. S'ha publicat una notícia que ens ha cridat l'atenció. Atenció al que li vaig a comentar ara, que el 56% dels espanyols té problemes per comprendre les senyals de trànsit. Què n'ha de dir d'això?
12: Pues, lo de sempre, jo sempre portar la contrària.
0: Per això el truquem.
12: És el mateix.
1: El
12: que queda clar, que vostè, que m'està escoltant, i la gent que...
0: No digui de vostè, som una ràdio de casa. No digui.
12: Bueno, pues, llavors, tenim el carnet de conduir, la majoria que estan parlant és d'aquesta gent, que naturalment tenen el carnet de conduir. La teòrica,
0: sí,
12: una persona estudia un temps, 10 mesos, 2 mesos, 3 mesos, té la teòrica, i en quan aprova i comença les pràctiques, ja se n'oblida del 99% de lo que ha estudiat.
1: Té
12: només se'n recorda de l'estop, el semàforo, la red, l'esquerra i tal.
1: Té tota la raó. Tota
12: això passa a tothom.
1: Sí, sí.
12: No és que no ho comprenguin.
1: Haurien d'anar refrescant, això, no?
12: Això mateix. Haurien de fer tot el...
0: Però escolti. Però jo trobo greu que hi hagi el 56% dels espanyols que no entengui gairebé les senyals de trànsit.
12: Sí.
0: Això és una mica greu.
12: Bueno, jo no estic d'acord. Jo sí que fan enquestes, que ja les he vist també, tot això que diuen, per fan unes preguntes, unes senyals, que avui en dia ja no existeixen. Vull dir, existeixen les preguntes. Ara mateix han fet un curset de professors, per l'apte de la teòrica,
0: sí,
12: ha sortit una pregunta del tramvia. I ha sigut una sorpresa per tothom.
0: Per què?
12: Tramvia, perquè només n'hi ha un, el tren baix aquest, no?
0: Sí, bueno, el tren basós i el tren de dalt, com es diu aquell.
12: Això mateix. I ara aquí, pregunta, és... La senyal que és del tramvia,
0: sí,
12: és de perill.
0: Sí, que és, llavors, crec que és una que és quadrada, de color blau, i hi ha un tramvia, no?
12: No? Hi ha una... Rectangular.
0: Ah, val,
12: sí, amb el tramvia.
0: Nota que no tinc el carnet.
12: Per exemple, peligro, tramvia, no?
0: Sí.
12: I llavors, la pregunta hauria de ser clara, per exemple. Ja. Aquesta senyal que indica? Pues peligro, que era un tramvia, no?
0: Ja.
12: La pregunta no és aquesta. La pregunta li fan i li diuen, aquesta senyal és de peligro o de prioritat?
0: Molt bé. Senyor Urbano, l'hem de deixar perquè no tenim més temps, que això de la ràdio ja sap com és.
12: Molt bé.
0: Gràcies i bon cap de setmana i bona castanyada.
1: I a la seva muller, també.
0: Adéu, Anna.
1: Adéu.
0: Marxo.
1: Molt bé.
0: Marxo de Halloween o de castanyada o del que sigui.
1: De Halloween.
0: Halloween.
1: I a menjar munt i a...
0: I a escoltar l'Alcover. Vinga, adéu.
1: Adéu.
14: Vint anys del Víctimes al telèfon.
15: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
16: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No.
16: Disculpe.
0: No.
16: Si necesita...
0: Que no.
16: Disculpe, no le he entendido.
0: Sí. A ver, ayuda.
16: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: ¡Operador!
1: ¿Quién nivel de radio?
16: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
16: Gracias.
17: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
14: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Repassem els diaris d'avui, sí. No sé si del cap de setmana, perquè
1: del
0: avui,
1: cap de setmana també.
0: Avui fas un recull de tot, eh?
1: Sí, avui he vist el magazín que publica El Mundo. Diari El Mundo.
0: Molt bo, el magazín.
1: Sí, sí, està molt bé, que publica els diumenges aquest diari d'àmbit espanyol, d'àmbit nacional. Mm. Bé, aquest suplement, aquest dominical, que és un magazín, dedicava ahir a parlar del tema de la higiene.
0: De la higiene.
1: Higiene personal.
0: Això està bé.
1: I hi ha una sèrie de dades que jo m'he quedat astorat, que no us ho creureu, i que ara mateix passem a comentar. Titular. Olores que maten. Mm. Hi ha altres estudis destacats, per exemple, un estudi sobre l'ús de l'aigua.
0: Sí.
1: Això ho ha fet la firma, la marca Ariel.
0: Ariel.
1: Diu que gairebé la meitat dels espanyols no es dutxa a diari.
0: Oh, no.
1: Que el 14% ho fa 4 vegades per setmana.
0: Oh, no.
1: I que un 4% passa per la dutxa només cada 7 dies.
0: Cada 7 dies.
1: O sigui que... són guarros.
0: Hem de dir que amb això...
1: Un altre.
0: Hi ha votocult, també. Hi ha votocult.
1: Un altre. Aquest jo m'he quedat astorat. Un estudi de Renova. Mm. Sobre el consum del paper higiènic a l'estat espanyol.
0: Sí.
1: Atenció a la dada. Un 8% de les cases espanyoles... Un 8%, eh? Mm. És molt fort, això. Això vol dir 1.200.000 persones... Mm. No, 1.200.000 cases, en aquest cas, no ha comprat mai paper higiènic.
0: Oh! I com
1: és
0: arrenten,
1: un escàndol.
0: Com arrenten les vergonyes?
1: Però a veure una cosa, a veure, això no pot ser.
0: Com arrenten? Utilitzen el paper de diari?
1: Que utilitzen el 20 minutos.
0: Els diaris que agafen gratuïts pel carrer. Agafen el tot i arrenten amb això.
1: És molt fort, un 8%, eh? No, un 8% de les cases espanyoles no va comprar paper higiènic durant l'any 2006.
0: És molt, això, eh? És molt. I t'has portat aquí paper higiènic...
1: I he portat paper higiènic...
0: Per sortejar-lo entre aquest 8%.
1: Del barat que compra l'empresa, perquè aquí cal dir que entre l'aigua aquesta que teniu i el paper higiènic que es compra d'aquesta empresa, que quan t'aixugues la coseta fa mal...
0: No fa mal, què dius?
1: És baratíssim. Jo crec, no sé d'on el treuen, eh?
0: No, perquè mira, és aquest que frega, que neteja
1: reciclat,
0: millor.
1: És reciclat.
0: Neteja millor.
1: Mira com s'escolta el paper higiènic de Badalona Comunicació.
0: Estem en crisi.
1: Anem a trucar a l'estudi Renova.
0: Mm.
1: Bé, l'empresa Renova. Aviam si tenen alguna dada més, m'he quedat astorat. Tu recordes que els van trucar una vegada perquè havien fet un paper higiènic de color negre?
0: Ah, sí? Que ens el van enviar?
1: Sí, sí, que tu el vas provar, no? Crec.
0: Sí.
1: Anem a trucar-hi.
0: Suavíssim. Truquem a Renova.
1: Aviam si ens poden donar.
2: Arriba-me.
1: Hola, buenos días.
2: Sí.
1: ¿He llamado a Renova?
2: Sí.
1: Hola, mira, yo te llamo a ver si es posible hablar con alguien sobre un estudio que habéis hecho sobre el consumo del papel higiénico.
2: ¿Sobre un qué?
1: Sobre un estudio del papel higiénico.
2: Sí. Pues sí, mañana y hablas con Lorenzo.
1: ¿Mañana? ¿Hoy no puede ser?
2: No, porque está de viaje, está en Portugal.
1: Vale, vale. Es que, bueno, lo he visto en El Mundo, en el periódico, en un magazine. Soy periodista, ¿eh?
2: Sí.
1: Y claro, hay un dato muy importante, que el 8% de los hogares españoles nunca ha comprado papel higiénico. Y quería saber de dónde habéis sacado este dato.
2: Pues no tengo ni idea.
1: Ni idea. Mejor. Es que es muy fuerte, ¿eh?
2: Yo también lo veo muy fuerte.
1: Que no lo ves fuerte, ¿eh?
2: Que lo veo muy fuerte.
1: Ah, un 8% de gente, bueno, de casas españolas que nunca ha comprado papel higiénico, es fuerte.
0: Tiene un escándalo.
2: Sí, muy fuerte.
1: Muy fuerte.
2: Habla mañana con
1: Lorenzo,
2: Lorenzo de Cárdenas.
1: Y supongo que él me dirá pues de dónde habéis sacado los datos y cómo se limpian el 8%.
0: ¿Lorenzo de?
1: No es verdad. No, es que esto no lo pone en el estudio y es importante.
2: Sí.
1: ¿Cómo se llama Lorenzo, qué más?
2: De Cárdenas.
1: De Cárdenas.
0: Ah, don Jetty Ram de la Cárdenas.
1: Vale, perfecto. Gracias por todo.
2: Venga, hasta luego.
1: Venga, dame a truquear, ¿eh?
0: Dame a truquear a Lorenzo de Cárdenas.
1: Però aquí no s'acaba aquest estudi que publica, aquest article que publica El Mundo.
0: Hmm.
1: Ara et quedaràs encara molt més astorat.
0: Més encara.
1: La Fundació Dental Espanyola,
0: sí,
1: en col·laboració amb Colgate,
0: hmm,
1: ha posat un altre estudi sobre la taula que, bé, us quedareu astorats. Aquest estudi diu que el 30% dels espanyols es neteja les dents 3 vegades al dia.
0: Fins el 30%.
1: Fins aquí tot bé. Mm. Fins aquí tot bé. Però un 29%, ho trobo escandalós, això, 29% dels espanyols mai s'ha rentat les dents.
0: Què dius ara?
1: Mai s'ha rentat les dents.
0: Què és això? Una granota?
1: Un 29%.
0: Què vol dir aquesta granota?
1: La granota tampoc es renta les dents mai.
0: No, clar. I el meu gos tampoc.
1: Home, sí, els gossos sí.
0: No.
1: Tu perdona, renta, els gossos...
0: Les dents, l'olac?
1: Els gossos, hi ha una coseta que es ven,
0: sí,
1: que és perquè es rentin les dents.
0: Sí, però no li rentes físicament.
1: Bueno, però això li dones cada 15 dies al gos, sí, i és com si rentessin les dents.
0: Sí, sí, més o menys.
1: Escolta, anem a trucar, si et sembla, a la Fundació Espanyola Dental, que aquesta encara és molt, molt millor que no pas el paper higiènic.
0: Sí.
1: Escolta, una cosa, amb totes aquestes dades, jo crec que l'estat espanyol són uns guarros. Són uns guarros.
0: Però això ens inclou també nosaltres, eh?
1: Són guarros. Els espanyols són guarros.
0: Un 29% vol dir quasi una tercera part.
1: Home, lo del 8% que no utilitzen paper del lavabo...
0: És greu.
1: És molt greu. És molt greu.
0: Mm. No, és molt greu. Molt greu. Clar, les empreses que fabriquen...
1: Bueno, i aquí no entraríem amb altres temes. Hi ha gent que mai utilitza, per exemple, les bosses d'escombraria.
0: Però utilitzen les del dia.
1: Clar, per això, home.
0: Per això,
1: o la Slecker.
0: Però això encara està bé.
1: Truquem a la Fundació Espanyola Dental, aviam si algú ens agafa el telèfon. Ui!
0: També hauria de fer-se un estudi sobre la gent que renta les dents,
1: sí,
0: en quin percentatge se l'han caigut una vegada, el raspall.
1: Ai, per favor,
0: que
1: va.
0: Que no, que jo no te cases i els raspalls estan...
1: Va, prou.
0: De color groc.
1: Va, prou.
0: Ho saps.
1: Prou. Per cert, molt interessant, aquest estudi que ha fet el Mundo.
0: Mm, sí, sí. Amb participació de Colgate. Vull dir, potser sí, podem trucar a Colgate.
1: Si no, trucarem a Colgate, aviam què ens diuen. Per cert, que també, ja que parlen de la higiene, parlen de gent famosa, que ha fet confessions públiques polèmiques.
0: Higièniques.
1: Sí, una de les més destacades, com no, Merceditas Milà, quan va dir, me encanta miarme en la ducha.
0: Mm.
1: Es algo que mucha gente hace, aunque no lo diga públicamente.
0: Mm. Això és cert, eh?
1: Sí, sí. O Maruja Torres, que en el seu dia va dir, cuando hago un pis cargado por la mañana, no tiro de la cadena. Espero varias horas con la ventana abierta. Y no me ducho cada día. No soy tan guarra como para necesitarlo. Yo hago abluciones de las partes contractantes y cada 3 días me meto una ducha con cuidado.
0: Cada 3 dies?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que no ens agafen el telèfon?
0: No hi ha ningú a la Fundació.
1: Anem a trucar a Colgate. Truquem al 11888, a veure... Amb...
0: Ja sabem que els dilluns sempre costa...
1: Sí, però una vegada hem agafat el tren, això no s'atura.
0: El trenc.
1: El trenc. Per cert, no ha plogut aquest cap de setmana, no?
0: No.
1: No ha plogut.
3: Elena, que vull dar-le.
1: Elena, que em pots donar el telèfon de Colgate?
3: Colgate a quina localitat?
1: A qualsevol. Si hi ha algun telèfon d'informació al consumidor, algun telèfon que... Bé.
0: O de premsa.
1: De premsa, que em pugui assessorar. Escolta, deia que no ha plogut.
0: No ha plogut gens.
1: No ha plogut gens.
3: Total... A veure, com a Colgate, atenció al client, al consumidor, no es figura res. En remet a Colgate Palmolive, que és l'empresa, el fabricant,
1: sí,
3: sí, a Madrid. El telèfon és el
1: 932. D'acord, gràcies, eh?
3: Desitja que li posem en contacte?
1: No, gràcies.
3: Molt bé, Déu. Gràcies per...
1: Escolta una cosa. Espera, baixem música, traiem música. Això què és?
0: No sé si els oients ho sentiran, eh?
1: Sí, però a veure una cosa.
0: Se senten obres?
1: Sí.
0: Cada dia fan obres.
1: Sí, en canvi, l'estiu, quan aquesta empresa està tancada, no fan obres. Entonces, sempre aprofiten quan hi ha la programació engegada. Hola, bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: He llamado a Colgate.
4: Sí.
1: Hola, mira, perdona que te moleste. Mira, te llamo por un tema, a ver, que he estado preocupado todo el fin de semana.
4: A ver.
1: Te explico. Ayer en el magazine del Mundo, el periódico,
4: bueno,
1: ¿eh?
4: Primero, ¿con quién hablo, por favor?
1: Con Carlos, de Barcelona.
4: Sí, pero ¿usted qué es, un dentista?
1: No, soy una persona.
4: ¿Un particular?
1: Sí.
4: Bien.
1: Bien. Una cosa, muy rápido, ¿eh? Ayer en el magazine El Mundo había una encuesta sobre el tema de la higiene personal. Y había unos datos, una encuesta que ha hecho Colgate, que dice que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes. Uh-huh. Quería saber de dónde habéis sacado estos datos.
4: Sí, a ver un momentito, por favor.
1: De acuerdo. Alguien, si se puede decir.
0: Será difícil.
5: Guillermo Camacho.
1: Hola, aquí Carlos Carvajal.
5: Hola, Carlos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Te llamo de Barcelona.
5: Pero estoy un poquito perdido. ¿De dónde me llamas?
1: De Barcelona.
5: Sí, pero ¿de qué compañía?
1: De Carlos Carvajal. Soy yo.
5: Pero estoy un poco confundido, Carlos.
1: ¿Por qué? A ver, ¿qué te pasa?
5: ¿Qué hace tu compañía?
1: No, soy un particular.
5: Ajá, dime.
1: Mira, te explico, a ver si me puedes ayudar. Ayer en el periódico El Mundo, lo conoces, ¿no? El Mundo.
5: Sí.
1: Había en el magazine unas encuestas sobre higiene personal.
5: Uh-huh.
1: Y había una encuesta que pone que ha hecho también Colgate, ¿vale? Que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Uh-huh.
1: Quería saber de dónde habéis sacado esos datos.
5: Mira, tienes que hablar con la gente que hizo el mes de la salud bucodental.
1: ¿Y tienes algún teléfono?
5: Te lo puedo conseguir, sí.
1: ¿Pero esto es verdad o no?
5: Sí, claro que sí.
1: Pero es muy fuerte que el 29% de los españoles nunca se han lavado los dientes.
5: Mira, yo no he visto lo del ABC.
1: No, perdona, El Mundo.
5: El Mundo, dame tu teléfono. Yo averiguo cuál es el estudio, hablo con la gente del mundo, qué fue lo que
1: ¿Pero tú lo habías oído esto?
5: A ver, dame tu teléfono, Carlos.
1: Bueno, 93...
5: 93...
1: 395...
5: 395...
1: 40...
5: 40...
1: 04...
5: 04, ¿y tú eres particular?
1: Sí, pero una cosa, sí...
5: ¿Carlos Carvajal?
1: Sí, pero
5: si... Pero yo averiguo y te llamo,
1: Perdona un momento, pero si yo estoy llamando a Colgate...
5: Sí...
1: Y aquí en el periódico pone Colgate...
5: Sí, pero yo no he visto el artículo, quiero ver primero el artículo
1: y leerlo. Pero mi pregunta es, ¿vosotros habéis hecho esa encuesta?
5: Yo tengo que ver cuál es la fuente del artículo antes de poderte dar una respuesta.
1: Vale, perfecto, okay, gracias.
5: Chao.
0: Uy... ¿Quién es Malafolla Matinera?
1: ¿Quién es Malafolla Matinera tenen a Madrid?
0: A Colgate.
1: A Colgate, eh?
0: A Colgate.
1: Bueno, quina...
0: Amb la publicitat gratuïta que els fem.
1: Quina culpa tenim nosaltres que la gent no renti les dents.
0: Ja. El pitjor de tot...
1: Potser és ell que també no renta les dents.
0: I no vol que l'ataquin.
1: I no vol que l'ataquin.
0: El pitjor de tot és que...
1: Tot i tenir, segur, eh, tots els raspalls i totes les cremes aquestes dentrífiques, eh?
0: Gratis. El lot de Nadal de Colgate, què ha de ser?
1: Què ha de ser?
0: Raspalls i cremes de dents.
1: Clar,
0: i un flúor.
1: I un flúor. Que no serà un pernil, per exemple.
0: No. I menys una TDT.
1: No, una TDT.
0: Menys encara.
1: Anem a d'altres temes al dia, et sembla?
0: Sí.
1: I parlem de la dichosa crisi. Estic ja de la crisi...
0: Fins la crisi,
1: eh?
0: Mm.
1: Bé, anem, si et sembla, recuperem l'edició d'ahir del diari El Punt, d'ahir diumenge 2 de novembre. A l'apartat de Països Catalans, titular. Tu saps que durant els darrers dies havíem parlat de diversos restaurants de Catalunya que, per exemple, oferien el seu menú a 3 euros, a 2 euros, a 1 euro...
0: Sí.
1: Ja tenemos ahora lo último, tu. Titular. Un restaurant de Barcelona ofereix menús gratis per als clients fidels.
0: Com menús gratis?
1: Menús gratis per als clients fidels. Això que des d'aquesta setmana el restaurant Girac del carrer Mallorca ofereix menús gratis els divendres per als seus clients més fidels. Això que el restaurant s'ha inventat la segona fórmula imaginativa contra la crisi. Els clients que a partir d'avui dinin al restaurant els 4 primers dies de la setmana, o sigui, avui, demà, dimecres i dijous, divendres ho tens gratis.
0: Ah, doncs està bé, eh?
1: Anem a trucar i aviam què ens diuen d'això.
0: Restaurant Girac.
1: Girac.
0: Com el...
1: Girac.
0: Quasi com l'ex-president francès, eh? Truquem-hi.
6: Bon dia, Girac, digui.
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
1: Què tal, com em va el matí?
6: Bé.
1: Bé, escolta una cosa, he vist el diari El Punt d'ahir...
6: Sí.
1: ...que oferiu menús gratis per als clients fidels.
6: Sí.
1: Això
6: sí,
1: és correcte?
6: Sí, de dilluns al divendres.
1: Com va això? A veure...
6: Espera, tens que truca a la meva jefa, que ja t'explica.
1: Vale, digue'm, a veure...
6: Espera, te dono el telèfon.
1: Hi ha feina o no?
0: Servint cafès, eh? Anada, va, se'm
6: no. Mira, truca al 679...
1: 679...
6: 951...
0: 9, sí. 5, 1...
1: Perfecte.
6: Gràcies. Escolta, diu Gemma, ella.
1: Gemma, molt bé. Gemma, què més?
6: Gemma Pedró.
1: Pedró.
6: Uh-huh.
1: Molt bé, ara truco. Gràcies. Adéu. Truca'm a la Gemma.
0: Directament, eh?
1: Tot en directe, va.
0: Aquí la producció amb portes obertes, transparent.
1: Viva.
0: Som una ràdio transparent.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Transparent, sí.
0: Transparent.
1: Sí, independent.
0: Transparent.
1: Imaginativa. Corporativa.
0: Local i multimèdia.
1: Sí. Tot.
0: Som tot, home.
1: Sí, sí. Ni Catalunya Ràdio, tu.
0: Imagina't.
1: Bueno, Catalunya Ràdio veuràs quan vingui l'audiència nova.
0: Què?
1: L'EGM. Baixarà més que, bueno, que la COPE.
0: No, home, no. Que està a Washington, la Neus Bonet, aquests dies.
1: Sí, en Cuní aquest matí també hi era. Cal que tothom sigui Washington. No ves que tu no has anat. Tordero, a veure.
0: Hi ha crisi.
1: Serietat.
0: Hi ha crisi, però podem gastar diners.
1: Per què aquest programa no s'ha anat a fer programa des dels Estats Units? Per què no s'ha enviat el Marc Jurado i el Dani, els dos?
0: No saben parlar anglès.
1: No saben parlar anglès?
0: No saben parlar anglès.
1: M'ho dius en sèrio que per això no els has enviat?
0: Sí, és per donar-te una raó així...
1: Bueno, la Gemma què?
0: És que, a més, la mòbil sí que saben parlar anglès,
1: sí,
0: però la mòbil no arriba.
1: Ah.
0: No pot creuar l'Atlàntic, entens?
1: Ja, ja.
0: No arriba a Canyet, ha d'arribar a Washington.
1: Escolta una cosa, què està passant aquí? Tornem-hi.
0: Home...
1: El dilluns és horrorós. Jo crec que hauríem d'eliminar l'edició dilluns.
0: Sí.
1: Començar de dimarts a divendres, eh? Aquest espai...
0: Aquest espai i tots, perquè ai, nosaltres també tenim cada problema.
1: Els dilluns podries fer minuts musicals.
0: Minuts musicals?
1: No?
0: Jo ho faria també, més sovint.
1: Minuts musicals. Tornem a contactar, recordeu que dèiem la notícia, que és ressonant de Barcelona.
7: Sí?
1: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Que ets la Gemma?
7: Sí.
1: Gemma, truco de Ràdio Badalona.
7: Sí.
1: Mira, et truco perquè he trucat al restaurant i m'han donat el teu telèfon mòbil.
7: Sí.
1: Pel tema de que és veritat que oferiu menús gratis per als clients fidels?
7: Sí, els divendres.
1: I com funciona? M'ho pots explicar, la fórmula?
7: Mira, nosaltres oferim un menú de dilluns a dijous,
1: sí,
7: a 14 euros.
1: 14 euros.
7: A 14, i divendres,
1: sí,
7: és,
1: sí,
7: gratuït.
1: Divendres gratuït, però
7: exacte,
1: suposo que has de venir a menjar o a dinar,
7: dinar
1: dilluns i març i dimecres i dijous.
7: Llavors, en el fons, al final, estàs dinant per 11 euros.
1: Per 11 euros. Clar, sí,
7: perquè
1: si ho mires així, sí.
7: Exacte.
0: No ho veig clar, eh?
1: Ja.
7: El que fem és, a part de donar una fórmula simpàtica i adaptar-nos en aquest temps, doncs divendres el client no paga. Llavors,
1: però escolta una cosa, si falles un dia, què passa?
7: No, llavors no serveix.
1: Ah. Llavors no val.
7: No val. Si els donem un taló...
1: Sí.
7: On nosaltres tenim, els anem assignant dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i divendres, entregant-nos el seu taló, ells mengen gratuït.
1: Mengen gratuït. I el menú és un menú com qualsevol restaurant, no? O sigui, primer plat,
7: no,
1: segon plat...
7: Sí,
1: no,
7: primer
1: a veure,
7: plat, segon plat...
1: Clar, no vull dir menjar,
7: beguda,
1: vull dir... Sí,
7: i...
1: sí, que hi entra tot.
7: Sí.
0: Què tenen avui de menú, per exemple?
1: Avui què hi ha?
7: Mira, avui, per exemple, tens uns ous al niu amb mozzarella i albergínia.
1: Ous al niu...
7: Amb mozzarella i albergínia.
0: Sí, sí.
7: Tens dos pastes a la carbonara.
1: Dos què?
7: Dos pastes.
0: A triar, no?
1: Sí.
7: Després tens un saltejat de salsitxes amb verduretes.
1: Salsitxes m'agraden, sí.
7: I tens una truiteta de patata i verdureta.
1: Perfecte.
0: Les patates també t'agraden.
7: Tens... no, perdona, de primer, en comptes, el saltejat és un segon.
1: És un segon,
7: eh? Memòria, de segon tens el saltejat de salsitxa.
0: Sí, sí.
7: Tens una hamburguesa...
0: Si vols saber, no
7: ho
0: preguntem,
7: planxa,
0: eh?
1: Sí.
7: Amb cafè de París.
0: Mm-hmm. Cafè de París?
7: Una salsa de cafè de París.
1: Mm-hmm.
7: I... L'hamburguesa...
1: Què t'importa, el menú?
0: Home, ho has preguntat.
7: I el que t'he tret de primera, una crema de verdures.
1: La crema de verdures, val, perfecte.
0: La crema de verdures.
1: Molt bé, esteu al número 272, al carrer Mallorca, Barcelona.
7: Exacte.
1: Perfecte. Molt bé, gràcies, Gemma.
7: Vinga, de
0: adéu. Res. Adéu. Aquí es pensa que som tontos.
1: Sí.
0: El que han fet és apujar el preu del menú diari i ja està. Home, que no ens prenguin per tontos.
1: Clar, el menú què valia?
0: 11.
1: 11 euros.
0: Ho han pujat 4 o 3...
1: A 3 euros, queda per 14 euros i els divendres ho fem gratis.
0: Home, no, així no.
1: A veure, que es veu la trampa, eh?
0: Es veu la trampa
1: es
0: aquí.
1: Es veu la trampa aquí.
0: Home, t'he dit que el menú no és com el menú de qualsevol bar.
1: No,
0: està bé.
1: No és el de l'Arcoiris.
0: L'Arcoiris està molt bé, el menú de l'Arcoiris.
1: Sí, de primer hi ha uns... és igual.
0: Macarrons boníssim.
1: I de segon la pizza Tarradellas.
0: Boníssima, també.
1: Boníssima.
0: Boníssima.
1: Va, escolta, avui el diari El Periódico ja que parla de crisi seguim, eh?
0: Mm.
1: Obre. Tres pàgines, tres, eh?
0: Sí.
1: Parlant de que la crisi reanima les activitats que estaven en desús.
0: Mm.
1: Diu que avui dilluns que el temor econòmic fa que els consumidors reparin, per exemple, els cotxes, les cases o els vestits en lloc de canviar-los.
0: O comprin llibres de segona mà, per exemple.
1: I hi ha exemples, o sigui, exemples de gent que, professionals, aquí somriu la crisi. Mm. Per exemple, un sabater. Es diu que, segons un sabater, porten sabates tretes al fons de l'armari. Un mecànic de cotxes diu que ara reparo avaries de fins a 3.000 euros. Què et sembla, això? D'altres...
8: Home, mira, hi ha algú que es beneficia de la crisi.
1: Un electricista instal·lador diu, ja no canvio l'aixeta, la reparo 3 vegades.
8: Ah, però això són diners que s'emporta ell, eh?
1: O la que més m'ha agradat, Cadenes Tigres. Cadenes Tigres, que recordeu, és aquest espai on pots comprar tot tipus de pintura. Diu, sí. Abans volien pintors, ara pots de pintura.
8: Clar, la gent s'ho pinta que era seva.
1: S'ho pinta ell. Anem a trucar, si et sembla, la Cadenes Tigres.
8: Sí.
1: Aviam què val.
8: Què val?
1: La broma.
8: Tres tristes tigres comen trigo de un trigal.
1: Per cert, que la web he buscat i surt l'Avinguda Martí Pujol de Badalona com si fos Barcelona.
8: Què dius, ara?
1: Sí, ara els hi diré.
8: Estem trucant a Badalona, doncs.
1: Sí, sí, sí.
9: Tigres, mànim.
1: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: He trucat aquí a la cadena.
9: Sí, a dels Badalona.
1: Tres, a Badalona?
9: Sí.
1: Ah, és que la web posa Avinguda Martí Pujol.
9: Martí Pujol de Badalona, sí, sí.
1: Ah, però no posa Badalona.
9: Ah, bueno.
1: Em pensava que era Barcelona.
9: No, quina botiga vols trucar de Barcelona?
1: No, és igual, volia informació, però...
9: Digue'm, digue'm.
1: Però clar, posa Barcelona, eh? Aneu en compte. Bueno, una cosa, que teniu piscina, pintura fluorescent.
9: Pintura fluorescent?
1: Sí.
9: Jo aquí no en tinc.
1: No en tens.
9: Aquí no, però igual et podria dir el...
1: Vull de color verd, de color lila, lila fluorescent...
9: Sí.
1: I de color marró. És difícil, eh, els colors?
8: Marró fluorescent.
9: Bueno, això ho fa una casa que es diu Mon... Diria que es diu Montgai.
1: Montgai?
9: Montgai, sí, senyor. I no Montgai? Sé si fa el marró, no sé si ho fa. Des de l'ou, el taronja, el verd, el groc, el vermell, el blanc,
1: val.
9: El fan.
1: I escolta, la pregunta que jo tenia és... la pintura aquesta és molt més cara que una pintura normal o no?
9: Bastant més cara.
1: Sí? Què dius ara?
9: Sí.
1: Ui. I això ho puc fer jo, saps?
9: Per pintar?
1: Sí. O sigui, sí, puc fer jo la pintura fluorescent, dic.
9: Fer-la?
1: Sí.
9: No.
1: No, no es pot,
9: no,
1: o sigui...
9: No sabria com dir-t'ho, home.
1: Ni idea.
9: Ni idea.
1: Ni idea. Ui, doncs pues, jo crec que no ho faré, eh? Amb això de la crisi no ho faré. No, és veritat, és veritat. Perquè què em pot costar, a més?
9: No ho sé, ja et dic, és que aquí nosaltres...
1: No en tenim.
9: Jo personalment aquí no tinc, eh? Havia...
1: Però, home, si dius que
9: vegada,
1: ja és més car... Si dius que...
9: La botiga de la Meridiana...
1: Sí.
9: I sé que ja havien tingut, però no sé jo si allà... Encara en tindran o no.
1: Ja. No, escolta, escolta, si em dius que és molt més car, jo no estic ara per gastar, tu. Compraré pintura normal.
9: Molt
1: perquè
9: bé.
1: De color sí que en teniu, no?
9: Sí, de color que vulguis.
1: Lila tens?
9: Lila i el color que vulguis.
1: Del color que vulgui, eh?
9: Això es fa a la màquina i en un fotimer de colors.
1: Jo puc triar i ja està, no?
9: Mm. Tens una carta de més de 1.000 colors, o sigui...
1: Ja, ja, ja. Val, perfecte, doncs ja vindré, tu, ja vindré.
9: Perfecte.
1: Sí que teniu feina, no, aquests dies? Que tothom vol pintar.
9: Bueno, la gent vol pintar...
1: Home, és que qualsevol, sí, agafa, qualsevol agafa un pintor, eh?
8: Ah, és que caríssim. I és de donar cerveses i tot.
1: Ja, ja. Bueno, escolta, gràcies.
9: De res, tu.
1: Adéu.
8: Per tant, Carles Carvajal, no pintem res, no?
1: No pintem res. Jo volia pintar aquest estudi de Radio Ciutat de color lila fluorescent. Una petició d'una companya que hi ha el cap de setmana aquí, en aquesta empresa.
8: Una vegada més, no pintem res.
1: No pintem res. Escolta, anem fins a La Vanguardia. Et quedaràs astorat amb la notícia que ara mateix et diré. A l'apartat de Vivir, de Barcelona.
8: Vivir així és morir d'amor.
1: Titular. Schlecker, supermercat Schlecker, es converteix en el comerç més robat. Què et sembla?
8: I per què justament
1: diu
8: aquest?
1: Diu que la firma pateix a Barcelona una plaga, una onada d'atracaments.
8: Schlecker, que és aquest supermercat que ningú sap dir bé.
1: Per exemple, diu que la cadena té a Barcelona ciutat 117 tendes. Quants robatoris han tingut des de gener? 120.
8: 120. O sigui, sí. Més d'un per botiga.
1: Però què és això?
8: Però per què roben Schlecker?
1: Diu que la firma nega que tingui poques mesures de seguretat i diu que és un assumpte policial.
8: Com policial? Hello.
10: Víctimes al telèfon.
11: I diga.
10: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
11: Ràdio Z.
12: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat.
11: de Badalona.
12: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
11: No, de Badalona.
13: És la ràdio de Badalona.
10: Vint anys del Víctimes al telèfon.
14: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: És Antonio.
15: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
16: He llamado a Telechorro.
17: Sí, però no.
14: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
18: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
10: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
1: sí,
19: gracias.
1: Sí, sí, aquí estoy.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
3: Bueno,

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla l'Exisó. L'Ajuntament de la ciutat haurà d'abonar un total de 640.000 euros en plusos a una vuitantena d'agents de la Guàrdia Urbana. La xifra correspon a complements salarials que no s'havien abonat a les extraordinàries des de l'any 2014. Així ho avalen més d'una setantena de resolucions judicials que obliguen el consistori a pagar els policies de forma retroactiva. Des del govern asseguren que els serveis jurídics ja treballen per fer complir les sentències. De moment hi ha tres sentències fermes que reconeixen el dret dels agents a percebre els plusos o salarials que s'haurien d'haver abonat també a les pagues extraordinàries des de fa 12 anys. Des dels sindicats de la Guàrdia Urbana consideren que hi ha hagut una falta de voluntat evident. Expliquen que durant el temps que s'han incomplert els pagaments, els serveis jurídics del consistori els havien transmès que estaven estudiant com fer-ho. El deute aproximat és de 640.000 euros en total, uns 8.000 per agent, i esperen que s'abonin en les pròximes setmanes. Recorden a l'Ajuntament que la resolució és d'obligat compliment. Escoltem Joan Marc Zamora, portaveu del sindicat Cifepol, i Jordi Magret, responsable de comunicació de la PSU.
4: Sí que demanem celeritat amb el pagament, perquè l'Ajuntament inicialment sempre s'ha fet una mica el longuis en aquesta situació. Esperem que a partir del setembre ja es canalitzi tot aquest procediment, ens assentem amb el govern, ens escolti i ja anem de cara que es faci el pagament.
5: Hauria de moure fitxa i entomar quan abans aquesta situació, perquè cada dia que passa li costa més car. El problema és que sabem el desordre i el desgavell generat de l'Ajuntament i sabem que això no és fàcil de resoldre, que això significa tindre una capacitat d'organització i d'execució molt alta, que evidentment estem al llum d'això.
3: Detingut al barri de Sant Roc de Badalona, un fugitiu internacional buscat a 31 països per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. En el moment de la detenció li van trobar 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'home, a qui les autoritats belgues consideren com el líder d'una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues, residia al districte de Sants, a Barcelona, des del 2025, on s'amagava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport i protecció. L'individu, ciutadà belga, ha estat lliurat al jutjat de Guàrdia de Badalona i ha quedat a disposició del jutjat central d'instrucció de l'Audiència Nacional, que ha acordat el seu ingrés a la presó i la seva entrega a Bèlgica. La detenció s'ha efectuat en el marc d'una operació encapçalada per la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica. Ginestà, Mala Vida i el DJ Pepe Reis posaran ritme a la Festa Major d'Agost de Badalona, que comença demà i s'allargarà tot el cap de setmana. Tres dies on tampoc faltaran els tradicionals actes de la cultura popular i propostes familiars. Un any més torna la festa, coincidint amb les festivitats de l'Assumpció de la Mare de Déu i de Sant Roc, copatrons de la ciutat. El repic de vigília a l'Església de Santa Maria, demà a les 6 de la tarda, donarà tret d'inici a la Festa Major, juntament amb la Tronada, una traca de 500 metres que a les 8 del vespre recorrerà als carrers de la Costa i de Sant Anastasi i unirà la plaça de la Constitució amb la plaça de la Vila. A continuació...

0: el Utah State de la Lliga Universitària dels Estats Units, arriba per reforçar la direcció del joc de l'equip de Fabián Tellez. I ahir també es va confirmar la incorporació de Nahawa Diarra, escorta d'uns 75 metres d'alçada. Prové d'un equip del bàsquet nord-americà, els Mercer Bears, i aportarà intensitat i dinamisme pel joc exterior del conjunt verd i negre.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: para explicar.
1: Gràcies, Leslie. Gràcies, cocodrils, per estar novament en connexió. La pròxima hora del programa és especial perquè repassarem, recuperarem, compartirem les 10 cançons més versionades de tota la història.
2: Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
1: Killing me softly with his song.
2: Killing me softly with his song.
1: Suavemente me mata con su canción.

Després d'escoltar aquesta cançó anomenada Vincent i dedicada a Vincent Van Gogh, interpretada per Don McLean, starry, starry night, ja saps, Coco, el d'American Pie, flaming flowers that brightly blaze, estava interpretant-la en directe en el Teatre Troubadour de Los Angeles i entre el públic hi havia la cantant Lori Lieberman, que es va sentir tan fascinada que en aquell mateix moment va començar a escriure un poema anomenat Suaument m'està matant amb la seva cançó. De la música s'acabaria encarregant un equip de provada solvència, Norm Gerbel i Charles Fox, que eren els mateixos del mític Oh!

No, no estava gens malament. Però Roberta Flack va descobrir la cançó en el film musical d'un avió mentre anava de Los Angeles a Nova York i va decidir publicar-la immediatament. Corria 1973. La versió universal de Roberta Flack va ocupar 3 mesos d'intens treball en l'estudi, però l'esforç es veuria recompensat amb 3 premis Grammy. Gairebé al mateix temps la va publicar el refinat Johnny Mathis, canviant evidentment el gènere de femení a masculí. Però la peça va reviure els seus millors dies el 1996, és a dir, 23 anys més tard va ser novament número 1 a la Gran Bretanya i també als Estats Units, gràcies al hip-hop lleuger del

Killing Me Softly with His Song és la número 10 entre les cançons més versionades de tots els temps. En el 9, Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

L'actor i cantautor Chris Christopherson, que entre les seves múltiples conquestes també havia tingut un rotllete amb Janis Joplin, va escriure aquest tema el 1970 a partir del nom d'una secretària, Bobby McKee, que treballava a les oficines de la seva editorial. Es tractava d'una història liberadora i romàntica, una traducció country de l'esperit de Jack Kerouac i del seu llibre En el camí. Però Bobby McGee no va funcionar en la seva primera versió, la de Roger Miller, ni va destacar en la que va fer el propi Chris Christopherson en el seu debut discogràfic el 1971, fins que va arribar ella. Però Janis Joplin va fer història des de l'altre barri. El seu Me and Bobby McGee era el segon número 1 pòstum de la història de la música pop després d'aquell Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding.

Sí, va ser número 1 pòstum de Janis Joplin. El seu mèrit va ser convertir aquella Me and Bobby McGee en una cançó salvatge, nòmada i liberal. Era com el seu autèntic alter ego. La va versionar Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Chet Atkins, Waylon Jennings, però res comparable a la volcànica fúria blues rock de la malaurada Janis Joplin.

I una de les moltes versions curioses d'aquesta peça la va protagonitzar Olivia Newton-John 7 anys abans de ser parella de ball oficial de John Travolta. Ella volia fer-se un foradet com a baladista romàntica i sentimental i va publicar un disc que es deia com aquesta cançó de Bob Dylan, If Not For You.

Me and Bobby McGee, número 9 entre les 10 cançons més versionades del pop-rock de tota la història. En el número 8, Ain't No Sunshine, de Bill Withers. Ain't no

I aquest senyor que està cantant, Bill Withers, després de 9 anys a la Marina i un treball en una fàbrica de tasses de vàter, va debutar als 32 anys, el 1972, amb aquests dos minuts de desolació que li van inspirar la visió de la pel·lícula Días de Vino y Rosas. Recordeu, amb Jack Lemmon, fent d'alcohòlic amb la seva parella. Produïa Booker T. Jones i Stephen Stills tocava la guitarra. Però aquest tema, Ain't No Sunshine, va aparèixer en un principi com a cara B de Harlem, una cançó de la que avui ningú se'n recorda. Els DJs de ràdio van ser capaços de capgirar els plans inicials perquè els agradava molt més la cara B, aquest Ain't No Sunshine, que també ha versionat gent tan important com Prince, Tom Jones, Paul McCartney, Sting o, per exemple, el rei del country, Kenny Rogers.

Sunshine. En el número 8 de les 10 més versionades del pop. En el 7, What a Wonder.

La cançó de Pell de gallina de Louis Armstrong que esteu escoltant es va publicar originalment el 1968, tot i que el director de la seva discogràfica, la ABC Records, no les tenia totes, perquè deia que era una cursilada i que no arribaria gaire lluny. Fins i tot Louis Armstrong va accedir a cobrar molt poca cosa, només $250, per assegurar-se de que els músics de l'orquestra per gravar la cançó també cobrarien. And I think to myself, what a wonderful world. Els autors de la cançó no van voler pensar en un petit detall, i és que ja existia un gran tema que es deia igual, What a Wonderful World, que era anterior i que era de Sam Cooke.

Una gran cançó que va ser coneguda per als cocodrils més joves gràcies a ser inclosa a la banda sonora original de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford. Sona en una escena tremenda. Però aquell segon món meravellós, el que va popularitzar Louis Armstrong, encara va ser més popular. I al costat de la interpretació clàssica de Louis, que estàvem escoltant i que va gravar poc abans de morir, emociona la versió que la malaurada Eva Cassidy va enregistrar en directe en un petit pub el 1996, quan ella ja estava sotmesa a una forta medicació i només 6 setmanes abans de morir per un càncer de pell, amb només 33 anys. Yeah.

quasi ningú es va donar compte de la veu meravellosa que tenia Eva Cassidy durant la seva breu vida. Però l'any 2001 apareixia entre les 20 millors veus de tots els temps en una macroenquesta de la BBC.

0: What a wonderful world.
1: Tony Ronald sempre en el record dels cocodrils.
2: I see skies of blue.
3: Escoltes Cocodril Club.
2: And clouds of white. Bright, blessed day. Dark
3: side. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Well, I think to myself. What a wonderful world.
1: What a wonderful world en el número 7 de les 10 més versionades de la història del pop rock i en el 6...

Però com va néixer Johnny B. Goode? Doncs aquesta cançó, que ja m'imagino que tots els aspirants a ser estrella del rock and roll alguna vegada han cantat, és una peça més o menys autobiogràfica que el 1958 va llançar la fama a un graduat en maquillatge i perruqueria de nom Chuck Berry. L'autor va canviar That Little Colored Boy, aquest petit noi de color, per Country Boy, aquest noi de camp, per arribar a un públic més ampli. El nom de Johnny era un homenatge al pianista Johnny Johnson, amb el que Chuck Berry va tocar en moltes ocasions durant els anys 50. L'any 2000, per cert, Johnson es va querellar sense èxit contra Chuck Berry, reclamant que havia estat el coautor de molts dels seus temes, inclòs aquest. L'ha fet molta gent. Per exemple, Keith Richards, dels Rolling Stones, va dir que va ser la primera cançó de rock que va escoltar a la seva vida. També la van fer els Beatles en els seus inicis. I Jerry Lee Lewis i Bill Haley, i els Grateful Dead, i Al Kooper, i Jimi Hendrix, o els madrilenys Burning. I la va fer en francès Johnny Hallyday. Però dintre de les versions més curioses, t'imagines a John Denver cantant això?

Interpretat en directe per al gran John Denver. També la van fer els ensucrats Carpenters i fins i tot, curiosament, un ídol de jovenetes, Leif Garrett, te'n recordes d'ell, la va gravar el 1977.

0: Johnny B. Goode. En el número 6 de les 10 cançons del pop-rock més versionades de tota la història. Recorda que si t'has dormit, si t'has despistat, si has fet tard, aquí sí que tens una segona oportunitat. Pots recuperar tots els últims programes emesos per escoltar-los o descarregar-los en diferit a través del quiosc iVox.com. iVox s'escriu amb V2Os, acaba amb X, iVox.com, i a la recerca, a buscar, poses Cocodril Club i et sortiran sense cap problema. A banda de que moltes de les emissores que emeten aquest programa, i en són més de 100 arreu de Catalunya i Andorra en diferents dies i horaris, també deixen el podcast per escoltar el programa en diferit a disposició dels seus respectius oients. I en el grup del Facebook del programa, que cada vegada està més distret, algú deixa anar aquesta reflexió. A esta altura de la vida no estamos para privarnos de nada. Ya sea un buen vino, un buen beso, un buen amante, un buen cigarro o mandar a hacer puñetas a quien se lo merezca. A esta altura de la vida estamos para darnos todos los gustos en vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I en el número 5...
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?
0: Blowing in the wind.
2: How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
0: Diuen que aquell Bob Dylan de 19 anys que estava lluitant per fer-se el rei del Greenwich Village de Nova York es va ventilar la lletra d'aquest temazo en només 10 minuts.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: I per la música es va limitar a prendre prestada una antiga cançó d'esclaus, No More Action Block. Eren els anys en què Dylan apenas es concedia unes poques hores de son perquè no se li escapessin les idees que estaven bullint en el seu cap. Aquesta peça de, en aparença, filosofia oriental tàntrica es va poder escoltar per primera vegada en el Club Gardens el 19 d'abril del 1962.
2: Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?
0: I només un mes més tard,
2: the answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Es va reproduir la lletra, la melodia i la progressió harmònica a la portada del míting número 6 de la revista Broadside. Un alumne de la Universitat de Nova Jersey, Laurie White, va comprar aquella revista, va tocar la cançó amb la seva banda estudiantil i el 1963, quan es va editar el disc The Free Healing, va fer creure al setmanari Newsweek que Bob Dylan li havia pispat el tema.
2: Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry?
0: Però, curiosament, abans de que Bob Dylan publiqués la cançó, el seu representant, Albert Grossman, la va cedir al trio de folk vocal Peter, Paul and Mary, que a l'estiu del 63 la portarien al número 2 de les llistes.

Bé, les versions així de tall folk són moltes, innumerables. Des de Pete Seeger a Judy Collins, o els Quinton Trio, o els Seekers. Però potser algun cocodril es portarà una agradable sorpresa si l'escolta en la veu de la joveníssima Cher.

És la veu de Cher del 1965. Un altre adolescent de l'època, Stevie Wonder, el mestre, va saber traslladar aquest Blowing in the Wind al primer lloc de les llistes de Rhythm and Blues l'estiu de 1966.

és un joveníssim Stevie Wonder. La resposta continua estant en el vent i Blowing in the Wind és la número 5 de les 10 cançons més versionades de la història del pop-rock. En el número 4... I Can't Get No Satisfaction, escrita per Mick Jagger i Keith Richards. Però com va néixer? En aquest cas va ser Morfeo que va fer arribar la inspiració. Novament, el mític 1965, un any musicalment molt intens. Era una nit de maig. Keith Richards va somiar aquest punteig de guitarra del Satisfaction. Ell era previngut i per si alguna vegada li passava una cosa així, sempre a la tauleta de nit tenia una gravadora a punt. Es va despertar perquè tenia ganes de fer pipí, però abans de tornar-se a dormir va gravar la tonada perquè el matí següent comprovés que no ho havia del tot somiat, que allò era real. I Morrito Jagger va rematar la jugada amb un text rebel i inconformista. Una crònica generacional de frustracions sobre la vida moderna, la carretera, el sexe i els mitjans de comunicació. La combinació de música, lletra i guitarra distorsionada era dinamita pura. També va ser la primera cançó dels Rolling Stones que va arribar a ser número 1 als Estats Units.

sensacions de satisfacció? Moltes. Però, sens dubte, la més memorable és la que va fer el 1966 Otis Redding.

Curiosament, aquesta secció de metalls que va incloure a la seva versió de Satisfaction, Otis Redding, va ser la idea original de Keith Richards, que la resta dels Stones es van carregar. Aquesta cançó l'han fet, l'han versionat Procedències amb tan poc pedigrí roquer com Samantha Fox, que la va gravar en el seu debut el 1987 en clau disco chimpum chimpum. També la va fer Britney Spears. Però nosaltres ens quedem amb qui ens la va descobrir en la seva brillant adaptació al castellà i que van ser els nostres bons amics de Lone Star. Amb Pere Gené al capdavant de la banda.

Satisfaction. Oh, no, no, no. Quatre entre les 10 més versionades de la història. Oh, hey, hey. Lo digo yo. I en el número 3...

La cançó que gairebé tot el món identifica amb Frankie Sinatra va néixer el 1967 en llengua francesa i amb el títol de Com d'habitude, com de costum. Era una història sobre el cansament de la vida conjugal que va escriure Gilles Thibault i a la que van posar música Jacques Rebeau i un dels personatges més populars de la França, Yeye, que va morir molt jove, Claude François.

i en el seu moment es va comentar que aquesta història en realitat constituïa una cruel venjança del seductor Clo-Clo cap a la cantant Franz Gall, amb la que havia estat embolicat. Tu me tournes le dos comme d'habitude. Però als pocs mesos de ser publicada, el canadenc Paul Anka va escoltar la cançó a la tele francesa. Immediatament es va enamorar d'aquesta melodia i la va transformar a l'anglès en una història d'orgull i reivindicació personal. En fi, un text perfecte per un personatge d'una vida tan intensa i singular com Frank Sinatra.

El 12 d'abril del 2004, coincidint amb el 35è aniversari de la seva gravació, la discogràfica Warner va promoure la difusió simultània d'aquest tema en qualsevol de les seves versions a través de 35.000 emissores de ràdio i va assegurar que My Way era el tema més radiat de la història. Va tenir moltes versions, el mateix Polanka, sol o amb Julio Iglesias, Tom Jones, Elvis Presley. Molts dels nostres convidats han escollit la de Nina Simone. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Un programa que, malgrat tots els obstacles, sempre hem pogut fer a la nostra manera, com diu la cançó. Una cançó que està en el número 3 entre les 10 més versionades de tots els temps del pop-rock. I que ha tingut moltes versions insòlites. Per exemple, la va fer un joveníssim David Bowie. Però ell va assumir l'adaptació a l'anglès del Com d'Habitude original, el que escoltàvem en la veu de Claude François. Li va dir Even a fool learns to love. Fins i tot un tonto aprèn a estimar. Una història en la que un noi dissimula la seva debilitat per la noia més guapa del grup. També la van fer amb estil punk els Sid Vicious. I amb el canto la van fer los tres tenores. I una de les versions que potser us fa més ràbia, Lolai la pura, va ser la dels Gypsy Kings a Sombreusa al costat de Joan Baez en clau de rumbeta.

insòlita versió del My Way en castellà amb la Joan Baez acompanyada per als Gypsy Kings.

0: Michael era actor, intèrpret i baladista que ja havia escrit peces com Stardust
1: Georgia,
0: el 1930.
1: Georgia.
0: Quan va començar a dissenyar el piano, la melodia superlativa de

Però a Carmichael sempre li feia molta mandra escriure les cançons. A ell li agradava escriure la música. Així que va encomanar la lletra a un amic seu que era banquer i que vivia a Nova York, Stuart Gorrell. L'estat de Georgia va aprofitar la immensa popularitat de la cançó per proclamar-les el seu himne oficial el 1979. Tot i que sembla gairebé segur que el tema al·ludia a la germana del compositor, que es deia Georgia Carmichael. Ja el 1931, el saxofonista de jazz Frankie Trombauer va aconseguir un èxit instantani amb aquesta peça, que va passar per mans i veus tan distingides com les de Louis Armstrong, Django Reinhardt, Billie Holiday, Willie Nelson, Tom Jones, The Band o James Brown. Fins i tot aquell nen prodigi Steve Winwood la va gravar per a l'Spencer Davis Group el 1965. Ivan Morrison la va gravar finalment el 2002, després d'haver-la fet seva en molts concerts en directe.

0: Que bé, no? A tu també t'agrada molt Van Morrison? Però hem de reconèixer que la versió per antonomàcia d'aquest George On My Mind és de Ray Charles. Oh,
1: Georgia, Georgia.
0: Georgia On My Mind en el número 2 de les 10 més versionades. I en el número 1... Yesterday.
2: Yesterday. All my troubles seem so far away.
0: Yesterday té el rècord Guinness a la cançó amb més versions del món. I curiosament va néixer sense el més mínim esforç. Era un matí de 1965 quan Paul McCartney es va despertar en un hotel de París amb la melodia entre els llavis. I li va semblar tan rodona que va tardar molt de temps en convèncer a si mateix de que no l'havia escoltat abans a cap lloc. Més difícil va resultar la lletra, perquè la llegenda diu que durant uns dies Paul McCartney estava canturrejant com a primer vers: "Oh, oh, baby, ous remenats, oh, baby, com m'agraden les teves cuixes". Bé, això diu la llegenda, però la inspiració literària no li va arribar a Paul McCartney fins al 27 de maig de 1965 a Portugal, durant un viatge de 5 hores en cotxe entre Lisboa i Albufeira. Paul volia passar uns dies de vacances al costat de la seva xicota d'aquell temps, Jean Asher, en una casa que li havia deixat el guitarrista dels Shadows, Bruce Wells. La idea del quartet de corda i dels arranjaments són gentilesa del gran George Martin. Però, per una vegada, els Beatles no eren pioners, perquè anteriorment, el 1958, el rocker Buddy Holly ja havia recorregut arranjaments de corda amb aquest tema, True Love.
3: Just you know why. Why you and I.
0: Quina meravella.
3: We'll buy and buy. No true love why.
0: Però la primera versió de la cançó més versionada de tota la història, el Yesterday dels Beatles, escrita per Paul McCartney, la va fer el baladista Matt Monroe el 1965, quan apenas era conegut el tema original dels Beatles. També la van fer Marvin Gaye el 70, Smokey Robinson, Chris Farlow, Elvis Presley, Frank Sinatra.
4: Són les 9.
5: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Que content que estic d'estar novament a propet teu, a qualsevol raconet del món a través d'internet o per la FM o la TDT arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Què tal, Coco? Com van les coses? Vinc carregadet, com sempre, de bons records en forma de música. I de tant en tant deixo anar frases que et poden fer pensar. Algú va dir: totes les persones que arriben a la nostra vida tenen alguna cosa que ensenyar-nos. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com per dir-nos quina cançó t'agradaria compartir, quina t'ha resultat sempre especial. Durant molts anys vam utilitzar per aquest objectiu el contestador automàtic.
6: Bona tarda, Albert. A mi m'agradaria escoltar una cançó de l'Adriano Celentano, que es deia algo així com un arbre de 40 pisos o una cosa semblant. Gràcies.
0: Sí, és curiós perquè va ser el 1972 una crítica a la massificació de les grans ciutats i a l'afició dels alcaldes per canviar arbres per ciment. Curiós que aquell 1972 algú es preocupés per aquest tema. Està considerada una de les primeres cançons ecologistes. Per cert que el seu intèrpret, Adriano Celentano, el passat dia de Reis, el 6 de gener, va arribar als 88 anys.
4: tu manía de ir a vivir a una ciudad.

0: Un árbol de 30 pisos. Adriano Celentano, 1972. Cançons d'aquelles que ara pràcticament només podràs escoltar aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Balears, Catalunya i Andorra. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Si no et vols perdre res, si t'has despistat, si has fet tard, si t'has dormit, aquí tens una segona oportunitat, allò que la vida no t'acostuma a donar massa sovint. Pots recuperar tots els programes emesos dels últims temps a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple, entre d'altres. I així ens portes amb tu si ens descarregues els arxius allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I quan vas amb bus i amb metro i quan passeges. I quan condueixes. Gràcies per estar en connexió. Tenim diverses seccions, totes estan obertes, encara que faci molt de temps que van començar. Però hauríem de crear la secció de necrològiques perquè, Cocos, això és un no parar. El passat 5 de gener, a causa d'un infart, ens deixava el sevillà Antonio Samuel Rodríguez, popularment conegut com Antonio Smash. Et sona Smash? Van tenir molt d'èxit el 1971, sobretot amb una cançó que es deia El Garrotín, que, bueno, es va convertir en una mena d'himne del rock andalús. Era una fusió de rock progressiu amb flamenc. Van ser realment molt, molt originals i van marcar pauta a finals dels 60 i principis dels 70 amb allò que es va anomenar rock andalús. Un record, doncs, per Antonio Smash.

El Garrotín, himne del rock andalús, publicat el 1971 del grup Smash, grup format a Sevilla, com el seu líder, Antonio Samuel Rodríguez, que ens deixava el passat 5 de gener a causa d'un infart. Tenia 74 anys. Sí,

0: Sabeu que a banda del Cocodril, també, si us agrada la ràdio, us recomanem escoltar un programa singular que no ens consta que hagi fet ningú, que es diu Una vida de ràdio i que està disponible en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com. És el so original de la ràdio que he fet i de la ràdio que he escoltat dels últims més de 60 anys. I per això ens alegrem molt quan algú ens diu coses com la, com les que ens diu Daniel Vecino de Sant Cugat, que ens ha enviat aquest correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. És un programa en el que vaig invertir uns 35 anys, el anava posant al dia quan podia, quan tenia temps, un temps que em va ocupar molt, perquè molta part de vida, perquè la vida és ràdio, perquè van ser milers de quilòmetres de cintes magnetofòniques escoltades, repassades, editades, equalitzades i posades en el seu punt, i tot això, evidentment, amb ànim divulgatiu, sense ànim de lucre. I en Daniel ens diu: Albert, tinc 52 anys i, com pots deduir per la meva edat, tot i que se m'escapen els referents dels primers anys 70 i anteriors, tinc la sensació d'haver escoltat de fons la major part de talls de ràdio que has posat des de ben petit, a la cuina de casa i sobretot al cotxe dels meus pares. Ha estat un viatge llarg que m'he pres amb calma. Vaig començar amb el confinament, així que surt a un capítol cada 15 dies aproximadament. Bé, he de recordar que cada programa dura 80 minuts i que n'hi ha un total de 128, Sempre, diuen Daniel, sempre amb la mateixa rutina. Els he escoltat gairebé tots mentre anava en bici per Collserola. I en acabat, ja a casa, repassava les fotos del blog del Toni Mascaró. Sí, és que també en el blog de Toni Mascaró hi ha les fotos i vídeos dels continguts dels àudios d'Una vida de ràdio. I ens diu en Daniel: hi ha hagut força nostàlgia, per què enganyar-nos, d'una manera de fer ràdio que ja no hi és. I amb això no vull dir que la ràdio d'avui sigui pitjor, ni molt menys. Crec que encara hi ha en alguns programes, com el versió RAC1, on tu hi vas col·laborar, que val la pena escoltar. Però escoltar locutors, publicitat o falques dels anys 80, toca la patata. Voldria destacar alguns talls que em venen al cap. Per exemple, les aventures del Ricard Palmerola a Cuba, les explicacions de com les comunicacions amb el Titanic passaven per Tenerife, l'especial d'Iñaki Gabilondo pels 90 anys de Ràdio Barcelona, el Permanyer parlant del Molino, la secció de Mari Sampera, que no recordava i em va encantar, la història de la Lucila, la dona del Pepe Rubianes, o per acabar el darrer disc, el darrer disco grande, amb la veu trencada, presentant Los Planetas com a últim tema. Vaig començar amb 126 capítols per davant, que semblaven un Everest, i al final han estat 128, de moment, sí. Jo ho vaig deixar obert per si algun dia tinc temps i ganes de fer-ne algun més. I sobretot per si m'arriben àudios de la ràdio d'abans que jo he fet o que he escoltat, que fins ara no he tingut. Que abans no era tan fàcil com ara, no existia l'MP3 ni els podcasts, i la majoria d'emissores no es guardaven gairebé res, només programes importants o entrevistes a personalitats, però les cintes magnetofòniques professionals eren cares i ens obligaven a reciclar-les, és a dir, a gravar a sobre, amb la qual cosa s'esborrava el que hi havia anteriorment. I falten programes normals d'un dia qualsevol, no? No sé que alguns, molt pocs, ens preocupéssim en el seu moment de gravar-los amb casset i guardar-los. Bé, acaba el correu en Daniel Vecino dient: vaig començar amb 126 i ara he acabat amb el 128. Ha estat una experiència molt agradable i per això te'n volia donar les gràcies i felicitar-te, perquè si bé en el teu programa hem pogut veure com costa de trobar material d'alguns locutors o programes, en el teu cas has pogut deixar ben lligat i amb un llacet una mena de memòries auditives en part teves i en part de la nostra ràdio. Moltes gràcies i una abraçada, Daniel Vecino. Moltes gràcies a tu per fer-m'ho saber, i per celebrar-ho escoltem un dels fragments d'Una vida de ràdio divertit, per fer unes rialles. És quan el company i amic Sergi Mas va col·laborar amb en Jordi Basté el 2012 amb Gazapos, que es diu, amb coses de ràdio que han sortit per antena però que han resultat divertides.
1: Una vida de ràdio, Albert Malla.
0: Ens disposem a riure amb noves històries de la ràdio i també alguna de la tele que Sergi Mas explicava al programa El Món a RAC1 de Jordi Basté el 2012 i 2013.
2: Estem parlant dels anys 80 i de Ràdio Nacional d'Espanya. Ningú ho sabia pràcticament, però després ha transcendit que partit Burgos-Hércules a l'estadi El Plantío, el locutor titular a última hora pateix diarrea i no pot anar al Plantío. i hi ha un penal aquell partit. Qui ha de fer la connexió? La dona del locutor.
3: No?
2: La dona, sí, sí, sí. La dona del locutor que diu, mi marido no està, jo le substituyo. Total, al Burgos Hércules em donaran pas quatre vegades. Estadi El Plantío, any 81. Atenció que la dona molt no s'aclareix què passa en aquell penal històric.
3: Gràcies, Rafael Bota.
4: Adiós.
3: Hasta luego. En el Luis Ichar partido...
5: Penalti del Burgos en El Plantío.
3: Molt penalti bé. Contra el Burgos.
5: Contra el Burgos, efectivamente. Fue una cesión de Zuzunegui al portero y que cortó Saad marcando penalti.
3: Molt bé. Vamos a ver qué pasa en el lanzamiento desde el punto de penalti. Margarita Vázquez, retenemos entonces comunicación para que nos lo cuentes. ¿Quién va a lanzar?
5: Va a lanzar Geni.
2: Geni, perfecto. Ajá. Muy bien, cap problema.
3: Va a lanzar Geni, atención.
5: Sí,
3: pues
5: se está preparando la muralla de los hombres del Hércules. Y en estos momentos el colegiado está controlando el balón y Geni lanza contra portería. Todavía no lanza, teníamos la sensación
3: de que había
5: tomado carrerilla, pero no ha sido así. Es
2: atención,
5: ahora cuando hace intención, un derechazo y gol contra el Hércules del Burgos, marcado por Geni.
3: Gol del equipo del Recreativo de Huelva, por lo tanto, Real Burgos 0.
5: No, gol del Burgos contra el Recreativo de Huelva, por tanto, Burgos 1, Hércules 0.
2: No, ya en tres equipos no pueden jugar.
3: Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Margarita, será Burgos 1, Recreativo de Huelva 0, ¿no?
5: Efectivamente.
3: Es que decías Hércules y me estabas volviendo loco.
5: Sí, te lo aclaro otra vez. Ha sido Geni del Burgos que ha marcado contra la portería de Trujillo del Recreativo de Huelva.
3: Gracias.
5: Decía Hércules, lo siento.
2: Molve. Margarita Vázquez.
3: Penalti con barrera.
2: Penalti con muralla.
3: Con muralla.
2: Penalti con muralla. Molve. Ja vindran a Belén un dia a jugar al penal. Anys 80, Radio Barcelona y el Mundial de Escacs.
6: Vamos a buscar la información de ese partido, de esa confrontación entre la selección de la Unión Soviética contra la selección resto del mundo, en un campeonato de ajedrez del que nos informa Fernando Urías.
7: Pues nada, que sabía que hay un viejo y el cabrón le estaba dando hostias.
6: Bien, no es esta la información de Fernando.
2: Ahí que no entra. Una persona que vol donar l'hora quan hi ha canvi d'hora. Aquest és un altre exemple a Radio Nacional d'Espanya.
8: Y la noche del sábado al domingo dormiremos, ay, una hora menos, porque nos toca cambiar a las 2 de la madrugada, serán las 3 de la tarde.
2: Bien.
9: Això és una hibernació.
2: Estem parlant de 13 hores.
3: Carai.
2: Tanquem el capítol de l'hora canàries, l'hora cardíaca, en dos exemples d'aquells que Jordi Basté es petarà de riure. Ai. Un és... Bé, Cadena Ser, escolteu.
10: Són les 4, les 3 en València.
2: Ole, ole.
3: Ai, ai, ai.
2: Jo crec que per tancar el capítol de les hores a Canàries...
11: És todo a les 3, les 2, más Canàries.
9: És un eslògan polític.
2: A les 3, les 2, más Canàries.
3: Pepe Trompeta.
2: Home.
3: Hombre. Eva Maria, és això?
12: Dale, sí, Pepe. Sí, sí, sí.
3: Un rotllo de sol.
2: Això és música ideal per parlar
9: per hotels.
2: No, per hotels.
9: Per festes
2: i per fer falques que no tenen una amb sentit... Una de... Sí, sí. Chapistería Juan.
3: ¡Súbelos!
2: En la avenida Alburquerque, número 14. Y cuando diuen no tiene pérdida, es que está pedra pel cul. Cuando diuen no tiene pérdida, es que no surta el Google Ben. Cuando diuen no tiene pérdida, y seguidament, amb la mateixa música... Bar José Luis. Bar José Luis, la barreja a les 7 de la mañana. Sí, és música d'aquesta que no fa sense parar, sense fi, sense fi, sense fi. Dempeus. Luis del Olmo.
13: Buenos días, más nou.
14: Usted es el presidente o el director de la Onda Rambla Catalunya, ¿no?
13: Sí.
14: ¿Qué ha pasado con el programa este que dan el domingo Sport y Natura?
13: No tengo ni idea. No tengo ni idea.
14: Pues sí que estamos bien. Porque era un programa, estaba muy bien, muy entretenido.
13: Ya.
14: Y sin avisar y sin nada, pues la han cortado.
13: Ya no, pues nada, no se preocupe que echaré al jefe de programa.
0: Aquesta és una petita mostra d'una vida de ràdio, 128 programes especials de 80 minuts cada un, que pots escoltar quan et vagi bé, íntegrament o per fragments, evidentment, a la plataforma ivox.com.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Imagina't, la ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Imagina't que estem als anys 80 preparant un viatge que pot resultar fantàstic en cotxe, però una de les coses que ens hem d'endur és una cinta de casset. Quina cançó posaries en aquesta cinta? Dels anys 60, 70 o 80, que és quan estem preparant el viatge i quan estem gravant aquesta cinta. Digue'ns almenys... digue'ns només una, eh? I així entre tots estem fent una cinta per un viatge que potser un dia podríem fer plegats, per què no? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Salvador Subirats, que diu: hola, Albert, ara fa temps que no t'he escrit, però segueixo escoltant el programa, concretament tots els diumenges al matí, i descarregant alguns programes dels que més m'ha agradat per acompanyar-me quan vaig de viatge en el cotxe. I a les primeres cintes que vaig gravar i posava cançons, hi havia Hello, Mary Lou, de Ricky Nelson. Sempre fidel, Salvador Subirats. Moltes gràcies. L'apuntem per la cinta.

Hello Mary Lou, original de 1961 de Ricky Nelson, nascut als Estats Units el 1940 i que ens deixava també als Estats Units el 1985. Ens consta que molts oients estan prenent nota de cada cançó que vosaltres proposeu per gravar en aquest casset i fer el casset de veritat. Hi ha gent que no els ha deixat mai de gravar i sobretot d'escoltar. Si encara els tens, si no els has llançat, un error en el que han caigut molts. Jo ho considero un error. Perquè potser hi caben amb una capsa de sabates que tampoc t'ocupa tant d'espai. Repassa'ls de tant en tant, perquè amb ells recordaràs també escenaris, circumstàncies de la teva vida, paisatges, olors, i per què vas decidir per una cançó i amb qui estaves quan va sonar aquesta cançó. En fi, que et refrescarà la memòria com cap altre mitjà, la música. Ens diu Jordi Busquet. Per omplir un casset per emportar el cotxe, jo crec que una cançó que podria agradar als cocodrils més veterans és la cantada per Massimo Ranieri, que es diu Perdón, cariño mío, cantada en castellà. Ja té bastants anys, però és molt bonica. Gràcies per tot, Albert, i llarga vida al Cocodril Club. Jordi Busquet. Doncs, escoltem aquesta cançó de 1971, però després potser que podríem escoltar la cançó que més sovint ens heu demanat al programa de Massimo Ranieri. Us imagineu quina és?

en la versió castellana del mateix intèrpret, Massimo Ranieri, li va dir "Perdón, cariño mío", però en la versió original italiana es diu "L'amore è un attimo", és a dir, l'amor és un moment. Massimo Ranieri la va presentar a Eurovisió, va tenir molt d'èxit amb ella. Ara té 74 anys. Massimo havia nascut a Nàpols, però de tant en tant, com una proposta recurrent, sempre hi ha algú que es dirigeix al programa per demanar-nos una cançó de Massimo Ranieri diferent. Aquesta va agradar bastant a Espanya, però hi ha una altra que, segons sembla, ha quedat millor en el record dels Cocos i que es diu Roses Rojas.

0: Rosas Rojas, 1969, Máximo Ranieri.
1: T'acompanya Albert Malla.
2: Quina cançó posaries en una cinta de casset que estàs gravant per endur-te-la de viatge en el cotxe? Només una, sisplau. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Això sí, situa't en l'època en què fèiem aquestes coses, eh? Que era habitual, que no existien els pendrives, ni la música en streaming, ni totes aquestes noves tecnologies. Quina cançó posaries, eh? Dels anys 60, 70 o 80. Estem a cocodrilclub@gmail.com. De moment, ho deixem amb la proposta que per aquesta història ens fa la Vicky Humet, que ens diu: Feliç any nou a tots a Cocos, Albert. Per viatjar m'encanta Viva la Gente. No canviïs mai. Gràcies per tantes coses. Doncs gràcies a tu per posar-te en contacte amb el programa. Gràcies per dedicar-nos un temps. Bueno, aquest Viva la Gente, que es va publicar el 1968, es va convertir en un himne de fraternitat global. Originalment es deia Up With People, però eren una colla més de 100, que vivien una mica com els hippies, que a cada ciutat que actuaven o que anaven reclutaven a nous companys, i al final, bueno, a Barcelona van actuar el 1973 al Palau d'Esports.

0: aquesta cançó l'estava pensant que també podria formar part d'aquella secció on us demanem cançons que ens donin bon rotllo, eh? Que ens posin de bon humor. Era a l'octubre del 73 quan l'enyorat Agustín Rodríguez a Ràdio Joventut de Barcelona em va permetre una vegada més presentar durant uns 20 minuts la meva música preferida. Jo tenia 15 anys i vam coincidir allà amb uns nois i noies de Viva la Gente que van demanar-li a l'Agustí de veure si per ràdio podien demanar llits, és a dir, habitacions, gent que estigués disposada a tenir-los dues o tres nits abans del seu concert a Barcelona al Palau d'Esports a casa seva, no? I, bueno, i com sempre hi ha gent que s'enrotlla i ho van aconseguir. Aquest Viva la Gente és la cançó que posaria en el casset l'amiga Vicky Humet. Algú va dir... Bueno, això és un... Aristòtil ho va dir, eh? Sí. Diu, el savi no diu tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Quan es va publicar el 1979 no va ser supervendes, no va ser número 1, no va sonar gaire, però després el temps l'ha convertit en una cançó de culte. Aquest Don't Stop Me Now de Queen, un dels intèrprets, Freddie Mercury, preferit del nostre convidat Manuel Carrasco. I marxem ballant. Els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue'm almenys una. Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida quan eres una mica més jove. Digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Avui decideix la cançó d'aquesta secció l'arxiu de contestador automàtic.
1: Hola, bona nit. Em dic Lluís, soc d'Argentona. Perdó. I volia escoltar una cançó. No sé qui la canta. Però la veritat és que és... No sé cantar en francès. I fa algo així com... Sans plan pour moi. Sans plan pour moi. Moi. Sans plan pour moi. Sans plan pour moi. Gràcies, Albert. Tu segur que la trobes. Vinga, una abraçada per tu i per tot l'equip. Bon vespre.
0: Escolta, ho fas molt bé, això, eh? Especialment m'ha agradat el... Doncs era Plàstic Bertrand i el seu One Hit Wonder de 1977, el Saplan Pormois, que podríem traduir com en funciona. Plàstic Bertrand, músic, cantant, presentador belga, que ara té 71 anys. Un últim favor, procura ser feliç. Cocodril!
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de racors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tot els serveis que hi treballen per tal que siguin més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
5: Bon dia, moltes gràcies.
4: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
5: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup a un grup concret, ja sigui adolescent, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest
4: que
5: grup.
4: Que tens immunitat, no?
5: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre benestar sexual, cap a la sexualitat que volen les persones, i combinada amb una bona salut sexual.
4: Quins són els factors, no?, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no?, tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge?
5: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques, que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
4: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut tanta transmissió.
5: O la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions, i donar-li el millor un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions, i també cap al benestar sexual i l'educació de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de dos diferents punts de vista. Uh-huh. I l'altre, important, és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. A l'igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es puguin relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
4: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
5: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de a lo millor plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la primera connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribatges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un

0: tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, de... i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no?, a veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no?, perquè creus que pot ser que trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Llavors, el que hem de... Jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui en una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció...
1: De fer mofa, no? Fins i tot.
0: No és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que... I hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
1: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
0: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
1: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
0: Doncs normalment teníem pensat que no, a lo millor pues que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que a lo millor aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Teníem han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que a lo millor abans no pensàvem i a lo millor hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
1: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
0: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell educació sexual, ho pugui comentar.
1: Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. A què es deu això? Perquè elles es fan més controls i per tant ho detecten abans, o no seria això?
0: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però perquè les noies comencen abans. Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40-60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió

0: transmissió sexual també és més pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea en l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia... a la vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes, i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions, en totes aquestes educacions en edat més joves, i com la informació que hem donat fins ara, i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de les parts que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'OVH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'OVH, que encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap. I a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual. Si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos per això. Per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a OVH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
1: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh. que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats, doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
0: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o no té sexe.
1: Abandonar els prejudicis.
0: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estem plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i Bueno, donar-li aquesta necessitat, aquests números que estan sortint, i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
1: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquesta, diguéssim, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no?, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
0: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles, per exemple, a la vegada sent poliamoroses, o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi faci escribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
1: Segons els protocols establerts, eh?
0: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, et tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però doncs hem de, potser, integrar això, que doncs, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, doncs els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
1: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
0: L'ús del preservatiu, jo crec que estem totes d'acord que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal. Moltes infeccions, per exemple el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de la salut sexual a les persones que tenen més sexe, i a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció de VIH han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada, cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
1: Jo crec que un missatge simplista.
0: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població població. Potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
1: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
0: Moltes
1: les Infeccions.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
0: gràcies.
1: Vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
1: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar, aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat Micromà. Què tal, com ha anat?
4: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals. Ara bé, el desplegament encara és progressiu. No tots els bancs, comerços i usuaris ho tindran activat al mateix temps i, per tant, conviurà durant un temps amb els sistemes de sempre, efectiu, targeta i pagament amb mòbil. Però la pregunta és clara, estem preparats per deixar la cartera a casa? Per començar, hem volgut saber quin és el mètode de pagament preferit dels badalonins, perquè una cosa és que la tecnologia avanci i una altra molt diferent és que cadascú canviï els seus hàbits de cop. Per això els hem preguntat si ells són més de targeta, d'efectiu o de mòbil.
5: Pago amb el mòbil 90% de les vegades perquè és còmode. Cada vegada hi ha menys caixers per treure diners. És més còmode portar sempre la targeta de crèdit integrada en el telèfon mòbil.
6: Actualment soc d'efectiu, malgrat que era targeta. I Bizum també. Però degut a tot com estan les tecnologies, totes les estafes que hi ha, que és pel comerç, al efectiu.
7: Yo soy más de efectivo porque parece que así controlo más los gastos.
8: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
9: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres. De si som més pràctics, més desconfiats o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
4: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
5: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament, i si quedo sense bateria no puc pagar.
6: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució, i intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
7: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
8: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
9: Aquí queda clar que el mòbil ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
4: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
1: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera a casa que no pas el mòbil, en la majoria de casos.
4: Jo vaig sempre amb el mòbil. I és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. I per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
5: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
6: Les dues coses. Perquè el dia que em deixo una cosa, em deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil... És que no sol deixar una cosa ni l'altra, va lligada.
7: El que me olvide el mòbil es más probable. Sí, sí, de hecho muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
8: La cartera, y ya que el móvil pues lo tengo todo, tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no los utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
9: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
5: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
6: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, si troben els calés i si troben el mòbil, és pitjor.
7: Creo que vamos a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
8: Sembla una mica inquietant. Más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
1: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels enquestats doncs, feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?
4: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua... Tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
5: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. O sigui, només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
6: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
7: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
8: Cada vez desaparecen más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
9: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia, i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
5: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada... clic-clic i ho compres.
6: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
7: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
8: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer la acción de buscar las moneditas en el monedero.
1: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
4: Exacte. Jo
1: i per
4: que...
1: tant puc comprar més.
4: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
1: A mi em passa totalment al contrari. La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Visa o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
4: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
5: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no té, no se'ls hi ensenya, se'ls hi ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
6: Deixa molta gent enrere. Ja no és gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres amb problemes, molt menys.
7: No, jo crec que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
8: Deja gente detrás, la verdad que sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad es que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
9: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
4: Mm-hmm. Clar, i això és important també perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Mm-hmm. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
1: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades, eh?
4: Exacte.
1: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
9: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon... Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
5: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
6: Seguretat. Però amb seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
7: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea que si te quieren hackear están más que hackear por cualquier sitio.
8: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
4: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tota en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
9: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
5: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur. Més d'un i més de dues persones acaben comprant alguna cosa que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
6: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri i depèn de tot. Jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent li fa por el Bizum.
7: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés. interesa a los comercios que no salgan perjudicados, eso es lo único.
8: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
1: Com ha canviat la cosa, amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també, que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no, no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants, també.
9: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil, i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar, també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
5: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
6: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
7: Cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional, que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local o abandonado o una frutería de los pakistanís.
8: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't d'aquí a 2 anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten Bizums.
4: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial el comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
1: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria la mà en el foc, que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
4: Adéu.
1: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Uh-huh. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas una de versió soul.

0: diferent.
1: Sembla una altra cosa, és totalment una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James el 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, el 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò guai, de jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangí, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: poc més tranquil·lot, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un rave, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els The Dictators són una de les bandes més importants, però molt oblidades, del protopunk nord-americà, i van aparèixer a Nova York a mitjans dels 70, abans que el punk doncs acabés d'explotar, doncs, com dèiem, amb els Ramones, els Sex Pistols o els Clash. Musicalment doncs feien aquesta barreja de hard rock, garage punk rock, humor absurd, cultura pop barata i una actitud doncs de carrer molt de Nova York. I ells eren fans del Black Sabbath, com de bandes pop adolescents dels 60, i això doncs és clau en aquesta versió de I Got You Babe. The Dictators doncs el que fan és agafar aquesta versió, aquesta cançó tendra, i la fan sonar doncs més gamberra.
0: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol. I això ja sona a balada, no?
1: Sí, és més balada, és el Bowie en el seu, en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, a rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió, i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió, sí. No és un videoclip, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època, en el que ells estan allà tot tranquil·lament.
0: Sí.
1: Fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
0: clar,
1: cançó.
0: Com 30 anys, no?
1: I,
0: pràcticament.
1: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet, i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb un humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió, i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella, que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten amb un altre extrem aquesta cançó.
0: Hi ha proposta hard rock,
1: vinga,
0: també aquest tema musical. I've got you, babe.
1: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Són un, porten un folk rock medievalitzat, En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil dels 60 una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas, doncs, tampoc no té massa cosa més, eh?
0: És molt diferent, folk rock, no?
1: Doncs vinga, hi ha una versió bastant recent, del 2025. They say we're young, we don't know, we won't find out until we grow. És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt, més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, molt, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
0: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019. They say we're young and we don't know, we won't find
1: out until we grow. És una de les més boniques, potser, molt profunda, no?
0: Sí,
1: és
0: la... ja només la veu.
1: Sí, no? És, si em diuen que és dels 60, però de l'època del folk dels 60, també m'ho creuria. És una versió de Boom Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae, aquí és més indie folk i, com deia, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. Aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
0: T'anava a dir, es podia fer avui en dia o es podia fer el 68?
1: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
0: Exactament.
1: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
0: I sona un ukelele, no?
1: Per sí, què? És que ell toca l'ukelele, a més, bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per entendre-la hem d'entendre qui és el Tiny Tim. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre de música popular nord-americana, coneixia tot.
0: Què hagués fet amb el tot?
1: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge vectorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak dels 60. I bé, lletra... aquesta és la seva proposta.
0: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no?, cap de les propostes?
1: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... Ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions o si de cas ja ens anem a la darrera.
0: Vinga,
1: perquè
0: acabem.
1: Sembla que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissie Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissie Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat amb una, totalment a una època.
0: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Els més de dos segles de presència visigoda a la península Ibèrica són un moment poc conegut. A cavall entre l'esfondrament de l'Imperi Romà d'Occident i el sorgiment de l'Àndalus i dels regnes cristians del nord, el domini dels visigots sobre bona part de la península Ibèrica té més ombres que llums. En aquest sentit, són també, de poca ajuda, tots els mites nacionals que s'han teixit sobre els reis visigots, la consolidació d'una idea d'Espanya que es projecta sobre el passat o el fet d'utilitzar el regne visigot com a excusa per a farcir una suposada idea de reconquesta. Aquesta setmana, a les portes de Troia, volem defugir aquests debats i centrar-nos en esbrinar les claus dels segles de dominació visigoda. Qui eren els visigots? Com van arribar a Hispània? Quins canvis es van produir a tots els nivells, als segles 6 i 7? Benvinguts al Regne de Toledo. Benvinguts a les portes de Troia.